0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Funciona! Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Montner.
4: Al nostre món, tot funciona amb energia elèctrica. Ens resulta impossible imaginar un món sense electricitat. Però durant mil·lennis va ser així. Fins fa, encara no, 150 anys. L'era d'arrossegar les coses amb tracció animal o fer servir el foc per veure'ns-hi de nit va començar a passar la història a l'últim terç del segle XIX, amb figures tan destacades com Edison, Tesla, Volta, Faraday o Ampère. Les propietats elèctriques de certs materials ja feia segles que es coneixien, i el mateix Benjamin Franklin, al segle XVIII, n'havia demostrat coneixements amb la creació del parallamps. Però no serà fins a la recta final del segle XIX quan realment creix l'interès per estudiar la manera de generar electricitat massivament i amb finalitats ben clares. I una de les principals aplicacions de l'electricitat ha estat per fer llum artificial i acabar amb la foscor de les nits. El mèrit de la bombeta, patentada el 1879, és de Thomas Alva Edison, inventor nord-americà. Com funciona la seva famosa làmpada d'incandescència?
5: Jaume Estela, enginyer industrial.
6: La bombeta s'encén perquè porta un filament metàl·lic a dintre pel qual es fa passar un corrent elèctric. Aquest metall d'aquest filament condueix l'electricitat però amb una elevada resistència. Fa que li costi als electrons passar d'un àtom al següent. Això fa que s'escalfi, i s'escalfi molt, fins que arriba a posar el metall a punt roent, i tan roent que brilla amb una alta intensitat. I això és el que ens fa la llum que ens il·lumina l'estància.
4: I per què porten una caputxa, un embolcall de vidre, a les bombetes?
6: El material que s'utilitza pels filaments de bombetes és el tungstè. Tungstè fon a aproximadament 3.500 graus. Això em permet que sigui estable a les temperatures a les que es posa el filament. El tungstè té un desavantatge important, i és que a partir de 400 graus, una temperatura relativament baixa, s'oxida en contacte amb l'oxigen. Per tant, me'l faria inservible. És per això que les bombetes estan tancades, i a dintre de la bombeta hi sol haver un gas que substitueix l'oxigen de l'aire i que impedeix que aquest filament s'oxidi.
4: D'acord, ja sabem com funciona la bombeta, però ens podríeu posar un exemple de com es fa l'electricitat que l'encén? Vegem-ne un de paradigmàtic.
6: Convertir l'energia d'un moviment en electricitat, i això es fa a través de generadors. En un salt d'aigua, l'electricitat es genera fent rotar un generador, perquè l'aigua passa per unes conduccions molt grans, de dalt a baix. I en aquestes conduccions hi ha muntades unes turbines molt grans que quan l'aigua passa a gran velocitat, perquè està caient, la fan girar. I aquestes turbines estan connectades mecànicament a un generador elèctric que generen electricitat d'aquesta rotació de la turbina.
4: Doncs queda explicat. No cal ni dir que la bombeta va tenir un impacte enorme en la societat de l'època i va passar ràpidament a il·luminar cases, edificis i avingudes de les principals ciutats nord-americanes i europees. Una altra creació important que té a veure amb l'electricitat va ser la de la pila. I aquí el mèrit recau en un italià, Alessandro Volta, que la va idear molts anys abans.
6: Ell va fer una pila, que per això es diu pila, perquè el que va fer va ser apilar aquests metalls en discs. Un metall era el zinc i l'altre era el coure. I entremig d'aquests dos metalls, per afavorir la conductivitat elèctrica, hi va posar doncs una espècie de cartró impregnat amb salmora. El que fa és transportar-me unes càrregues elèctriques d'uns àtoms d'un material a uns àtoms d'un altre material. Això està disposat de tal manera que aquests electrons només surten quan jo uneixo el pol positiu, per exemple, amb el pol negatiu.
4: L'electricitat avui té una infinitat d'aplicacions, però és una energia que té contrapartides evidents, com la contaminació que genera fabricar-ne a les centrals nuclears. Tot i això, el geni d'Edison, la seva bombeta, és un dels invents més notables de la història, considerat per a molts el segon invent més útil del prolífic segle XIX. I l'invent corre el risc de morir d'èxit, ja que la contaminació lumínica distorsiona paisatges, espanta la biodiversitat, altera la percepció de l'entorn i afecta la salut de les persones. Fer-ne un ús racional i moderat és, potser, un dels reptes actuals.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la carnisseria Tramuntana, a la Jonquera, la carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al centre comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisseriatramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
3: Soc en Marc Meia, pagès associat amb Matlleu Origen, i avui et parlaré del maduixot. Sabies que hi ha moltes varietats, però no totes tenen el mateix gust? Nosaltres les tastem i les seleccionem perquè en trobis amb gust tota la temporada. Més aromàtics, més dolços o més cruixents. I per aconseguir-ho, treballem amb maduixots de llocs com Huelva, Tarragona o el Maresme.
4: A Matlleu Origen, tot el que tastes té un perquè.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'anava la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: salutacions, sortir dels camins principals, endinsar-se en els secundaris, submergir-se en els terciaris. Això és el Sendes, un programa que defuig del convencional i que cerca l'extraordinari. Ens agrada caminar, ens agrada viatjar i ens agrada conèixer món. En total, tres continguts que us tenim preparats pels propers 25 minuts i que abans de començar hem de presentar en el nostre sumari. Entrarem a la gran torre modernista Abadal, al vell mig d'Avinyó, que es conserva tal i com es va acabar de construir l'any 1909. La seva propietària actual, la Mònica Abadal Argemí, ha decidit obrir-la a les visites guiades, esdeveniments culturals i a rodatges perquè tothom la pugui gaudir. En coneixerem la història, les estances i moltes anècdotes. I per complementar aquesta interessant proposta cultural farem cames des del mateix poble d'Avinyó. El Xavi Tió descriu una ruta que puja al Garrofí, una muntanyeta que està inclosa a la llista dels 100 cims de la FEC. I també anirem cap a la Font de la Rovirassa. I tancarem el cicle de 4 capítols dedicats a Romania. Avui, als Quaderns del Viatger, l'Àngels Masquer ens porta cap a resseguir el Mar Negre i el delta del riu Danubi, les ciutats de Constança i de Tulxa, l'encisador poblet de Moriguiol i un passeig en barca envoltats de natura. Tots aquests són els ingredients en el dia d'avui. I comencem? Veniu amb nosaltres? Ens veniu a fer companyia? Doncs va, que marxem. Sobresortint entre la caseria de la vila d'Avinyó, al Bages, hi ha un parell de cases nobles que criden l'atenció al visitant. Són just al bell mig del nucli, a la plaça de l'Església i a la cara sud de la parròquia de Sant Joan, formant una mena de lletra L invertida si la mirem sobre plànols. Una d'aquestes dues construccions, més tradicional, és el Mas Verdaguer, un immens casal de pedra amb sostre a dues aigües i una grandiosa façana sud plena d'esgrafiats i dues fileres d'espectaculars arcades formant lluminoses galeries. L'altra edificació, més moderna, arrebossada de blanc i amb finestres i cantonades acabades per fileres de maó i vitrall, és la Torre Modernista Abadal. La Torre Modernista Abadal és una joia d'aquest estil arquitectònic a la Catalunya central. Va ser erigida entre els anys 1907 i 1909 per l'arquitecte Alexandre Soler i Marc, deixeble de Domènec i Montaner. Un edifici que conserva la seva fesomia per fora i per dins, amb el mobiliari original que ha passat de generació en generació. L'actual hereva, la Mònica Abadal i Argemí, ha decidit que tot aquest patrimoni s'ha de mostrar. Ella mateixa hi viu a temporades i organitza mensualment visites guiades i altres esdeveniments culturals i gastronòmics amb la casa com a taló de fons. Avui som nosaltres qui visitem la torre. La Mònica obre els porticons i explica l'origen de tot plegat. Corria l'any 1850 a Avinyó, quan la família Abadal va decidir comprar dues cases als Verdaguer.
1: A Avinyó hi ha dues cases nobles, hi ha Cal Verdaguer i l'Abadal, que estan un al costat de l'altre. Llavors, els d'Abadal, la meva família, vivia a la masia l'Abadal, que ara actualment és un restaurant, es va vendre ja fa anys, i va comprar els Verdaguer una casa, on està situada la Torre Modernista Abadal, que la va tirar a terra i va construir la Modernista. I tothom es pregunta per què està aquí com una mica enclotada, i és perquè a casa meva teníem vinyes i el que estaven comprant era el celler, perquè el celler que tenim a casa és molt més antic que la casa. Per tant, van tirar la casa a terra, van conservar el celler i van construir la Torre Modernista.
0: Això va ser l'any 1907, quan el besavi de la Mònica, l'Antoni Abadal i Portella, va voler anar més enllà i encarregar a l'arquitecte Alexandre Soler i Marc la construcció d'una torre.
1: Els elements modernistes hi ha a les terres hidràulics, típics del modernisme, a la part exterior hi ha els mosaics i trencadís a la torre, i llavors hi ha els vitralls. I la torre no està perquè sí. O sigui, l'arquitectura modernista també era molt, una arquitectura molt ben pensada, és una casa molt autosostenible i molt ben feta. La torre no està perquè sí. La torre, que a l'inici de tot tenia una punxa dalt amb trencadís, però als anys 30 la van treure perquè amb els canvis de temperatura es feia malbé, dintre la torre, i encara és així, és un dipòsit d'aigua. Per tant, a l'època hi havia un motor que portava l'aigua fins a la torre, i per gravetat la casa tenia una mica més de pressió d'aigua, diguéssim.
0: En tan sols 2 anys, la torre modernista Abadal va passar de ser un esbós en paper a una gran construcció al cor d'Avinyó. Una edificació de 3 cossos, repartits d'est a oest, amb una magnífica torre cilíndrica en una de les cantonades, com comentava la Mònica, amb un celler a sota i un exterior on es combina un jardí romàntic amb les espectaculars cavallerisses. Així es distribueix l'edifici.
1: Les cases burgeses, la planta principal, sempre estaven dividides com en 3 zones. La primera zona, que hi ha una sala de visita, diguéssim, i el despatx principal, que antigament només és la que podia veure més gent, diguéssim, a més la gent que entrava i visitava o fèiem, anaven a reunions o el que sigui, la podia veure més gent. Després una segona part, que és un hall, i actualment hi ha com una sala de música, que quan venien els amics podien entrar fins allà. I després la tercera part, que és el menjador principal, que aquesta ja era familiar total. Llavors aquesta era la que només de la família. I allà és on hi ha la llar de foc rodona, una sala molt bonica. I després a la primera planta hi ha les habitacions principals, que hi ha 5 habitacions, i després a la tercera planta és el pis de les minyones.
0: Un fet molt poc habitual a les cases burgeses, que el servei entrés per la porta principal i no pas per un lateral de l'edifici. Com tampoc que, en aquest cas, les minyones i cuineres disposessin de cambres al pis de dalt, amb quarto de bany incorporat. La Mònica explica que la casa manté la instal·lació elèctrica i d'aigües original, el mobiliari de fusta corbada de Tonet i també d'un conegut distribuïdor austríac de l'època. No hi falten els quadres, per exemple, el de la Passió de Sant Llàtzer, obra de l'Eix Clapés, un pintor modernista col·laborador de Gaudí al Palau Güell. I un altre quadre, retrat de l'àvia materna amb una curiosa història.
1: El meu besavi matern era Raimon de Badal i Calderó, president de la Lliga Regionalista, i ella es va casar amb una pubilla de Figueres, i la família de la meva besàvia tenia una casa pairal al Baix Empordà, i havien sigut 3 generacions de filles úniques, pubilles, i tenien a la casa pairal els quadres d'aquestes 3 filles. Per tant, el meu besavi volia fer un quadre a la seva filla, la meva àvia, també per posar-ho a la casa pairal. Doncs ells tenien un edifici Figueres que el tenien llogat, que hi vivia una família on hi va néixer un nen, diguéssim, el mateix any que la meva àvia, el 1904, als anys 25 o així, i va dir, ostres, doncs aquest noi pinta, i pinta una mica diferent, perquè li va dir al seu pare, al llogater, perquè no té el teu nen, pinta un quadre de la meva nena. Doncs aquest noi es deia Salvador Dalí, i la casa que parlo era la casa natal de Salvador Dalí.
0: Malauradament, el quadre original es va perdre amb la Guerra Civil, però la Mònica disposa d'una reproducció que, òbviament, mostra orgullosa el visitant. A la casa s'hi conserva també un gran arbre genealògic de la família Abadal, que es remunta fins a finals del segle XIII, més de 7 segles, amb la curiositat que la primera línia de successió femenina és la mateixa Mònica.
1: Jo l'arbre genealògic que tinc a casa és del 1284, comença amb Bernat Abadal i segueix la línia de qui posa l'arbre, governava la casa, l'hereu, evidentment. Aquest arbre segueix la línia dels de Manresa, de la meva família paterna, però amb un cert moment i arriba fins al meu pare, encara m'haig d'afegir jo. Per tant, jo soc la primera línia successòria des del 1284, i en un cert moment aquest arbre, clar, evidentment hi ha moltes branques, però una de les branques són els de Abadal de Vic, i jo soc Abadal per les dues bandes, perquè el meu pare era Abadal Montal i la meva mare era Argemí de Abadal, per tant, Abadal de pura cepa.
0: Estem parlant d'una torre de grans dimensions, però més enllà dels metres quadrats, la Mònica destaca que en una casa vella, on el manteniment és complicat, sempre hi passen coses. Com ara, que s'espatlli la llum just una hora abans que un important director americà de Hollywood arribi per fer-hi un rodatge.
1: Llavors jo vaig trucar a la lampista desesperada, que era un senyor gran que estava a punt de jubilar. Va venir corrent.

0: casa l'any 2016, just després de la mort del seu pare. El primer que li va passar pel cap des d'aquell moment és què n'haig de fer. Sembla que va tenir-ho molt clar. Calia preservar-la i mostrar-la.
1: La meva missió, la que m'he fet meva, és la de conservar-la, millorar-la en la mesura de lo possible i compartir-la, fent coses que m'ajuden al manteniment. Per tant, faig visites guiades, faig dinars privats, sopars privats, la llogo per rodatges, per sessions de fotos, per pel·lícules, per lo que em demanen.
0: Les visites guiades valen 20 euros i inclouen un vermut musical al Jardí Romàntic. Una cita que és tota una immersió en el modernisme, però amb la particularitat que la fa la mateixa propietària.
1: Faig una visita a les 12 del migdia i la faig jo personalment. Jo els ensenyo totes les estances, la cuina, les habitacions, tota la casa. Faig totes les explicacions de la història de la casa, al celler també, i acaben amb vermut musical al Jardí Romàntic. Llavors, l'entrada inclou el vermut i música en viu al jardí, perquè a mi m'agrada tenir la casa viva, per tant, també el jardí viu, i per això també fem el vermut musical, i a la vegada, el dia que jo faig visites, els jardins els tenim oberts, per tant, gent que ja ha vingut a la visita o que no vol venir la visita, pot entrar lliurement als jardins i disfrutar del servei de barra i la música en viu.
0: Les visites guiades es fan un cop al mes, de març a juny i de setembre a novembre. Entreu al web www.torreabadal.com o bé a l'Instagram per tal de contactar-hi i fer-hi una immersió per una estona en aquest reialme de la línia corbada. Entre sostres embigats, balancins, sofàs que van ser folrats de viva tela de vellut, rellotges de peu, pianos, grans lampes, pares d'aranya o de tulipa, quadres gegantins o vitralls de colors vibrants. Modernisme en la seva més pura essència.

0: Ràdio Vila-seca.
1: Doncs vinga, anem amb la secció de senderisme del programa, que és cosa, ja ho saben, del Xavi Tió. Xavi, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem? Continuarem descobrint aquestes raconades insospitades que tenim al nostre país i alhora un altre cim menor que està a la llista dels 100 cims, encara que no sigui com a essencial. Avui anirem cap al Garrofí i la Font de la Rovirassa, des d'Avinyó, al Bages. I us proposo una matinal quasi circular cap a la vora de Manresa, a la zona mitjana de la Riera Gavarresa, per enfilar-nos al cim del Garrofí, una alçada modesta, però amb unes vistes panoràmiques increïbles, i a la tornada anar a passar per la Font de la Rovirassa, una zona de pícnic força gran i bonica, al torrent de la Rovirassa, que és un afluent de la Riera Gavarresa.
1: Molt bé, doncs anem a situar-nos en primer lloc al punt de sortida, que em sembla que és la bonica localitat d'Avinyó, oi?
2: Exacte. Exactament. Sortim de la plaça Major i pel carrer de Sallent anem a sortir del poble per la banda sud-oest. Anem cap a Ponent per anar a passar per davant de l'antic escorxador, el Matadero Vell, com li diuen al poble. És un petit edifici mig enrunat de principis del segle XX. Passem per una zona anomenada les Muntanyes Russes, entre granges de porcs i pollastres. Passem primer entre la granja de Sant Antoni i la granja Pedregosa. Anem a traspassar el petit torrent de la Casa Nova i ens dirigim cap a la propera granja Rovira. Però just abans d'arribar-hi deixem l'asfalt i prenem una pista a la dreta que s'enfila pel Serrat del Petxo, entre pins joves, amb trams d'obaga amb força molsa. I quan ja som dalt de tot del serrat, a la zona dels Humetells, tenim una bifurcació on comencem el recorregut circular de la proposta d'avui, amb vistes del cimet del Garrofí on ens anirem a enfilar. Continuem de pla per l'esquerra per una pista ampla que ens passeja entre alzines, pins i roures fins a la vora de les runes de la Muntada, una antiga masia on deixem la pista principal i n'agafem una de secundària que al poc també abandonem per posar-nos per un trencat corriol que entre bruc i arbossos va remuntant per enfilar-se al capdamunt del Serrat de la Pineda, just al punt o al costat d'un gran camp de sembrat. Desemboquem a la carena en un coll, en una pista molt ampla, on coincidim amb el GR4, és un GR que uneix Montserrat amb Puigcerdà, i l'agafem cap a nord, ara totalment planers, per deixar-lo uns 300 metres enllà i agafar un senderó que enfila la vessant sud del Garrofí. És

0: per un petit tram de pujada forta entre pins, fins a sortir directament al petit cim, on tenim un pessebre metàl·lic, un pal de bandera i una taula d'orientació circular, també metàl·lica, del Centre Excursionista Avinyó del 2020, en commemoració dels 50 anys de l'entitat. Del cim tenim una vista panoràmica a 360 graus espectacular. A sud veiem el Montcau, a Sant Llorenç del Munt, Sant Jeroni a Montserrat, i si anem girant en sentit horari, veiem els aerogeneradors de la Serra de Rubió amb el Cogulló de Cal Torre al davant, sobre Castellfollit del Boix, el Castell de Boixadors, el Tossal de Calpons i tota la llargassada Serra de Castelltallat, prop de Súria. Més a la vora veiem el Runam Salín de Sallent, vistes també de les cingleres sud de Busa, del Port del Comte, Rasos de Peguera, amb el Cadí al fons, veiem penyes altes del Moixeró, la Tossa d'Alb i el Puig Llançada, ben bé al nord. Tenim tot l'altiplà central amb Prats de Lluçanès al davant, al fons en destaca el Puig Mal, el Taga, Bellmunt, el Puig Sacalm, veiem els cingles de Cabrera i Aiats, al darrere de Vic, veiem també cap a llevant el Puig de la Caritat, sobre Mollà. També veiem vistes del Matagalls i el Tur de l'Home, i encara un munt de llocs coneguts per tots els voltants. Doncs bé, contemplades aquestes vistes, deixem el cim per un sender pel vessant nord, que ens baixa altra vegada a la pista principal, on retrobem els senyals del GR, el seguim de pla uns 800 metres pel pla d'esquerra de Vox, fins al coll del Graner, i en aquest punt l'abandonem, ja en suau baixada, fins a un trencall, on girem a la dreta, seguint avall el Serrat del Morral, fem una drecera que ens baixa fort per tallar la pista i ja força avall anem a parar al Clot de la Rovirassa, el lloc on hi ha la Font de la Rovirassa, en una zona molt bonica preparada amb taules i bancs de formigó entre pollancres força alts al costat d'una minsa font. I d'aquí en surt una carretereta asfaltada, però nosaltres optem per agafar un sender que entre roures i alzines de pla va a trobar, o a retrobar millor, la pista dels Sometells, per on havíem passat a l'anada. Ja només ens queda desfer la baixada pel Serrat del Petxo fins a la zona de granges per anar a entrar de nou a Avinyó.
1: I com sempre, després d'aquesta descripció, per cert, quines vistes més espectaculars, eh? Fa patxoc, eh? Només per això ja venen ganes d'anar a aquests cimets, que de vegades són més petits, però que la gràcia que tenen no és la pròpia muntanya en si, sinó tot el que permeten veure 360 graus. Espectaculars. Anem a la fitxa tècnica, distància recorreguda.
0: Estem parlant de 10 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
0: 270 metres de desnivell acumulat.
1: En quant de temps, més o menys, farem aquesta ruta?
0: Posem-hi unes 4 horetes xino-xano, que es poden allargar si trobem bolets, com va ser el nostre cas.
1: Uh-huh. Anem pel grau de dificultat, com sempre fem, de l'1 al 5.
0: No n'hi posaria més que un 1 sobre 5, no té massa més.
1: Quines referències trobaríem a internet?
0: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom El Garrofí i la Font de la Rovirassa des d'Avinyó, del mateix usuari a Wikiloc que mencionàvem la setmana passada, que es diu Miquel Garriga Costa, que s'ha, entre cometes, especialitzat amb els 100 cims.
1: Doncs gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
0: Salut i República.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania, un lloc on vaig estar durant 6 mesos vivint a Craiova i el que em portava allà va ser fer un voluntariat europeu.
4: Doncs ens acomiadem de Romania, un país que l'Àngels va recórrer de la millor manera possible, sense pressa. Visitada la capital Bucarest, la ciutat de Craiova, la Gran Transsilvània i la regió d'Oltènia, posarem el punt i final prenent una barca i navegant per les pacífiques aigües del delta del Danubi. Tot això, des d'ara, als quaderns del viatger.
3: Per acabar us parlaré de tot el que és la zona del Mar Negre. Tots tenim bastant al cap Constança, que està més al sud i que és una ciutat totalment de platja, com si diguéssim, però d'aquest mar, no? Hi ha com un antic casino interessant tocant a la costa, que està abandonat, i també té aquest toc que veiem abans de les altres ciutats de Romania, aquest toc decadent. Realment Constança no té res, té la platja, té el Mar Negre i que t'hi pots perdre allà, no? Però sí que, bueno, el que a mi em va sobtar més de Constança va ser aquest edifici, aquest antic casino o sala de trobada a la costa i que està a peu de platja i que es cau a trossos i a ningú li sap greu, no sé. i que segueix alimentant com aquesta visió que moltes vegades jo tinc de Romania, d'aquesta aura decadent que l'acompanya. Des de Constança, seguint la línia del Mar Negre, arribem a Tulcea. Tulcea encara no toca del tot, però Tulcea és com la primera gran ciutat, que és la porta al delta del Danubi. Tulcea, quan vam arribar, no ens va agradar, era una ciutat gran, impersonal, amb gent que anava aquí i allà i no ens sentíem que estàvem trobant allò que volíem, i aleshores vam decidir de Tulcea mirar autobusos, i hi ha autobusos que et porten a altres poblacions més petites que ja sí que estan com a dintre del mateix delta del Danubi. I aquí vam anar a parar a Murighiol, que realment jo recomano molt viatjar a Romania sense presses per poder trobar llocs com aquests, no? Murighiol, un poblet al delta del Danubi, que té 4 carrers, perquè no en té més, on els llocs on vas a dormir, doncs, és gent que ha adaptat la seva casa i ha adaptat 2 o 3 habitacions per poder acollir gent i estar allà, per oferir-te un lloc on dormir i oferir-te esmorzar. Nosaltres vam anar a parar a una casa, també el mateix, tornàvem a anar, que no era temporada alta, aleshores hi havia menys llocs tancats, però alhora els pocs que hi havia oberts, doncs, estaven buits, no? I fins i tot jo crec que el lloc on vam anar a parar, la dona ens va deixar perquè va dir, bueno, aquests 4 pobres, què faran ara? Murighiol torna a ser aquesta idea dels poblets de Romania, que són els 4 carrers, les casetes baixes i aquestes entrades molt amples. O sigui, que abans d'arribar a la casa has de creuar tot un jardí, i per entrar a aquest jardí, una altra vegada aquestes tanques que tan caracteritzen el paisatge de les zones més rurals de Romania. I des de Murighiol, el que és xulo és que pots agafar també una altra vegada un vaixell i donar la volta pel que és tota la zona del delta. Pots arribar més lluny o pots arribar més a prop. Nosaltres no vam voltar com fins a arribar al que és el mar, ens vam quedar només per tot el que és la zona del delta. És veritat que nosaltres vam anar en una època de l'any que no era primavera, aleshores sí que recomanen molt poder anar al delta en primavera per veure-ho tot florit. Nosaltres ens vam trobar aquest paisatge com més sec, més blanquinós, no? Més Targaryen, diria jo, pels seguidors de Joc de Trons, perquè és aquest color pàl·lid, no? Ens vam trobar aquesta herba seca, però alhora era, bueno, va ser com una meditació una mica estar pel delta del Danubi, no? Perquè et deixes portar allà per un home que et va explicant quina casa hi ha. Un cop agafes el vaixell des de Murighiol, sí que hi ha altres pobles que estan encara més a dintre del delta, i aquests sí que les seves cases a vegades estan a sobre d'estructures de fusta i que viuen com a sobre de l'aigua directament. Doncs serien una mena de palafits. Així, a nivell anecdòtic, en aquest viatge pel Danubi vam arribar a un lloc on enmig d'aquest riu hi havia precisament un palafit i hi havia un gat allà, i no hi havia ningú més, i tampoc era una casa, era com una caseta que no hi podia viure ningú allà, que ens va com sobtar de dir com un gat arriba aquí, que esperem que algú l'anés a buscar. Tot el delta són llacs i et vas movent, en el nostre cas, entre aquesta vegetació més seca prèvia a la primavera. Era un paisatge més pàl·lid i jo deia que era una mica com fer una meditació, però pel que al final era aquesta remor de l'aigua, aquesta vegetació com es movia amb el vent, aquest paisatge com més pla, no?, que no té gaires inputs, i després tot d'estols d'ocells que ens anaven acompanyant també durant el trajecte. Nosaltres vam anar a parar a Murighiol de casualitat, era un poblet molt petit, hi havia poca gent pel carrer, però que alhora eren super acollidors, que ens van obrir les portes de casa seva, que ens van deixar utilitzar la cuina quan no estava com previst, que ens van ajudar com a muntar fins i tot el viatge, no?, pel delta, ens van aconseguir el contacte. Abans deia, el Romania s'ha de viatjar amb temps, no pots anar amb presses, però perquè ja costa a vegades com arribar a la gent, aleshores si tens aquest temps de dir, doncs em quedo un dia més aquí i no cal que marxi, doncs és el que et permet arribar a connectar amb la gent i poder compartir divertir una estona.
4: I ho hem de deixar en aquest punt. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest curt però intens recorregut que us hem proposat. Ens acomiadem l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, a l'edició i presentació. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
5: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.
6: Bona nit. Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: informació, música, entreteniment.
1: ...100% Empordà.
2: Trucar.
3: Hauré trucat.
4: No, no.
2: Truqueu. No, ells truquen.
5: Trucaré.
2: Trucaran? Hauran trucat?
6: Hauran trucat.

0: Hola, sóc en Marc Bellapart i us volia preguntar, sabeu què és el pitjor que li pot passar a un astronauta? No tenir espai.
1: Notícies, curiositats, música i sensacions.

0: dic Laia Expósito i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
1: Em dic Aileen i vaig a l'escola de Vinyonet, de Puigjoan 2, i vinc amb el Pau. A mi m'agradaria que fiquessin jocs. Pues que diuen notícies i coses molt interessants.
2: Em dic Soraya Basir i el que més m'agrada de la ràdio és poder estar informat les 24 hores.
3: I parlant d'emocions,

0: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
1: Llibres de ciència.
2: Avui us proposem un llibre que ens descobreix els noms de 100 científics bàsics en la història de la humanitat.
3: 100 protagonistes de la història de la ciència d'Ignasi Llorente ens parla per ordre cronològic d'un centenar de figures que han marcat el camí de la investigació al llarg dels segles. L'obra s'estructura en capítols que inclouen la biografia de cadascun d'aquests protagonistes, les seves principals contribucions a la ciència i també curiositats sobre la seva vida personal. Per les pàgines del llibre passen, entre d'altres, Tales de Milet, Charles Darwin, Marie Curie i també científics i científiques més contemporanis com poden ser Jane Goodall. Un recull que amb el llenguatge planer s'acosta als principals moments que han marcat el coneixement i han contribuït a l'avenç científic arreu del món.
4: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: en el 107 de la FM.
1: Activitat, fruita i verdura. 30 més 5. Si vols fer salut, suma. 30 minuts d'activitat física diària, més 5 peces de fruita i verdura al dia.
2: Camina a pas lleuger.
3: Pren fruita per esmorzar.
2: Fes servir les escales.
3: Tria verdures i amanides com a guarnició.
2: Mou el cor.
3: Inclou fruita al berenar.
2: Balla.
3: Tria la fruita com a postres.
2: Surt a passejar.
3: Menja sa i variat.
1: Treu profit de la teva vida diària per fer salut. Suma. 30 minuts d'activitat física diària, més 5 peces de fruita i verdura al dia. Si vols fer salut, suma.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botit. Jan, bon dia.
1: Molt bon dia, Ona.
0: Quin dret ens descobriràs avui? Què ens portes?
1: Avui parlarem de matrimonis i parelles estables.
0: Ah, carai.
1: Sí, és un tema que hem tingut sobre la taula aquest any. Hem tingut sentències del Suprem, doncs, que n'han parlat. I bé, és un tema, doncs, a tenir en compte, perquè qui més qui menys, doncs, es topa amb un casament, o amb algun divorci també, però amb algun casament en algun moment.
0: De divorcis ja en vam parlar, amb tot el tema de les custòdies compartides dels infants, i avui anem a parlar de l'altra cara de la moneda, no?, dels matrimonis.
1: Sí, potser ho haguéssim hagut de fer al revés, eh? Primer que els matrimonis, però mira, això ha estat notícia més recentment i per tant és interessant parlar-ne. Comencem amb un cas real, que segur que moltes de les persones que ens escolten també han tingut a prop o coneixen, no? I una parella, doncs, que porta 25 anys vivint junts i que tenen dos o tres fills, un gos fins i tot, i una hipoteca a mitges, no? Ja, per tothom, pels amics, pels veïns, pels familiars, escolta'm, allò és una relació consolidadíssima i per tant són una família amb tots els ets i uts, no? I ells són d'aquella gent que diuen: "Ah, és que a mi no em cal un paper per demostrar l'amor." Bé, no, per demostrar l'amor no, per demostrar altres coses potser sí.
0: Potser sí, no?
1: Potser sí, no? Però hi ha un dia, i ara em posaré tràgic, igual que quan parlem d'herències, una de les dues persones de la parella mor sobtadament. I quan l'altra parella, la dona en aquest cas, perquè és el cas més general, no? És el més habitual, va demanar la pensió de viudetat, l'administració li diu: "Escolti, em sap greu, però vostè no té dret a aquesta pensió de viudetat." Com pot ser això? Per què aquesta persona té dret? No? Tenen el llibre de família, porten vivint 25 anys junts, etc, etc. Doncs avui, aquí a Drets de Butxaca, posarem totes aquestes cartes sobre la taula, sobre aquest concepte de la parella de fet. És el mateix que està casat? No? Quins drets tenim? Per què a Catalunya la llei ens diu una cosa, el nostre Codi Civil, que ho diem sempre, i el Tribunal Suprem de tant en tant ens en diu una altra? Com ho regulem tot això?
0: Doncs som-hi, anem a veure una mica on està regulat tot això.
1: Doncs avui canviem de llibre del Codi Civil, ens anem al llibre segon, com quan vam parlar dels divorcis i les custòdies, no? Que és la part, doncs, que ens indica com funcionen aquestes relacions, no?, de parella, etc, etc. Primer de tot, concepte: parella de fet o parella estable?
0: És el mateix?
1: A veure, a nivell de carrer ho fem servir com a sinònims. Què passa? El nostre dret civil parla de parella estable. Parla de parella estable. Per tant, jo faré servir el concepte parella estable. Però parella de fet també hi ha altres normatives que ho fan servir. Codi estatal, generalment.
0: Per tant, podem dir que sí, que és el mateix.
1: Sí. Però, en el cas de Catalunya, per ser una parella estable, no és obligatori ni que haguem anat a fer papers, ni que haguem anat a un jutjat, a un registre, a un ajuntament. En principi, no cal. Per què? Doncs perquè la llei ens dona tres supòsits en els quals jo sóc parella estable, em converteixo en parella estable amb la meva parella, si es produeixen, en primer lloc, una convivència ininterrompuda de com a mínim 2 anys, punt número 1. Punt número 2, que hi hagi fills en comú. I punt número 3, que efectivament ho formalitzem en escriptura pública davant de notari. Són aquests tres supòsits: convivència interrompuda, fill comú i aquesta formalització en escriptura pública. Què ens permet, en el moment en el que això s'ha produït, un d'aquests tres, no calen els tres alhora, i jo tinc aquesta consideració de parella estable, a mi això, a nivell de successions, llibre quart, ens atorga una sèrie de drets que, en el cas català, estan molt equiparats, molt equiparats a un matrimoni. A un matrimoni. Per exemple, en el cas de la successió, si el qui mor mor sense testament, el convivent, és a dir, l'altre, té el mateix dret que un cònjuge en l'herència. Per tant, a l'ús de fruit universal de a l'ús de fruit universal dels béns, no? I en segon lloc, pel que fa als drets viudals, si aquesta parella, doncs, un mor, tenen el dret al que se li diu l'any de viudetat. En aquest any vol dir que es pot viure en el pis en el qual s'estava convivint i a rebre aliments gràcies al patrimoni del difunt i a quedar-se també amb el parament de la casa, amb el que hi ha dins de la casa. Han estat pràcticament equiparat, pràcticament equiparat. Ara, si volem tots els drets, s'ha de casar un. Si no et cases, no tens tots els drets.
0: Clar, quins són aquests drets que no tenim, no? Perquè aquí dius la successió i els drets viudals, aquests sí, però quins no tindríem?
1: Bueno, és cert que a nivell successori hi hauria algunes altres qüestions o que serien segurament més complicades de demostrar, que ens generarien més dificultat pel fet de que no és tan establert, de que no hi ha aquest establiment tan clar, no? Quan ve el problema, no? I ho hem dit a l'inici, la pensió de viudetat amb aquest fet de soc parella estable o soc matrimoni. Si soc matrimoni no hi ha dubte. I aquesta pensió de viudetat la tinc, per exemple. No? Em preguntaves, un dret que no tindria. Bueno, doncs en un matrimoni no hi ha dubte. En una parella estable, o parella de fet, podem tenir algun problema. I aquí és on entra el que deia, no? Aquesta sentència recent també del Tribunal Suprem, on molta gent s'emporta sorpreses desagradables. Perquè com que tenen aquesta consideració de que han estat convivint durant tant de temps i tenen fills, etc, etc, no els hi calia res més. Bé, doncs aquí, encara que el Codi Civil de Catalunya ens digui que ets parella estable i que pot portar 2 anys vivint junts, tenir fills, això pot no servir per cobrar la pensió de viudetat. Per què? Doncs perquè la llei espanyola, que és la llei de la Seguretat Social, que és la llei que regula com s'atorguen aquestes prestacions, és una competència exclusiva de l'Estat. Per tant, el Tribunal Suprem hi té a dir. Hi té a dir. I per tant, si bé el Codi Civil regula les relacions i de quina manera s'estableixen i de quina manera funcionen les successions, etc., en aquest cas concret de com es regula la prestació de viudetat, això és una competència de l'Estat. I aquí l'Estat ens diu, escolti'm, vostè ha d'estar registrat com a parella de fet, parella estable, com a mínim, per poder tenir dret a aquesta pensió de viudetat. Si no, problemes.
0: Per tant, tu pots ser parella estable a Catalunya sense tenir cap paper i aquí t'és vàlid, però en el cas de l'Estat això ja no és vàlid.
1: Bé, no he dit ben bé això. És a dir, el dret civil espanyol funciona diferent, el dret civil comú funcionarà diferent amb com es regulen aquestes parelles de fet. Eh? És a dir, el com es regula, com arribem a aquesta parella de fet, es regula de manera diferent, efectivament. Però jo el que vull dir és, en el cas català, jo puc tenir aquesta garantia de que sóc parella estable, però puc tenir problemes just doncs, per aquesta sentència recent, i que ja és doctrina del tribunal, no és la primera, eh? Ve dient el mateix de manera reiterada, dir, escolti'm, vostè això ho ha d'acreditar via registre. Via registre. Per altres qüestions que t'atorga permisos, per exemple, potser a Catalunya en tens prou, però per aquest fet de la pensió hem d'anar en compte. Perquè són moltes vegades trobem la problemàtica.
0: Doncs som-hi, anem a veure alguns casos pràctics en aquest àmbit.
1: Sí, justament, no? Aquesta sentència del Tribunal Suprem on deixa clar que per cobrar la pensió la convivència no és suficient, encara que tinguis fills o hagis comprat un pis a mitges. I el Suprem ens diu, escolti, vostè ha de complir un requisit formal sagrat, la inscripció obligatòria. I la inscripció obligatòria ha d'estar inscrita en el registre oficial. A Catalunya en tenim un. Tenim un registre oficial de parelles estables. Si tu estàs registrat allà, te n'oblides dels problemes. Te n'oblides dels problemes. O formalitzat això, no? En un document públic, com a mínim 2 anys abans de la mort. I ens diu que per la convivència són 5 anys el cas de poder demostrar. Per tant, ho amplia. Això ho hem de tenir en compte. Per tant, quan es produeix la situació aquesta de, és que com pot ser que jo, que he fet tota la vida amb algú, etcètera, etcètera, bueno, hem de tenir la llei clara. I si vostè vol tots els drets, ha de complir amb els deures. I a vegades pot ser controversial, efectivament, i a vegades hi ha judicis i s'ha d'analitzar cas per cas, és a dir, no és blanc o negre, però escolti'm, si vostè sap que això és així, signi un paper. És que no demostrarà més o menys amor. I li donarà a vostè i als seus fills doncs una seguretat que li podria ser qüestionada en altres casos, no?
0: Per tant, és interessant inscriure's al registre.
1: Sí, perquè aquella parlàvem, no?, de tres supòsits: l'escriptura en notari, la convivència i els fills. Clar, l'escriptura estrictament no és el registre. I com que estrictament no és el registre, ens pot portar alguna dificultat. Per tant, jo diria, escolti'm, si ve per la llei catalana vostè té aquests drets a tots els efectes, hi haurà qüestions que potser no depenen de la normativa catalana, on el tribunal ja ha assentat una normativa, una doctrina contrària, i ha de vostè calibrar això molt bé. Per tant, escolti'm, tingui-ho present, perquè qui ve aquí és la Seguretat Social, no la Generalitat de Catalunya. I un cas concret, sí que és cert que en alguns casos, malgrat això que acabo de dir, i com deia, no?, que hem de veure la practicitat de cadascun d'ells, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha estirat de les orelles a l'estat espanyol, perquè, escolti'm, gent que ha complert amb tot el que correspon, vostè li està denegant pensions de viudetat per no haver estat inscrites. I aquestes estirades d'orelles en casos concrets han fet que el Suprem, en aquests casos, hagi admès algunes revisions específiques justament per protecció de la vida familiar. Recordo un cas durant la Covid que va ser sonor també, no?, en aquell moment, d'una parella que tenia acreditada tota aquesta convivència, no recordo si tenien fills o no, però la convivència estava acreditada, i s'havien de casar, tenien data per casar-se en el moment en què es va produir el confinament. Amb la mala sort que ell va morir sense haver pogut reprogramar la data. Aquí sí que se li va atorgar a la viuda la pensió de viudetat, malgrat no estaven casats.
0: Clar, situació excepcional. Previsió, no?, de casar-se.
1: Exacte, és a dir, hi havia previsió d'exercitar el dret que correspon, veníem a més amb una acreditació d'aquesta parella estable, i aquí el tribunal sí que va atorgar aquest dret, no? Però hem d'anar a filar en prim, hem d'anar a filar en prim.
0: Doncs ja anem cap a uns consells finals per tancar la secció d'avui.
1: Sí, doncs per no haver de prendre d'aquesta excepcionalitat de les sentències europees, o de pandèmies mundials, que no recomanem a ningú haver de tornar a passar, no em refiaria únicament de la convivència, no em refiaria, és a dir, portar tots aquests anys junts, tenir els fills, etc., no t'atorga per se de manera directa aquesta pensió de viudetat, no te l'atorga de manera directa. Inscriviu-vos en el registre. A Catalunya en tenim un registre de parelles estables de Catalunya. És un tràmit senzill, es pot fer per internet, i recordeu que el Suprem ens demana que aquesta inscripció s'hagi fet 2 anys abans de la mort. Per tant, no us espereu estar malalts. No us espereu estar malalts. I finalment, aquesta contraposició matrimoni versus parella estable. El blindatge que ens atorga el matrimoni no ens l'atorga la parella estable. Per tant, reflexió: si volem tots els drets, apliquem-nos els deures, perquè d'aquesta manera no hi haurà cap mena de discussió, perquè haurem complert amb el que se'ns requereix. Per tant, més enllà de la convivència, dels fills a part, etc., reitero, l'amor no es demostra tenint o no tenint un paper, i el paper ens pot facilitar la vida. Facilitem-nos la vida, i després ens evitem litigis, problemes amb fills, amb tribunals, etc, etc.
0: Per tant, es desprèn d'aquí que ens estàs recomanant que ens casem.
1: O que us inscriviu al registre de parelles estables, si algú li considera, perquè efectivament el matrimoni té una connotació també moral forta, et pots inscriure en el registre de parelles.
0: Doncs Jan, moltes gràcies per descobrir-nos aquesta diferència, no?, entre el matrimoni o la parella estable, i aquest apunt, que a Catalunya tenim uns drets, però que la pensió de viudetat, no?, com que ve regida pel Tribunal Suprem, doncs juga una altra lliga una mica.
1: Exacte, hem de conviure amb aquests dos sistemes, no?, aquesta competència exclusiva de l'Estat amb Seguretat Social, doncs que el Suprem ens indica de quina manera i en quins termes ens atorgarà aquesta prestació. Per tant, efectivament, o caseu-vos o registreu-vos.
0: Doncs ja, no ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
1: Molt bé, fins la propera.
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Els caps de setmana passen coses bo.

0: La nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Bé, no?
4: Màgica, plena de música i cultura.
5: Pareu bé l'orella.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Salió de Jamaica és una d'aquelles habaneres d'autor desconegut, tot i que hi ha algú que li atribueix al compositor alacantí Ricardo Lafuente, autor de Torrevieja, entre d'altres. Una història d'un vaixell que no arriba a bon port. El viatge era de l'illa de Jamaica a la ciutat de Nova York. Portava una càrrega de ron, però es veu que el capità i la tripulació no se'n varen estar de tastar el licor i en varen patir les conseqüències. Com sol passar en aquestes cançons populars, hi sol haver-hi variacions a la lletra, sobretot a la part final. Avui en dia encara és bastant interpretada per les formacions del gènere. Els hi proposo escoltar la versió que fa el grup Barca de Mitjana.

0: Punta B. La radio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva, meva, meva.
2: No, no, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatges.
2: A partir de certes temperatures, hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
1: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
3: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
5: Y la verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
1: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor.

0: teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com? Uf.
3: Bona nit.
4: I parlant d'emocions,

0: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
1: Em dic Valèria, tinc 20 anys. Estudio un grau de llengües modernes i les seues literatures. Soc aquari i visc a València. Malgrat la meua edat, he perdut ja el compte de la quantitat d'homens i dones amb qui m'he gitat. Soc una fillola de sucre, o com se sol dir, una sugar baby. Per començar, hauré d'explicar que una sugar baby no és una puta convencional. Soc una dona que busca homes d'una certa edat i d'una posició econòmica acomodada per establir-hi una relació. Ho he fet reiteradament i el resultat ha sigut satisfactori per a ambdues parts. No tot s'hi basa en el sexe, però el sexe hi juga un paper important. De vegades com a acte, de vegades com a insinuació, potser com a presagi. Els meus sugar daddies buscaven en mi coses diferents. Jo no ho amagaré. Em delia pels seus diners. Aquest text és un destacat del Confessions d'una Sugar Baby, un llibre anònim signat per un escuet MB i en pròleg de Laia Mauri, editat aquest mateix mes de març a la col·lecció eròtica Idilis d'edicions de la L Geminada. És el punt de partida dels oficis del llibre d'avui, els oficis d'aquesta setmana. En parlarem amb l'Anna Noguer, sòcia d'aquesta editorial gironina fundada el 2011. Anna, sigues molt benvinguda a la ràdio, què tal?
2: Molt bon dia i moltes gràcies per haver-nos convidat. Molt bé, molt encantada d'estar aquí parlant d'aquest llibre i de llibres en general. O sigui que gràcies per la invitació.
1: En un mes, en una època en què els llibres prenen valor o prenen protagonisme, si més no, el valor el tenen ara, aquesta setmana i tot l'any, però comencem a flairar que s'acosta Sant Jordi i les novetats s'activen i comencen a aflorar a totes bandes, fa?
2: Absolutament. Jo cada cop que entro a xarxes m'agafo un cobriment perquè penso, no donaria l'abast de, com soc lectora, a part d'editora, no? Llavors és com no donaria mai l'abast de totes les novetats, i a més novetats amb boníssima pinta de totes les companyes que estan fent feina en el sector editorial. O sigui que sí, serà un mes molt interessant per llibreters, per editors i per descomptat per als lectors.
1: Avui toquem un pal als oficis del llibre, que mira, ja em sap greu i mea culpa si voleu, però és el primer cop que passa pels oficis la novel·la eròtica. I aquesta col·lecció que es diu Idilis de la L Geminada, i aquest exemple n'hem llegit un tastet de Confessions d'una Sugar Baby. Parlem primer de la col·lecció Idilis, dels antecedents i el per què crear ara en ple segle XXI una col·lecció com aquesta.
2: I tant. Doncs mira, la Laia Regincós, que és la directora editorial i propietària de la L Geminada, jo crec que ella ja feia temps que li venia de gust fer alguna cosa, diguéssim, posar una mica de la seva empremta, no?, a edicions de la L Geminada, i havia detectat que feia temps que no hi havia cap editorial que tingués una col·lecció dedicada al gènere eròtic, que no necessàriament pornogràfic, que són dues coses que separem clarament. I bé, jo crec que quan veus una oportunitat així i a més tens ganes, doncs, de rescatar o de publicar llibres nous, no?, perquè hi ha tant clàssics com contemporanis a la col·lecció d'Idilis, que no només incloguin el sexe com una part potser central o un eix central, que també a vegades serveix d'excusa per parlar de moltíssims altres temes, com el dol, la possessivitat, la identitat, els límits, no?, de la moral humana, doncs és molt interessant de tocar-lo com un element més de la vida, i no només això, sinó que també fer-ho en la nostra llengua, no?, perquè sovint veiem, doncs, llibres que fan servir paraules o manlleus del castellà per parlar de sexe, i creiem que ha de ser com natural i desitjable fer-ho en català, no? Llavors crec que venia molt de gust tenir aquesta col·lecció, i la veritat és que la gent està responent molt bé.
1: Una col·lecció que també fa pensar o posa el dit a certes llagues. Un cas concret, aquestes confessions d'una Sugar Baby, que planteja o posa, ens posa davant del mirall com a lectors a l'hora de dir això que, el que es pregunta precisament la Laia Mauri en el pròleg, no? Què significa avui posar preu a la intimitat? Aquest text que hem llegit d'entrada en el programa d'avui, doncs ja ens planteja la base d'aquesta novel·la o d'aquesta obra, no? Què és una Sugar Baby i fins a quin punt és ètic, és moral, és just, és necessari, és per què existeix aquesta figura, no?
2: Exacte, és a dir, amb aquest llibre nosaltres amb aquest llibre no volíem fer un manifest a favor, en contra de res. És una veu que expressa una realitat, perquè al final hi ha moltíssima, és a dir, hi ha moltíssimes realitats que per qüestions potser morals o ètiques doncs intentem doncs tractar des d'una perspectiva més de la distància, no? O analitzar-les potser des de la sociologia, no? O en temes d'assaig, però vam creure que era molt interessant aquest llibre per, justament perquè es parla en primera persona d'una, i a més una persona que ha triat una opció de vida, diguéssim, almenys temporal, que no és ni acceptada ni acceptable per a molta part de la població, no? I que segueix sent tabú i que a més també té moltes connotacions doncs, polèmiques, no? És un tema punxegut, perquè al final ella mateixa ho diu en el llibre, no? És a dir, jo m'hi dedico voluntàriament, però soc conscient que molta gent no? I també podríem parlar, òbviament, de què és la voluntat, no? I fins a quin punt la societat on estem vivint, no? I tot el que ens envolta no ens empeny cap un cantó cap a l'altre, és a dir, però jo crec que aquest llibre és un llibre per enfocar sense judicis morals, però mira, justament aquest curs, diguéssim, des del setembre passat, ja portem uns quants llibres, diguéssim, punxeguts, no? Perquè va sortir Sade fa pocs mesos, que també és un llibre doncs polèmic, no? I que des de potser la moral més bé, més políticament correcta d'avui en dia, doncs és un llibre que està fet per caricaturitzar i escandalitzar, però per, no? per posar exactament el dit a la llaga, no? I aquest llibre, Les confessions d'una Sugar Baby, tampoc és un llibre fàcil, no? Perquè és veritat que és un tema molt punxegut, però precisament jo crec que la literatura està per explorar temes punxeguts, no? També està per passar-s'ho bé, per relaxar-se. No és un llibre per gaudir potser de dir, vull desconnectar, vull alguna cosa lleugereta, doncs potser no és això, però sí que és veritat que és un llibre que, tot i el tema punxegut que tracta, està enfocat en una veu molt particular. Jo crec que la Valèria té una veu molt àcida, té una mirada molt, no? Ella diu, ostres, ara soc conscient doncs, que ara estic prostituint el meu cos, no? Que no ho podré fer sempre, perquè aquest és un altre dels temes, no? O sigui, ella també es basa molt en la joventut i tot el llibre està com atravessat per aquesta idea de joventut i per la consciència que la joventut en algun moment doncs s'acabarà. Ella l'està cremant, ella sap que està cremant la seva joventut, que l'està vivint al màxim. Diu, quan no pugui prostituir el meu cos, doncs potser aniré a una oficina i prostituiré la meva ment, no?
1: Aquí ja partim ja senzillament del títol, no? La confessió és d'una Sugar Baby. Uh-huh. No, a veure, el terme és relativament, entre cometes, si vos, amable, o si més no, més amable que no pas la prostitució o que una puta.
2: Sí.
1: Però, de fet, la frontera entre puta i Sugar Baby és molt difusa. Què diferencia una cosa de l'altra, no?
2: Mm-hmm, exacte. Doncs mira, ella, de fet, en el llibre fa les dues coses, no? Perquè ella fa de Sugar Baby, no? És a dir, està en una... explica, doncs, quan es posa en una aplicació, els homes, doncs, li envien missatges, li envien regals caríssims, llançaria de luxe, i després també ella, doncs, explica la seva experiència en un bordell de València. Segurament no és un bordell de més qualitat, si vols, de més standing que potser alguns que poguéssim trobar, doncs jo que soc de Cantallops, doncs a la Jonquera, no? Segurament és un bordell una mica més cuidat, però no deixa de ser un bordell, no? Llavors ella té aquestes dues experiències i també són com curioses de contrastar, però la Sugar Baby sí que, com aquesta paraula, no? Ensucrada, literalment, la fillola de sucre que deies que llegies en el fragment que ha començat el tall, al final es basa molt en aquesta idea del luxe, del poder, de la seducció del poder, de la seducció dels diners, no? I de com seduir a través de regals, a través de, doncs, la veiem doncs, anant-se'n amb iots per les Illes Balears, no? Amb sopars de luxe, amb tios que tenen descapotables, no? Tot aquest món, però que al final també és un món que si la prostitució ja està travessada per diguéssim, per les desigualtats de poder, no? Perquè hi ha una relació de poder, no? Dins de et compro o compro els teus serveis, doncs aquí encara es juga amb aquesta seducció dels regals cars, no? I del luxe com a embolcall, no? Més lluent per aquesta professió, que al final l'objectiu no deixa de ser el mateix, no? Tot i que ella, ja ho veureu, no sempre té sexe o no sempre té sexe convencional amb aquests clients, eh? A vegades són clients que només busquen companyia.
1: Hi ha una curiositat. El llibre és signat per un anònim. No revela qui és M.B. Em fa pensar en un clàssic de la literatura eròtica dels anys 80, devia ser, com era Els quaderns d'en Marc. Però bé, jo ara em centro en el fet que aquest pseudònim és perquè és una obra realment autobiogràfica o això és una creació literària, i el sexe o la novel·la eròtica, doncs encara hi ha tots aquests tabús que, bé, que ha ajudat el fet de vendre-la com a un anònim.
2: No, és anònim justament perquè la persona no vol que se la... És a dir, la persona que exerceix com... És una història real d'una noia que exerceix com a sugar baby i ella no vol que se la... Que se la identifiqui, no? Perquè ella diu, estic molt orgullosa de fer el que faig, però sé que és una professió que no està ben vista i no vull que m'etiquetin i que em mirin diferent pel sol fet de dedicar-me al que em dedico, no? És a dir, ella és conscient que el que fa és una tria, doncs, no acceptable dins la nostra societat i que no vol donar, suposo, explicacions, no es vol embolicar amb el seu entorn, i llavors, doncs, per preservar la intimitat d'aquesta persona que ha volgut, doncs, cedir el seu testimoni, no, és anònim, però és una història, diguéssim, basada en una vida real.
1: La novel·la ha estat editada aquest mes de març mateix. La trobareu a Edicions de la Ila Geminada, però també en podeu escoltar tastets en la mesura que el recorregut que està tenint o ha de tenir aquesta novel·la és una iniciativa de la mateixa editorial, que són les lectures com se'n diu d'aquestes lectures? Les vetllades eròtiques.
2: Les vetllades eròtiques.
1: En què consisteixen? Què són aquestes vetllades?
2: Doncs mira, l'altre dia vam comprar una mica amb el tàper sex literari, no? Agafem llibres que hem editat dins la col·lecció d'Idilis, els portem a un espai concret, nosaltres anem on ens convidin, on la gent doncs, li vingui de gust fer-ho. S'ha fet ja a Salrà, s'ha fet a Girona, s'ha fet a Barcelona, i es farà també properament a altres llocs, o sigui que si esteu interessats, atents a les nostres xarxes. I bàsicament consisteix en llegir en veu alta fragments dels llibres de la col·lecció d'Idilis. A vegades ja tenim voluntàries que s'han prestat de abans de la vetllada, no? I d'altres, doncs, si algú s'anima a obrir un llibre i agafar-ne un fragment que li vingui de gust compartir, no? Però al final, doncs també socialitzar la idea del sexe, no? Perquè a vegades és algo que sembla que és tabú o que no es pot compartir, no? Que és per la màxima intimitat, i és un moment de crear intimitat col·lectiva, no? I de compartir coses, doncs, que també ens poden posar calentes, no? I que ens podem posar calentes en o no, col·lectivament, i compartir doncs escenes que potser pensem que són sensuals, que són doncs dignes de ser llegides en veu alta, no? Perquè la paraula parlada també té un punt de sensualitat, o el pot tenir, no? Més enllà de la paraula escrita o llegida en silenci. I crec que la idea és aquesta, doncs, passar-nos-ho bé amb un tipus de text que sempre se sol reservar per la intimitat.
1: Això ho crec, i bo, o molt bo, és sorprenent el concepte d'intimitat col·lectiva, no? La intimitat col·lectiva. A veure, amb colla, amb grup, com ho diria això? De moment és com ho diria, no? Perquè són lectures d'aquest tipus de narrativa. Però la Ila Geminada és alguna cosa més que la col·lecció Idilis, i està fent una tasca, jo per mi, destacable com a mínim, d'edició o reedició de grans obres de la literatura universal. Una d'elles, i és motiu avui també d'aquesta entrevista, la reedició del Cartes d'amor de Virginia Woolf. A veure, com hi arribem o per què aquesta aposta ara?
2: Doncs, mira, aquesta... que és edició, perquè en català no les trobàvem encara, les Cartes d'amor entre la Virginia Woolf i la Vita Sackville-West. Va ser proposta de la traductora, de la Mireia Vidal-Conte, que ens va doncs, venir a trobar, i perquè nosaltres vam editar els assajos de la Virginia Woolf sobre altres escriptores. Ella havia traduït l'habitació d'en Jacob, i li venia de gust doncs, fer una col·laboració, i ens va proposar traduir les Cartes d'amor, i vam dir, fantàstic, estupendo, totalment a bord, no?, d'aquest vaixell, i estem molt, molt, molt contentes de poder-les ja treure al món, i que la gent les pugui llegir i que pugui descobrir doncs, aquest cantó de la Virginia Woolf. La Vita Sackville-West és una gran desconeguda per al públic català, perquè de fet només en l'actualitat només hi ha un llibre traduït d'ella per Tuxit Edicions, 12 dies a Pèrsia, i de la Virginia Woolf, doncs evidentment se n'ha parlat molt més, i encara que no se n'hagi llegit res, se n'ha sentit a parlar segur, no? Almenys el nom en sona, perquè és un dels grans noms de la literatura, ja no occidental, sinó universal, però descobrir-ne un cantó doncs menys patologitzat, no? Perquè és la Virginia Woolf, està bastant estereotipada com una persona doncs, molt introspectiva, molt malalta sempre, molt fràgil, no? I és evident que tenia doncs, períodes que evidentment eren de malaltia, que la tenien totalment doncs, postrada al llit, però quan passava aquest període era una tia supersocial, molt activa mentalment, però també socialment, feia moltíssimes coses a la vida, tenia molta energia, i trobar-se amb la Vita Sackville-West també va ser un glob d'aire nou, no? Perquè ella sempre estava amb el seu cercle de Bloomsbury, i la Vita Sackville-West era una aristòcrata i escriptora i viatgera i moltes coses, que li va donar, doncs, jo crec que una nova perspectiva, una nova vida, no? Jo sempre dic vida, doncs la Vita li va portar moltes coses, i en aquestes cartes doncs veiem una Virginia Woolf flirtejant, la veiem gelosa, la veiem fent broma, jocs de paraules, vull dir, és un gaudi, perquè a més estan molt ben escrites, les dues eren molt bones escriptores, i és una finestreta també, és una intimitat que ara hem col·lectivitzat amb aquest llibre, sempre parlem d'intimitat, no? Però sí, és un plaer presentar-les.
1: És un plaer parlar i conversar ara amb l'Anna Noguer. Ela és membre de l'equip de la Ila Geminada, una editorial que es nota, hi ha molta sensibilitat femenina, no? En va l'equip. Mm-hmm. Són tres noies, l'Anna, la Laia Regincós, que ha citat abans, i la Nina Busquet. La Nina és la responsable de comunicació, entenc, o no sé com es reparteixen les tasques, sí, entre elles tres.
2: Sí, exactament, ho has dit correctament. La Laia, diguéssim, és a part de la propietària, doncs és la directora editorial. La Laia fa 7 anys, no?, que està treballant a l'editorial, i que l'està portant ella. De fet, quan l'Oriol Ponsatí Morlà doncs va anar doncs, a institució i va haver de deixar el càrrec de director editorial, se'n va encarregar la Laia, i doncs des de fa 7 anys la Laia és el timó de la Ila Geminada, no? És a dir, és joveníssima, però fa ja molts anys que s'està movent en aquest món, i que porta ella endavant la Ila Geminada, jo crec que amb molt d'encert. I fa, doncs, deu fer cosa d'un any, m'hi vaig incorporar jo com a editora adjunta, perdona, que això és ser dona orquestra, o sigui, fem una mica de tot, i tenim la sort que la Nina Busquet ens porta la comunicació i la premsa, que també és un treball doncs, de molt de picar pedra, no? de trucar portes, de parlar doncs, amb prescriptores, amb periodistes, i és una feina doncs, molt intensa, que per sort doncs, podem delegar bastant en la Nina, i que ens està fent una feina estupenda a xarxes també, cosa que és molt, molt d'agrair.
1: Això per mi, la Geminada és un exemple de la riquesa que hi ha a dia d'avui en el món editorial català, que darrere els grans grups, els dos, tres grans grups, mm-hmm, no més, no pas més, hi ha una multitud de petites editorials que estan fent una feinada increïble, afortunadament s'ha dit més que mai. Altra cosa és sempre aquella pregunta que sol ser habitual en aquestes taules dels oficis: fins a quin punt és viable tot aquest món, tota aquesta riquesa de colors editorials?
2: Bé, jo crec que és un... És a dir, jo crec que el sistema, o que el món editorial, és un ecosistema, no? I crec que és un ecosistema, òbviament, inserit dins d'un sistema, macrosistema, diguéssim, doncs, capitalista, que es basa en el consum, no? Llavors, tenim aquesta sensació que s'ha de llegir molt i que la quantitat és el que importa, no? I de fet, si veiem doncs el balanç de publicacions anuals, no, dels grans grups, és una autèntica barbaritat el que es publica. I sí que és veritat que això és una conversa llarguíssima. Jo et convido mira, fa unes setmanes vam anar a l'aniversari dels 50 anys de la llibreria Documenta a Barcelona i justament vam fer una taula rodona sobre el futur de la lectura. No va ser gaire de color de rosa les conclusions. Vull dir, és així, no passa res, les xifres són les que són, no ens enganyarem, però jo crec que com a ecosistema, que és el món editorial i el món de la literatura en català, dic en català perquè incloc la que s'escriu originalment en català i també la traduïda, no? Que també crec que aquest és un boom molt important. Tenim traductores i traductors boníssims en català. De fet, aquí a la Fira de la Vila, al Llibre de l'Escala, doncs ve el comissari, és l'Eloi Creus, no? Que és un gran traductor, i es nota també en el programa de la Fira d'aquest any. I crec que com a ecosistema... al final jo crec que és algo que s'autoregula, no? És a dir, que els lectors també, doncs, crec que molts lectors ja busquen certes editorials. Quan un lector és amant d'una editorial, i això passa amb les petites, perquè ningú diu posa'm un Penguin, però jo sí que he sentit posa'm un Periscopi, o ui, un llibre de l'altre, a veure què tal, o ostres, els Males Herbes, no? És a dir, aquestes editorials que tenen com un segell molt personal i que la gent se'n refia, jo crec que això és una marca, doncs, o jo què sé, ens venen, ostres, quines edicions tan boniques, que maco, toquen els llibres, no? Aquest tacte, aquesta proximitat, no?, que donen aquestes editorials petites, jo crec que és el que enriqueix, no? Perquè si només hi haguessin lleons a la selva, doncs es menjarien entre si, però no tindrien zebres a les que menjar, no? I les zebres coexisteixen, és a dir, no s'extingeixen perquè els lleons existeixin, no? Llavors, jo crec que el món editorial, doncs, és com un ecosistema on hi ha molt de color. Òbviament aquí hi ha matisos i jo no sóc la persona ideal, però jo crec que com a ecosistema ens autoregulem i també ens alimentem els uns als altres.
1: Jo ho crec, sí. Jo ho crec que sí. Anna, per acabar, ja una de ben personal, digue'm dos llibres i guio una mica, dos llibres, un, l'últim que hagis llegit o l'últim que t'hagi impactat, i un dels primers que et va fer lectora.
2: Uau, val, d'acord. Mira, un dels últims que m'hagi impactat... Orlando, de la Virginia Woolf. No estic aprofitant per fer publicitat de les cartes d'amor, però és veritat que Orlando és un llibre que marida molt bé amb les cartes d'amor. I un llibre que em va fer lectora... doncs mira, lectora adulta, segur, El vigilant al camp de sègol, de Salinger.
1: Anna Noguer, d'editorial o d'edicions de la L Geminada, ha estat un plaer. Avui hem parlat de Confessions d'una Sugar Baby i hem parlat d'aquestes cartes d'amor entre Virginia Woolf i Vita Sackville West. Fins la propera.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: Continuem amb els oficis i just després de l'entrevista un nou capítol de Bibliòfils amb la Judit Covenya Guàrdia. Com anem, Judit?
3: Molt bé, aquí encantada de presentar-vos Valencians.
1: Seguim aquesta sèrie del País Valencià que avui passa o centra focus en la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galès. Explica'ns.
3: Mira, la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galès va néixer el 1994, o sigui que, així vist en perspectiva, és joveneta. Va prendre el nom de Jerònima Galès en honor de la primera dona impressora. esposa i vídua de prestigiosos tipògrafs valencians. Primer, en Joan May i després en Pedro Huete. I mare dels Felipe i Patricio May, que van seguir el noble art de la impremta al llarg del segle XVI i XVII. D'impressors, impressores i altra fauna en parlarem en posteriors programes. La Societat Bibliogràfica Valenciana, Jerònima Galès, està formada per un nombre reduït de bibliòfils, persones que s'estimen les arts gràfiques i que tenen bona cura d'edicions i que estan interessats en trobar-ne d'aquelles de reduïda tirada. Sempre estan a la cerca del tresor amagat, amb una subhasta, trobant catàlegs de llibreries d'ocasió, en fi, són aquesta mena de gent que van recuperant i mantenint les nostres memòries escrites. Des de la societat es promouen projectes relacionats amb el foment, l'edició, el gust per l'edició i per les arts gràfiques. Aquesta és l'obstinació: recuperar, mantenir, fomentar l'assoliment més humà, el de perpetuar la paraula, la idea, el sentiment, la comunicació, a través de belles i nobles pàgines de llibre. A partir de l'any 2014 van començar a editar una mena de butlletí molt interessant per tots els amants de la bibliofília, Passiones Bibliogràfiques, on podeu trobar articles de bibliòfils destacats de llibres inconeguts, facsímils d'obres que es pensaven perdudes. Jo l'única pega que trobo és que pràcticament tot està escrit i fet només en castellà. Tot i que he de dir que també han promogut algunes exposicions. El 2019 en van fer una de magnífica a la Universitat de València, on es van poder veure i trobar, tocar, no gaire, obres molt antigues i molt interessants. Per tant, cal tenir-los en compte. Societat Bibliogràfica Valenciana, Jerònima Galès.
1: Doncs interessantíssim, com sempre, aquest cicle. Judit Cubeña Guàrdia, moltes gràcies. Fins la setmana vinent. Aquí han acabat els oficis d'aquesta setmana.
3: Fins la setmana vinent.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall. El sentim?
2: Soc la Noelia Pradell Ruiz. El poema que he escollit es diu Gripau, guineu, perdiu i bou a l'hospital. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals. El gripau té mal el trau, tot el dia està creu-creu. La guineu té mal el peu, tot el dia està nyeu-nyeu. La perdiu té mal el piu, tot el dia està xiu-xiu. El bou té mal el nou, tot el dia està cocou.
1: Moltíssimes gràcies, Noelia, per recitar aquesta poesia. I és ben veritat, com els animals, si alguna cosa ens fa mal, hem d'anar a que ens curin. Cuideu-vos molt, embaladits. Adeu.
2: Adeu.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: informació, música, entreteniment.
1: En la varietat i el gust.
2: I en la qualitat, la nostra diferència.
3: Núria Pericas, pediatra i membre de la Societat Catalana de Pediatria.
4: La mortalitat infantil en els menors de 5 anys, 300.000 morts a l'any anualment, estan associades a contaminació ambiental. És prioritari allunyar els vehicles de les escoles.
3: Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem.

0: dah ni.
1: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
2: El futur laboral no espera. La tecnologia avança i tu pots estar un pas endavant. A Núcleo Digital School et formem perquè estiguis preparat en només 5 mesos. Estudia de forma online o presencial, amb una formació flexible i a l'abast de la teva mà, perquè les oportunitats arriben, però estar preparat per aprofitar-les és cosa teva. No és sort, és Núcleo. Visita núcleo.school.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ens fem ressò del projecte europeu Menves contra la depressió, en el marc del qual un equip de l'Hospital del Mar ha desenvolupat Mentina. Es tracta d'una aplicació de salut mental amb base científica per dissuadir i preguntar a la intel·ligència artificial. És l'única del seu tipus que està seguint el procés per ser certificada com a producte sanitari. Explica'ns Anna Banyeres.
2: Per evitar consultes a la intel·ligència artificial que poden derivar en riscos associats a imprecisions per la informació facilitada o el reforçament de conductes o patrons de pensament disfuncionals, un equip de psicòlegs i psiquiatres ha treballat una aplicació mòbil que ofereix informació i resposta a la depressió basada en evidència científica, com explica una dels seus membres, Cristina de Córdoba.
3: No és un substitut d'un procés terapèutic, però sí que busca ajudar els pacients a gestionar els seus símptomes, a prevenir recaigudes i, en general, a millorar la seva qualitat de vida i el seu benestar emocional.
2: I tot fent un seguiment de l'activitat diària de la persona usuària.
3: L'aplicació, a través dels propis sensors que té el mòbil, de passes, d'hores de son, i a través de qüestionaris que va enviant regularment, fa un seguiment dels hàbits, de l'estat d'ànim del participant, i ofereix un seguiment i consells per cada usuari de l'aplicació.
2: L'objectiu últim és que l'aplicació sigui certificada com a producte sanitari. Per aquest motiu s'està avaluant dins un assaig clínic que es troba en fase de reclutament de persones voluntàries.
4: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.

Tu no saps, bonica, la rondalla del pastor? Doncs escolta-la i no l'oblidis mai, i menys avui. Així sabràs com som la gent de l'alta muntanya. Els pastors del Canigó, per defensar la ramada, tenim mastins i mandró i un ganivet de muntanya. Sempre sol, prop de les cimes, un pastor, jove i garrí, feia vida dia i nit al costat de ses ovelles. El seu món eren els prats i els rasos del Pirineu, l'únic amor del seu cor, una ovelleta de neu. L'ovelleta es deia Blanca i el pastor li deien Brau. Dels dos la gent li va treure la tonada que bé s'escau. Els pastors del Canigó, per defensar la ramada, tenim mastins i mandró i un ganivet de muntanya. Una nit, el brau pastor, quan la pleta arribava, s'adonà que en el ramat l'ovella aimada mancava. Va tancar tot el cabal dintre el clos amb mà segura, en tornar-se'n vers el bosc, seguit dels mastins d'atura. Son pas lleuger ressonava dins la foscor de la nit, mentre es cridava sa Blanca amb tot l'alè del seu pit. De sobte, els mastins lladraren d'esgarrifós a faisó. El pastor, amb un pesat còdol, va guarnir el seu mandró. En un revolt del camí, l'ovelleta tremolava. Davant seu,

L'home i el llop, com a llops, l'home i la fera, rodolaren abraçats fins al fons d'una timbera. És en matí, altres pastors que passaven la ramada trobaren morts els mastins i l'ovelleta salvada. En el fons del roquissam vegeren mort el pastor. En Samat tenia ferrat encara un tros del mandró. Al seu costat, el gros llop, sens vida també restava, en el pit d'ull enfonsat, un ganivet de muntanya. D'aquest fet ple de dolor, la rondalla es va formar, i tal com diu la cançó, tu mai no tens d'oblidar. Els pastors del Canigó defensem l'ovella aimada amb mastins i mandró i un ganivet de muntanya.

0: poncho tregge que tan destronat massa que han tardat i encara te l'estranyes. I tingo per entès que no tenim per res en aquí Vilanoble. I el malvat del Morgons n'eren a moltons que ens escovardien. Ells podràs de la clau fer anar el poble esclau i ells s'hi llevardien. I un que en deia la veritat n'era fusillat de nit o de dia. O bé tancat dins d'un penal com un criminal i ell així podria. I escolteu, ciutadans galants republicans, i escolteu la súplica. Sempre més sigui de cara als obrers la nostra república.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta. Vines.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un vehicle localitzat a Figueres destapa una trama de cotxes robats valorada en 640.000 euros. Els Mossos han recuperat 9 vehicles d'alta gamma sostrets a Dinamarca, Itàlia i França. La investigació també ha permès esclarir una presumpta denúncia falsa pel robatori d'un Porsche a Sant Feliu de Guíxols. Girona treu a concurs per 728.000 euros l'atenció telefònica del 092. El contracte actual acaba al setembre, però es prorrogarà per garantir el servei durant l'octubre fins que el nou entri en vigor al novembre. Obre un gastrobar a Figueres que prepara joves amb autisme per al món laboral. És un espai pont. El nou projecte neix com un espai d'aprenentatge professional i relacional per a persones amb neurodivergències. Plats tradicionals, receptes de mercat i productes de quilòmetre zero completen la proposta gastronòmica de l'establiment. Es troba al carrer Santa Margarida 9 de Figueres.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 94.888 a les 19 hores i 25 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: Un país per voltar, amb Fèlix Martín.
1: A Un país per voltar, anem cap a Figueres, la capital de l'Alt Empordà, i farem una visita a un emblema de la ciutat, el castell de Sant Ferran. La farem amb la Laia Claret. Hola, Laia.
2: Hola, Fèlix.
1: I anirem pel castell amb jeep i amb barca.
2: Sí, és que el monument és el més extens de Catalunya. La superfície és de 320.000 metres quadrats i té un perímetre exterior de més de 3.000 metres.
1: Déu-n'hi-do, doncs vinga, va, comencem.
2: I arribem a una de les visites guiades. Un matí amb tramuntana forta i només començar la primera sorpresa.
3: Donar-vos la benvinguda al castell de Sant Ferran. Jo em dic Adrià, em feu la vostra guia, i anem a parlar d'un castell que, tot i que li diguin castell, no és pas un castell. És una fortalesa.
1: I suposo, doncs, que us expliquen, primer de tot, quines són les diferències.
2: Sí, evidentment, l'Adrià Comas, just a l'inici, en diu alguna.
3: Els castells es comencen a fer a partir d'aquella edat romana, medieval, aquells antics castrums. I les fortaleses es comencen a construir a partir del segle XVI. La primera diferència que veureu entre un castell i una fortalesa són les torres. Són aquelles torres quadrades, romboides, rodones, que ens imaginem sempre quan veiem un castell, doncs aquí no n'hi ha ni una, d'acord? Aquí el que tenim són baluards, d'acord? Amb el baluard el que ens permet és disparar a l'exterior amb la cara i amb els flancs disparar a l'interior. I a part, una altra diferència són els murs. Doncs si els murs del castell són alts i prims, aquests són tot el contrari. Són baixets, d'uns 15 metres d'alçada màxima, però el gruix és de 20 metres mínim.
2: És la fortalesa amb baluards més gran d'Europa. Va ser una obra de lluïment de l'enginyeria militar hispana del segle XVIII, construïda per Ferran VI de Borbó, aixecada prop de la frontera com a norma portalada del regne. Comencem a moure'ns i l'espai és tan gran que anem amb jeep per dins el recinte. Com a curiositat, quan es va construir que havien 4.000 soldats i a Figueres, perquè us ho imagineu, hi vivien unes 1.600 persones. També va ser pionera en la manera de tractar els soldats. Fins aleshores, els soldats dormien en el que s'anomenava llits calents, és a dir, un llit per tres torns de soldats. Això feia que si hi havia alguna malaltia s'encomanés de pressa. Aquí, a Sant Ferran, hi ha un canvi. Es passa el llit per soldat. Aturem el jeep per visitar una contramina i entrem. Comas ens explica què són.
3: És aquest passadís de 100 metres. I al llarg d'aquest passadís el que tenim són 3 ramals a la dreta i 3 ramals a l'esquerra, d'acord? D'uns 25 metres. I al final d'aquests ramals el que trobem és una habitació molt petiteta de 2 metres quadrats. I us heu d'imaginar a un soldat a cada forner, que és aquesta habitació petita, 8 hores, en total silenci, i només amb una làmpada d'oli, per escoltar.
2: Aquí els soldats escoltaven si hi havia mines enemigues. Per tant, hi havia silenci i els llums d'oli, que provocaven que l'aire fos molt dens. Tornem a agafar el jeep i anem cap a les cisternes d'aigua, que són sota el pati d'armes. N'hi ha 4 i estaven controlades individualment per si algun enemic n'enverinava alguna, i que havien fins a 9 milions de litres d'aigua. Ara n'hi ha una mica d'aigua. I baixem, i entrem, i pugem a la barca.
4: I això és llei, eh?
3: Que una cisterna són 6 habitacions. 3 en vertical, i com esteu veient, ara estem anant just en horitzontal. El que van en total de 6 per 4, 24 habitacions en total, que són aquests 7.200 metres quadrats de cisterna.
2: Les cisternes també estaven pensades per si els atacaven.
3: Ja veieu que aquí, ja a la volta catalana, la vam servir un piló, també, perquè com estem a 8 metres sota del pati d'armes, d'acord, el que s'havia de fer era que si caigués una bomba en el pati d'armes no s'ensorrés la cisterna, perquè si s'ensorra una cisterna, s'ensorra el pati sencer. D'acord? Per això la volta catalana, el que fa és resistir l'impacte.
1: La Maggie, per completar una mica aquesta visita, fem una mica d'història.
2: Doncs l'entrada en servei de la fortalesa va coincidir amb els dos últims conflictes armats en França. Durant la Gran Guerra, del 1739 al 95, va jugar un paper com a base d'operacions. A l'inici de la Guerra del Francès, va ser ocupat per les tropes napoleòniques en qualitat d'aliades. El 1811, un grup de miquelets del país el va recuperar i s'hi van mantenir durant 4 mesos. I arribem a la Guerra Civil. Aquí va ser punt de concentració de les brigades internacionals i durant unes setmanes seu del govern de la República Espanyola. L'1 de febrer del 1939 s'hi va fer l'última reunió de les Corts de la República Espanyola i el dia 8, quan l'exèrcit republicà evacuava Figueres, es va fer volar el material de guerra que hi havia emmagatzemat. Una enorme explosió que va fer arribar alguns trossos fins a la Rambla de la ciutat. Ara, en una part, hi queda només una residència militar que no es pot visitar. I, per cert, també ha sigut escenari de diverses pel·lícules i sèries.
1: Acabem, Laia. Com ho hem de fer si volem visitar la fortalesa de Figueres?
2: Doncs hi ha diversos tipus de visites. Es poden fer també pel teu compte sense guia. Totes les opcions es troben al lloc web castellsanferran.com.
1: Gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de Catalunya Informació.
2: Aquí observem, pensem, raonem i triem la millor selecció de tota una vida audiovisual.
4: Quina feinada, no?

0: Sí, sí, vostè.
1: 1. És única.
2: 2.
1: No s'assembla cap altra.
2: 3.
3: És Ràdio Vila-sacra.
4: I com més aviat ens adonem tots plegats, millor.
5: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
6: Quan arribem, quan
7: és normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que s'ho fessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
8: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació a www.producciointegrada.cat.
9: Des dels quatre clubs fundadors l'any 1900 fins als 1240 a l'actualitat. Federació Catalana de Futbol. 125 anys d'història. 125 anys de futbol a Catalunya.

viatge i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca el pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia.

Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc. Ràdio Vila.

0: La pera és sabrosa i refrescant. Destaca per la seva aportació d'aigua, fibra i potassi. Conté vitamines del grup B en petites quantitats. És suaument astringent per la seva composició de tanins, els quals tenen també un efecte antiinflamatori, de manera que resulta beneficiosa en casos de trastorns digestius, com diarrea, gastritis i úlceres. Pel seu efecte diurètic, també és beneficiosa en cas de retenció de líquids. A més, gràcies al seu baix contingut en hidrats de carboni, són molt recomanables pels qui pateixen diabetis.
1: I és que els productes catalans són salut.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.
2: Cada dia amb la cultura.
3: Jo, cultura.
4: Cultura.
5: Molta cultura.
6: Cultura.
7: Cultura.
8: Tenim una cita con la cultura.
9: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
10: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
11: Sempre al costat de la cultura.
12: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
13: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
14: Diu xirimiri en català. Xirimiri, per anomenar la pluja fina, és un nom molt bonic, però no està adaptat en català. És a dir, per molt que ho diem, no existeix la grafia adaptada en català xirimiri, a amics inicial. I realment no ens cal, perquè tenim un munt de noms per fer-hi referència. Plubisqueig, pulsim, plugim, burrim, ximxim, pèl de gat, cotellim, enganyapastors. I aquí és quan ens posem tendres i realment pensem que el mot onomatopèic del basc xirimiri està molt bé, però no ens cal. És que xirimiri és tan graciós. A veure, també tenim un ximxim que ve d'un so i és una onomatopeia. Què més voleu? I vosaltres, com en dieu de la pluja fina? Xirimiri, xirimiri, xirimiri, xirimiri, xirimiri, xirimiri.
15: Hola, Joan. Xirimiri.
16: Hola, Sílvia.
15: Què fas aquest cap de setmana?
16: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil·la.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu Mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Xato! L'estiu s'acaba. No hi ha més platja. Has de tornar.
8: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
9: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
10: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també.

0: Anastamels, a una persona que està sola jo li diria que podia jugar amb ella. I puc quedar a casa teva tots els dies que tu vulguis.
1: A Sant Joan de Déu treballem per trencar la soledat no desitjada. Ajuda'ns a fer-ho possible a trencalasoledat.org.

0: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, Dalí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
1: Espai Ràdio Vila-sana.

0: Parlem ara de la llei contra la multireincidència que entra en vigor. La nova norma condemna entre 1 i 3 anys de presó als delinqüents que tinguin més de 3 condemnes fermes per furt. S'endureix especialment el càstig contra el robatori de telèfons mòbils i contra les estafes, Miquel Jarque.
1: Amb la nova norma, els furts de menys de 400 euros i que abans no comportaven presó es podran castigar fins amb 3 anys si s'ha reincidit per quarta vegada. En el cas de les estafes, també es tindrà en compte si hi ha condemnes prèvies i l'import defraudat. També s'incorporen les ordres d'allunyament a barris, municipis o espais concrets, com ara el metro o l'aeroport. La consellera d'Interior, Núria Parlon, considerava en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que la nova llei representarà un punt d'inflexió i apostava per endurir, a partir d'ara, les penes per cultiu de marihuana i el tràfic de drogues.
2: Creiem que això és important, un canvi també pel que fa a les penes pel tema de producció i tràfic de drogues, que és el següent pas que creiem que hem de fer.
1: La nova llei preveu, això sí, un enduriment per punxar la llum en el cas de plantacions interiors de marihuana.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
1: A veure...

0: Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Tanca els ulls.

0: Canviem de qüestions.
1: La cobertura en plàstics de les pomeres de la varietat Fuji s'ha demostrat eficaç per evitar que els fruits s'esberlin si plou al final de la maduració. Ara aquests assajos es volen estendre a totes les varietats de pomera en època de floració per evitar tractaments fungicides contra les taques i obtenir una fruita encara més neta de residus. Ens ho explica en aquest reportatge l'Albert Requena. El muntatge tècnic és de Josep Plazas.
2: Com més sucre té una poma, més perill d'escarlat hi ha.
3: Jordi Olet, fruticultor de l'empresa Olet Riera de l'Estartit.
2: I els 7 o 8 dies abans de collir, com va passar l'any passat i fa 2 anys, que per això hi ha tota aquesta sensibilitat a fer alguna cosa, doncs és per això ens hem mogut, perquè durant 2 anys seguits hem tingut entre un 30 i un 40% de poma escarlada.
4: Tot i que encara no és la varietat més cultivada de llarg, la Fuji és una poma que és més valorada com més sucre té, un sucre que s'hi acumula quan és més a punt de collir.
2: Si tu tens més sucres, doncs cobres més. Si tens més sucres, cobres menys. Jo crec que amb el temps, ja només amb el que cobres més de sucres, pots arribar a pagar el plàstic.
4: Es tracta d'instal·lar per sota de les xarxes contra pedregada uns davantals de plàstic que es cusen d'una filera de pomeres a l'altra amb cintes elàstiques i deixant entre 30 i 50 centímetres d'un plàstic a un altre perquè el fruit no es mulli i la plantació no es converteixi en un hivernacle i pugui respirar. Fins ara eren assajos, però els tècnics apunten que ja han deixat de ser-ho.
5: Per això aquestes teles també, quan arriba l'hivern, es pleguen.
3: Joan Maria Pareta, gerent de Nova Fruit de Figueres.
5: I es pleguen d'una manera que van protegides per una altra cobertura negra perquè no entri el sol i no es degradi, perquè tots aquests materials al final és plàstic i el que el degrada és el sol.
4: L'èxit de l'experiència amb la Fuji ha portat els tècnics a plantejar aquesta mateixa solució per protegir contra el motejat durant la floració de tot tipus de pomera.
5: I la idea és que aquest mateix plàstic el puguem posar just després de floració i pugui estar durant unes setmanes o inclús un mes seguit i ens estalviem tots els tractaments que hem de fer de fungicides. I això seria molt important per nosaltres. Primer, perquè seria un estalvi pel pagès i segon, perquè seria una fruita que tindria molts menys residus.
4: Segons dades del Departament d'Agricultura, a les comarques de Girona es produeixen unes 9.000 tones de poma Fuji, quantitat que suposa un 10% de la producció total.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Quina raó mou el teu món? Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí,

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Tot Sardana, la millor selecció de la nostra música. Edita i presenta Gerard Carrión.

Molt bon dia, com esteu? Sigueu molt benvinguts al Tot Sardana aquí. Encetem aquest diumenge festiu joiós i alegre, diumenge d'estiu, perquè durant tots aquests diumenges del mes d'agost escoltarem un bon reguitzell de bones sardanes airoses i balladores. Serà programes íntegrament dedicats a la bona música, un programa per enaltir, preservar i difondre la nostra dansa nacional, la sardana i la música per a cobla. Hi ha un bon reguitzell també de ballades interessants previstes per aquest estiu. Bé, que ens informem sobretot al web de la Confederació Sardanista de Catalunya a www.somsardana.cat. Doncs som-hi, escoltem la primera composició amb la cobla mil·lenària, una sardana maquíssima, Petons de matinada, de l'Enric Ortí.

La cobla mil·lenària ens ha interpretat Petons de matinada, de l'Enric Urti. I ara d'en Jordi Molina, tenorista de la cobla principal de Llobregat, escoltem una delícia de sardana, Camí de Sant Ponç, i ens l'ofereix també la cobla mil·lenària.

I ara escoltarem una sardana del compositor de Badalona, va ser instrumentista durant molts anys de la cobla Marinada d'en David Estanyol, una sardana molt bonica, el títol Mar i Palmeres. L'escoltem també amb la cobla Milenària.

La cobla mil·lenària ens ha interpretat Mari Palmeres, del compositor David Estanyol. I ara també una delícia de sardana del compositor nord-català d'en René Picamal. Escoltem Ciutat Reial amb la cobla mil·lenària Fidelíssima Vila de Perpinyà.

Del compositor nord-català d'en René Picamal hem escoltat Ciutat Reial amb la cobla mil·lenària. I avui al Tot Sardana també volem recordar la figura d'en Jesús Ventura. Escoltem la sardana L'Aplec de l'Estany amb la cobla mil·lenària.

del compositor Jesús Ventura hem escoltat l'Aplec de l'Estany amb la cobla mil·lenària. Escoltem una composició del castelloní, del Castelló d'Empúries, d'en Marc Timón, 5.445 d.C.

Acabem d'escoltar la sardana 5445 DCE d'en Marc Timon amb la Cobla Mil·lenària. I la propera sardana li vull dedicar especialment a la Teresa Batet, que ens escolta des del Principat d'Andorra, des de la parròquia d'Escaldes, en Gordany. El títol, El rei de casa, una delícia de sardana, del compositor Jordi Paulí, l'escoltem amb la Cobla Mil·lenària.

La cobla mil·lenària ens ha interpretat el rei de casa d'en Jordi Paulí. Li hem dedicat a la bona amiga Teresa Batet, que ens escolta des de la parròquia d'Escaldes, en Gordany, des del Principat d'Andorra. I ara escoltem una sardana d'en Marcel Artiaga amb la cobla mil·lenària, el títol Anys d'il·lusió.

0: Acabem d'escoltar la sardana Mil·lenària 20 anys en Galdric Vicenç amb la cobla Mil·lenària.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Escoltem, no és ben bé una sardana, però convé obrir el ventall perquè la formació coplística té un ventall molt ampli a banda de sardanes d'interpretar altres estils. Escoltem de Pascal Comelade, El Paseo.

La copla mil·lenària ens ha interpretat El Paseo de Pascal Comelade. I escoltem ara una sardana que porta per nom Aires de Begues. Li dediquem especialment a l'Ester Gil i a tota la colla sardanista de Begues, de la comarca del Baix Llobregat. És del compositor, com deia, Antoni Albors. Ens l'ofereix la cupla Ciutat de Girona de l'any 2003.

Amigues i amics, arribem al final de l'edició d'aquest diumenge del Tot Sardana. Espero que us hagin agradat les propostes musicals sardanistes d'avui diumenge. Us hem estat fent costat al control tècnic el nostre company en Xavi Aguilar i a la direcció i presentació un servidor, en Gerard Carrión. I acabarem amb una sardana molt bonica. És de lluïment de tenora, el tenora solista Josep Coll Ferrando, amb els seus companys de la Copla Ciutat de Girona. Cana Palamós, la dediquem a l'agrupació sardanista Costa Brava de Palamós, que organitzen un bon reguitzell de ballades interessants els dimecres i els diumenges d'estiu, a banda d'organitzar-ne altres ballades durant l'any. Cana Palamós, de l'Antoni Albors, amb la Copla Ciutat de Girona. Que tingueu un bon diumenge, protegiu-vos bé del sol, hidrateu-vos, ballem sardanes i fem país. Una bona setmana, cuideu-vos, adeu-siau.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
2: I parlant d'emocions.
3: 20.
4: Hello, this is me,

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Hi ha hagut i hi ha moltes persones importants en el món de l'havanera. Per diverses raons o motius, per fets molt rellevants o per petites accions que a la llarga han esdevingut també necessàries. Avui us volem parlar del que per molts és, si no el més important, un dels compositors més importants dels inicis del gènere havanera. Parlem d'en Sebastián Iradier. Ens en parla el nostre musicòleg Martí Bacardí. Endavant, company!
1: Salutacions a tots! Pareu atenció! Sebastián Iradier Salaberry va néixer el 20 de gener de l'any 1809 a Lanciego, al País Basc. De nen va anar a viure amb els pares a Vitòria, on cantava amb el cor de la Col·legiata Santa Maria, on amb molt bona veu mostrava el seu talent per la música, cridant l'atenció del mestre de capella.
0: Bon començament, cridant l'atenció del director del cor. Segur que tenia bona veu i afinació el petit Sebastián.
1: Sí, bona veu i també peculiars maneres de comportar-se. En Sebastián de petit, i no tan petit, ja ho veureu, va ser una mica trapella. Però seguim amb el que dèiem. Estudia música a Vitòria, on destaca mostrant molt de talent. Amb 17 anys és organista titular de la parròquia de Sant Miquel de Vitòria. Després, als 19 anys, ho és de la parròquia de Sant Joan, a Salvatierra, un poblet a prop de Vitòria.
0: Molt bé, guanyant-se les garrofes treballant de músic. Apuntava maneres en Sebastián.
1: Sí que apuntava maneres, sí. Ja he dit abans que era una mica trapella. Massa pel que sembla, a l'entorn de la parròquia el seu comportament donava de què parlar. Era un noi guapot, simpàtic i pot ser massa seductor. Ja m'enteneu.
0: Ep, en Sebastián de jove sembla que era tot un dandi.
1: De jove i no tan jove, ja ho veureu. De totes maneres, això ara és igual. Ell ho vol dissimular i l'any 1829 es casa amb Brígida de Iturburu Díaz de Durana i ho fa a la parròquia de Salvatierra, on treballa. Però allà mateix aviat té un fill bastard amb Atanasia Isaguirre i Arteburu, la noia de servei de la casa del capellà. En aquell temps també embarassa la seva dona, amb qui tindrà el seu fill, Pablo Fernando.
0: Déu-n'hi-do, Sebastián Iradier. No parava quiet. Però entre aquests embolics sentimentals, què ens pots dir de la música?
1: En el terreny musical assoleix fites molt importants. Comença a destacar a nivell nacional i obté càrrecs com el de mestre de solfeig per al cant al Real Conservatori de Maria Cristina, vicerrector de l'Acadèmia Filarmònica Matritense, consolidari del Liceu Artístic de Madrid, catedràtic d'Harmonia i Composició de l'Institut Espanyol, professor del Col·legi Universal de Madrid, soci d'honor de l'Acadèmia Filarmònica de Baiona, a més de ser propietari d'una botiga i d'una impremta musicals. I com no, de seguir en la seva tasca personal de seductor, tot donant classes particulars a senyoretes de famílies acaudalades de la capital, com la bellíssima Eugenia de Montijo, futura esposa de Napoleó III, a qui li va dedicar el següent. Para Jardines Granada, para Mujeres Madrid y para Amores Tus Ojos, cuando me miras a mí.
0: Sí que era un músic important, sí.
1: Va quedar vidu des de 1834. Es rodejava de l'atmosfera de l'alta societat del moment i escrivia cançons molt exitoses amb facilitat. a meitat del segle XIX, va a París, on també assoleix cert èxit. Més tard fa una gira per Amèrica, Nova York, Boston, Filadèlfia, Nova Orleans, Mèxic i, finalment, Cuba.
0: Ara, ja feia estona que ho esperàvem, Habaneres, Cuba. Havia de passar. Sebastián Iradier trepitja Cuba. I què? Què passa allí?
1: A Cuba, Sebastián Iradier coneix i comença a coquetejar amb l'Habanera. I el 1863 escriu la seva obra magna, La Paloma. Per molts, l'habanera més important mai escrita. Important sobretot perquè obre la porta a la difusió internacional del gènere habanera.
0: La Paloma. N'hem parlat diverses vegades d'aquesta importantíssima habanera de Sebastián Iradier.
1: Sí, i no només d'aquesta. Després va escriure la manera El Arreglito.
2: Chinita mía, ven por aquí, que tú ya sabes que muero por ti.
1: Estrenada a París. I ves per on el compositor George Bizet s'hi va inspirar, per no dir plagiar, per escriure la manera de la seva òpera Carmen. Com també ho van fer Eduard Lalo amb La Negrita, per a la seva sinfonia espanyola, o Jerónimo Jiménez amb Café Caliente, per a l'intermezzo de la sarsuela Les Modes de Luis Alonso. I Iradier torna a Vitòria, on mor el 6 de desembre de 1865.
0: Important també per altres autors que en van usar obres per escriure'n de pròpies. Moltes gràcies, Martí, per la biografia d'avui. Sebastián Iradier, un músic que ha gravat el seu nom amb foc en la historiografia de l'habanera. Acabem escoltant la seva obra magna, La Paloma. Ens la canta el grup Habana Vieja.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: El xou de la Xandi Xou.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: 100% Empordà.
5: Cada diumenge...
6: A poc i bona lletra.
7: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
8: Ei, truqueu.
9: Agafa el telèfon i truca.
10: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
11: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
12: Et volem escoltar.
13: Bon dia. Us ho sento molt avui. Esteu molt aixirugats, molt. Esteu molt dinàmic avui. Escolta'm, una abraçada molt forta, doncs.
14: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
14: Repetiràs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Hi ha més de 80.000 habitatges a Espanya que no es construeixen quan toca perquè la xarxa elèctrica no té prou capacitat. Ho assegura un informe del BBVA Research que diu que hi ha promocions sense desenvolupar perquè les connexions elèctriques no estan preparades. L'informe diu que cal afrontar el problema perquè es necessiten entre 5 i 8 anys per fer les infraestructures que falten. I la situació pot empitjorar perquè es preveu que la demanda elèctrica augmenti un 45% fins al 2030, ja sigui per l'increment del consum de les llars, per l'electrificació del transport o perquè els centres de dades necessiten cada cop més energia. Malgrat tot, el centre d'estudis del BBVA indica que la situació a Catalunya és millor que la resta de l'Estat. Segons l'informe, té una xarxa elèctrica més desenvolupada perquè és un gran node urbà i industrial i està més ben connectada a punts de generació d'energia com les nuclears d'Ascó i Vandellòs o França.
2: Actualitzem.
3: Bon dia a tothom.
4: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
5: Ràdio Vila-sacra, Pulcat.
6: Xato! L'estiu s'acaba. No hi ha més platja.
2: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
7: Amb bona música tot es pot arreglar.

0: n'he trepitjat 3 en el que portem d'any i jo vull una ciutat neta.
1: Tu i tots. Suposo que els amos que no se'n fan càrrec dels seus gossos són rics, perquè si et pillen són 100 euros de multa. Corresponsabilitat. L'Ajuntament facilita la tinença de mascotes tant com pot i nosaltres hem de fer el que ens toca.
0: Corresponsabilitat,
1: Sí, va, vés-te netejant i no et preocupis, que si entre tots ens hi posem...
0: Corresponsabilitat.
2: Cada dia amb la cultura.
3: Jo, cultura.
4: Cultura.
5: Molta cultura.
4: Cultura.
6: Cultura.
7: Tenim una cita con la cultura.
8: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
5: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
9: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
10: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: és millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us imagineu un pèsol juganer atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
3: Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. El poema que he escollit es diu El senyor pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no en trobo. El senyor pèsol, rodó i petit, de dintre la tavella. El pèsol va sortir torrat del sol, com un ull que saltés de la parpella, perseguir món tot sol. L'està damunt l'era. Abandonats, els seus germans foren enduts, tot d'una al graner. I ell resta meravellat de trobar-se tot sol de sota el clar de lluna, que li mirava la lluna amb ulls d'infant, alta, rodona, criallera, i pensa que era un pèsol gran, perdut enmig de l'era.
2: Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema, Flavio. Ens agrada que estiguis orgullós de recitar poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
5: K25.

0: Exacte.
1: Les frases d'en Ramon.
2: La campana no entra a missa, però a tots avisa.

0: en el 107 de la FM.
1: Avui us parlarem de com entendre les etiquetes dels productes alimentaris. I per fer-ho ens acompanya l'experta en nutrició, Meritxell Vancell.
2: Les etiquetes dels productes alimentaris ens aporten molta informació i els consumidors les hem d'entendre perquè això és decisiu a l'hora de triar un producte o un altre. Etiquetes ens aporten dos tipus d'informació, la general i la nutricional. La nutricional no és obligatòria, però ens aporta una informació del producte, les característiques nutricionals, que és interessant saber-les. I quina informació hi ha a les etiquetes? Doncs hi ha el nom del producte. No hem de confondre el nom del producte amb la marca comercial, perquè no és el mateix un iogurt que un preparat làctic i tampoc és el mateix un suc de fruites que un nèctar de fruites. També hi ha els ingredients. Els ingredients apareixen per ordre d'importància, és a dir, el que hi és en major quantitat serà el primer de la llista i així successivament. També hi ha el pes net o la quantitat neta, que amb els productes sòlids, com pot ser l'arròs, s'indica en grams. En canvi, quan el producte és líquid, com la llet o un altre aliment com un suc, aquest s'indica en litres o mil·lilitres. També trobem la data de consum o la data de consum preferent, que es diferencien segons els dies de vida que té aquell producte. També hi ha el país d'origen, que segons la llei doncs només l'hem d'indicar quan el producte no és de la Unió Europea. Si no, no cal indicar la seva procedència. També hi ha l'apartat de les condicions de conservació, que aquest és necessari quan el producte necessita unes maneres de conservar doncs, especials per evitar que el producte s'alteri. Grau alcohòlic s'ha d'indicar quan el producte supera l'1,2% de graduació. També, en molts casos, i ara cada vegada més, hi ha l'apartat dels al·lèrgens. En els productes bon preu indiquem els al·lèrgens 3 amb una icona, que són l'ou, la llet i el gluten. Ara bé, si hi ha altres al·lèrgens, com pot ser la soja, el peix, l'api o la mostassa, que també són al·lèrgens que s'han de declarar, aquests els indiquen amb una frase, perquè les persones intolerants o al·lèrgiques puguin escollir si el prenen o no. La informació nutricional que apareix en les etiquetes s'indica sempre per 100 grams de producte o 100 mil·lilitres de producte. Aquesta informació sempre que hi és ha de sortir-hi les calories, les proteïnes, els greixos i els hidrats de carboni. També hi pot haver més informació, però aquesta és l'essencial i la indispensable que hi ha d'aparèixer. Productes amb denominacions d'origen. Aquí a Catalunya tenim la denominació d'origen protegida, la denominació geogràfica i la indicació geogràfica protegida. Tots els aliments que siguin amb denominacions d'origen catalanes, els etiquetatges hauran d'aparèixer en català. Actualment hi ha molts productes alimentaris que tenen el semàfor nutricional. El semàfor nutricional sempre indica la informació del producte, les característiques nutricionals, o bé per ració de consum o per unitat de venda. Per exemple, un iogurt, la informació serà per unitat, perquè quan ens mengem un iogurt ens el mengem sencer. Però, per exemple, amb un bric de llet, la informació nutricional que apareixerà en el semàfor serà per ració de consum. En aquest cas, un got de llet fa 200 mil·lilitres. I què hi apareix en el semàfor? Anem a veure, per exemple, en el cas de la tonyina, veiem que una llauna ens aporta 106 quilocalories. I això successivament ens passa amb els sucres, els greixos saturats, la fibra i la sal. També ens indica un percentatge. Aquest percentatge és el tant per cent de les necessitats diàries recomanades. És a dir, si una persona necessita ingerir 2.000 quilocalories al dia, menjant una llauna de tonyina ja té el 5% de les calories cobert. I així es passa amb els sucres, els greixos saturats, la fibra i la sal. Per tant, és una informació de més a més que ens aporten les etiquetes. Llegir bé les etiquetes és molt important, però entendre-les encara ho és més, perquè, com hem dit, això ens facilita la compra i la tria dels aliments.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Riu, riu.
2: Heu de saber que...
3: Heu de saber que les dones dediquen 800 hores més a l'any que els homes, als fills i a la llar.
4: Tot i que després de la Covid aquesta bretxa s'ha reduït, elles dediquen el 62% de la seva jornada a les feines de casa. Mentre que entre els homes, aquesta xifra cau fins al 43%.
5: Escoltar això t'ha incomodat? A nosaltres també, i per això ho volem canviar.
6: Som Ràdio Vila-sacra. Ja ho tens prou clar.

0: La classe mitjana s'ha anat desdibuixant amb els anys. Des de la gran crisi econòmica del 2008, moltes persones que abans podien pagar un lloguer, fer vacances i encara els quedaven alguns estalvis, han passat a tenir sous congelats, dificultats per accedir a un habitatge i acaben el mes amb el compte corrent a zero. Sentirem l'advocat i professor de la Universitat Ramon Llull, Rubén Guilanyà, que afirma que la fiscalitat desfavoreix la classe mitjana.
1: El sistema impositiu continua pensant que el que té renda és el que és ric. Això és un error actualment enorme, perquè el que és ric és el que té patrimoni. És injust que tractem molt pitjor les rendes del treball, on hi ha un esforç, amb algú que senzillament pot aconseguir ingressos de manera passiva.
0: La Mònica té una botiga a Reus i el José és mestre de primària de Torrefarrera. Tots dos expliquen com afronten els imprevistos.
2: Hem de triar entre l'imprevist i les vacances. Marxem 3 dies de vacances, solucionem l'imprevist i marxem 2 dies de vacances. Hem de fer mans i mànigues per poder arribar a tot arreu.
3: Si tenim alguna avaria del cotxe o algun imprevist d'aquest estil, just ara hi podem fer front fins fa un any i poc, encara que jo fa quasi 20 anys que soc funcionari de carrera, no podíem fer front.
0: I pel que fa a les vacances,
2: s'han d'escurçar i amb un nivell bastant més baix que el que teníem fa uns anys.
3: Fins fa un any o així, les nostres vacances es resumien en un cap de setmana. Potser si trobàvem alguna oferta en algun hotel, la resta de les vacances era o a la casa del poble d'uns padrins o a la casa del poble dels altres.
4: Pensa, pensa.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: el temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica que, a més, ens ha d'acompanyar durant tot el cap de setmana. I els pocs núvols que apareguin tant avui com demà tendiran a ser inofensius. Tenim, doncs, unes quantes hores, per no dir dos dies, sense precipitacions en lloc del país. El que sí que hem tingut avui és una davallada de les temperatures. Avui s'ha imposat el fred al Pirineu, la fresca a l'interior i també a la façana costanera. Una nit de bon dormir, fins i tot en molts casos amb finestra tancada o almenys amb llençol sol a sobre. I és que les temperatures han baixat força. Dels darrers dies que arribàvem a mínimes de 24, 25 o 26 graus, avui a la costa, les més altes, a Barcelona, poc més de 23 graus. Destaquem temperatures a Espolla, a l'Alt Empordà, de 12 graus de mínima, a Vilanova de la Sal, a la Noguera, 15 graus de temperatura mínima, o també a Ulldemolins, cap al Priorat, 12 graus de temperatura mínima. Temperatures mínimes fredes que contrastaran amb les que assolirem de cara al migdia, amb una màximes que pujaran a les comarques de l'interior. Màximes cap a les comarques de Girona i Catalunya Central, que es mouran a l'entorn dels 32 graus, i les més altes cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb possibilitat d'arribar a l'entorn dels 33 graus. Una calor continguda, típica de finals del mes d'agost. De cara a demà continuaríem amb la mateixa situació de sol, tant al matí com a la tarda, i unes temperatures una miqueta més altes. Demà ja podrien tocar la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
6: Bon Preu Esclat.
7: Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.
8: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
9: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
10: Vinga, som-hi!
11: Gràcies, Xavier, perquè tu vas ser el primer que em va donar una oportunitat professional. T'estic molt agraït. O sigui que moltíssimes gràcies, Xavier.
12: I quan més serem, més riurem.
13: Jo molt feliç de poder viure i compartir aquest moment amb tots vosaltres. I hem tingut la gran sort d'aprendre de l'exemple dia rere dia. Ens has ensenyat el valor de la constància, la perseverància i de treballar amb amor. De picar pedra cada dia i donar el millor de tu. De la gota d'oli i la de mel també. I de la importància de posar-te al servei dels altres en cada cosa que facis. I per això t'estaré sempre agraïda. Un petó molt gran.
14: Com a alemany que viu a Àustria, també soc fan des de fa molt de temps. Malauradament no entenc res, però sempre estic content quan sento el programa.
15: La música és una de les coses millors que tenim.

0: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
1: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
2: Escolta.
3: I aquí, pues, hace la memòria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
4: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
5: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
6: Pot ser part del canvi.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Polèmica per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa. L'estudi només havia fet servir dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes de les recomanacions, només agafava com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provinents d'estudis fets en homes. I a més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaració a 3CAT Info.
3: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
2: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. Qui també li ha demanat que rectifiqui és el Ministeri d'Igualtat. La ministra Anna Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agendes i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per qualsevol qüestió i, sobretot en aquest cas, quan es tracta de la menopausa.
4: Continuem.
5: Connecta'm, ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
1: Aquí intentant canviar el món.
0: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.

0: Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
1: I parlant d'emocions...
2: 91.

0: de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell del Papiol.
0: Dominant la vall dalt d'un turó rocallós, el Castell del Papiol és, sens dubte, l'element més emblemàtic d'aquesta vila del Baix Llobregat. Té perímetre poligonal irregular de 6 cares i conserva restes dels segles X al XII. La torre quadrada és del segle XIII. Estratègicament situat entre Molins de Rei i Martorell, dominava la zona i exigia el peatge del pas de les barques del riu Llobregat, al mateix temps que protegia la important cruïlla de camins que travessaven cap a Montserrat i també cap al Vallès per l'antiga Via Augusta. El primer document escrit referent a aquesta emblemàtica construcció d'origen romànic és de l'any 1116, quan el comte de Barcelona cedeix el lloc a tres vassalls en representació d'un ordre militar perquè el mantingui actiu. L'any 1206, el rei Pere I en va fer donació a Raimon de Papiol, el primer baró. El 26 de maig del 1448, un moviment sísmic va enfonsar el castell i d'aquí en neix una llegenda. La llegenda.
2: Es diu que el senyor del Papiol feu una juguesca. Va proposar al dimoni, amb un pacte horrent, que li construís el castell en el territori que el rei li acabava d'atorgar. La construcció havia de ser feta en 7 nits i sense que ningú no hagués esment del constructor. La setena nit, quan l'obra ja s'acabava, un sastre Manefla, vassall del senyor, va descobrir a la matinada, i més mort que viu, qui era l'arquitecte del castell. El dimoni, en veure's frustrat, va llançar a terra la pedra que duia i que era la darrera de l'obra, i proferint una recargolada maledicció, marxà cap on no devia d'haver-ne eixit. Hi ha qui sosté que, per efecte d'aquesta maledicció, cada any cauen 7 pedres del castell del Papiol.
0: De resultes d'aquell terratrèmol, de la invenció de la pólvora i de les guerres posteriors, molts castells es van abandonar. Però el castell del Papiol es va conservar admirablement amb l'esforç de les seves propietàries, les germanes Mora Almirall, que el van heretar. Per aquesta fortalesa han passat tots els exèrcits haguts i per haver. Les seves pedres guarden memòria de la Guerra dels Segadors, de la Guerra de Successió a la Corona Espanyola, de la invasió napoleònica i la ferotge batalla de Molins de Rei o de la Primera Guerra Carlina. Fa relativament poc es van trobar un munt d'armes llargues i cartutxeres d'aquella època en un ample espai que havia estat tapat i que ara es troben molt ben conservades a una sala del castell, així com mobiliari, vestits antics i una interessant pinacoteca. En trobareu més informació als webs poblesdecatalunya.cat o alpapiol.es. També podeu consultar llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Hòstia, esto va en serio ya, ¿eh? Ostras, no me lo había creído tan fácilmente. Un saludo para todos los oyentes.
3: Participa en

0: saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
7: Joan, on vas?
6: Ole!
7: Que no veus que et ve una moto de cara?
8: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
7: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
9: Condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 €. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el mar dels infants, molta atenció a pares i mares. Els volem advertir dels perills que s'amaguen rere les conegudes com a fruitinovel·les. Uns colabrots protagonitzats per fruites, creades amb intel·ligència artificial, que es poden veure per plataformes com TikTok, rere els quals s'amaguen tota mena de violències. Sergi Bassoles.
2: Pomes, maduixes, plàtans i tota mena de fruites i hortalisses que cobren vida i protagonitzen autèntics colabrots.
3: Sospecha algo. La mía me estaba oliendo la ropa, pero no sabe nada esa frutita ingenua.
2: Es tracta de les ja virals fruitinovel·les, un producte que presenta l'estructura clàssica d'un cereal amb la particularitat, però que els seus protagonistes són fruites aparentment innocents. Uns continguts generats amb intel·ligència artificial que arriben a milions d'espectadors mitjançant les xarxes socials.
4: Si este bebé sale una simple manzana roja como el otro mocoso, tú, él y lo que traes adentro se largan de mi mansión.
5: Augusto, ten piedad.
2: Uns continguts perillosos que arriba una pseudoaparença d'innocència normalitzen comportaments i ideologies nocives.
6: Amb unes fruites que semblen molt simpàtiques per llançar contingut masclista, contingut racista, contingut suïcida.
2: Especialment preocupant, adverteix Marc Massip, psicòleg de l'associació Desconnecta, pels menors que majoritàriament visualitzen aquests continguts.
6: Si ets creient, resar, i si no, pots comprar el número de la rifa. Si els nanos veuen aquest tipus de contingut, pot passar que el nano no li tingui cap afectació, pot passar que sí.
2: Una Macedònia rere una pseudoaparença d'innocència infantil que amaga narratives extremistes i violentes que fomenten, segons els experts, la radicalització dels més petits.
7: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
8: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
9: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.

0: Què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem-hi. Amb alegria. En ritme.
2: Hep, hap, de here, de here, de here, hep, hep, ha. Tiquiti-com-com, patin-tin-can. Tiquiti-com-com, balan-nan-quin. Tiquiti-com.
0: Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, K25, és una alegria natural.
1: K25.
0: Per què?
3: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
4: Que a la meva classe hi ha un moro. És català.
5: Que xulo.
3: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
8: Hola, sóc Clian Mauro Luciano Palomares. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona, i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons, són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una pregurrupera per fer-te el fer embullar. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar en trossa o diu a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tot jugant-s'hi la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amb un rugit l'acomiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
7: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu.

0: Ràdio Vila Sacra, una altra forma de fer les coses.
1: Ens acompanyes?
2: Pobresa Zero, les persones primer.
3: Programa complet en la web pobresazero.org.

0: avui farem un tribut a l'Empordà, perquè tenim un territori que enamora i una identitat cultural pròpia que li hem de donar més valor. I sense límits, perquè l'Empordà som tots, els de l'Alt i els del Baix.
1: Pubilla del Pirineu i el mar, capçal de la pàtria, mirall de Catalunya, que voltes t'he mirat via a través tornant de França de vell matí, desvetllant-te enlluernat per la llum roja del sol ixent, que tot te banyava i encenia. I que manera de delitosa aquesta primera visió de la pàtria, tot tu Empordà, un paradís.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen, i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
4: Ei, com estàs?
2: Amb Ràdio Vila-sacra. Sempre perfecte.

0: I parlant d'emocions.
1: 30.
2: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
3: Compartint emocions.
4: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: el temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica que, a més, ens ha d'acompanyar durant tot el cap de setmana. I els pocs núvols que apareguin tant avui com demà tendiran a ser inofensius. Tenim, doncs, unes quantes hores, per no dir dos dies, sense precipitacions en lloc del país. El que sí que hem tingut avui és una davallada de les temperatures. Avui s'ha imposat el fred al Pirineu, la fresca a l'interior i també a la façana costanera. Una nit de bon dormir, fins i tot en molts casos amb finestra tancada o almenys amb llençol sol a sobre. I és que les temperatures han baixat força. Dels darrers dies que arribàvem a mínimes de 24, 25 o 26 graus, avui a la costa, les més altes, a Barcelona, poc més de 23 graus. Destaquem temperatures a Espolla, a l'Alt Empordà, de 12 graus de mínima, a Vilanova de la Sal, a la Noguera, 15 graus de temperatura mínima, o també a Ulldemolins, cap al Priorat, 12 graus de temperatura mínima. Temperatures mínimes fredes que contrastaran amb les que assolirem de cara al migdia, amb una màximes que pujaran a les comarques de l'interior. Màximes cap a les comarques de Girona i Catalunya Central, que es mouran a l'entorn dels 32 graus, i les més altes cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb possibilitat d'arribar a l'entorn dels 33 graus. Una calor continguda, típica de finals del mes d'agost. De cara a demà continuaríem amb la mateixa situació de sol, tant al matí com a la tarda, i unes temperatures una miqueta més altes. Demà ja podrien tocar la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
6: Bon Preu Esclat.
7: Defineix tranquil·litat.
8: No et preocupis si no ens vols escoltar.
9: Eh?
8: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilassacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
9: Ostres, tu!
8: Així de fàcil és la situació.
10: Ho veieu?
8: I només a Ràdio Vilassacra seleccionem el millor del millor.
9: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
11: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Quan tota empenya a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels demés. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i a les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Horta al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.
5: Tu pots ser part del canvi. Tanca els ulls.
6: Documents sonors que il·lustren Catalunya.

0: ¿qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra és...
2: És
3: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
4: Veniu!
5: Són de confiança, són d'aquí.
6: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vilasacra i és nota.

senyors i senyores, el meu nom és Antonio. Us explicaré un poema. I el poema se diu la salutació. Anem a donar-los les mans. En tornarem a saludar. A la forma que de seguida us explicaré una salutació de mapache, una salutació de capità, una salutació d'elefant, una salutació molt formal, una salutació amb els ulls, una salutació amb els peus, una somriu alegre i una volta del revés. Tornarem a saludar-nos

0: I ara demana un desig. El petit crustó de Vila-sacra.
1: Fleca, que viures i cafeteria.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
1: Un lloc molt acollidor i casolà, on passar una estona i a més trobar aquell que viure que et fa falta.
2: Obert tots els dies de 7 del matí a 7 de la tarda. Dissabtes, diumenges i festius, fins a les 14 hores.
0: Carrer Castelló, 14 Vila-sacra.
1: Taules interiors i exteriors.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
2: Telèfon 676 16 48 08. També estanc i càrrega de mòbils.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
3: Tanca els ulls.
4: Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
5: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Girona.

0: No, no,
1: clar.
2: Evolucionar ja.
1: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill. Així és de clar. Entens?
2: Evolucionar ja.

0: Doncs això s'entén aquí a Vila-sacra, però també s'entén a tot a l'Alt Empordà.
1: A l'Alt Empordà.
0: I tant.
2: A l'Alt Empordà, Castelló d'Empúries.
3: Albanyà, Avinyonet, Puigventós, Bàscara, Biure, Boadella, Les Escaules, Borràs...

diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Xato! S'estiu s'acaba. No hi ha més platja.
8: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
9: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
10: Et volem escoltar.
11: Per mi són família, són cultura popular.
12: Històric, màgic, emocionant, místic, únic, espectacular i inesborrable.
11: I és cultura, música.
13: Vaig anar descobrint que això no és pertànyer, és conèixer gent, és saber que sempre hi ha algú amb qui trobar-te. I això avui és gairebé un miracle.
11: Tradició, cultura i molta xerinola.
14: Tradició, cultura, tradició i bon ambient.
15: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
16: Truca!
15: Repetiràs.

0: de setmana memorable?
1: I parlant d'emocions...
2: 77.
3: Aviam.
4: Normal.
5: Ens agrada ser ben normals.
6: També és veritat.
7: Ah, d'acord.
8: Raro, eh?
6: De veritat.
9: Què, cantem?
7: Cantem.

Pues jo sento un roc per veure com nedava. Ne reganyo unes dents amb un ca de ramada. Ne reganyo unes dents amb un ca de ramada. Volia posar a plorar i el riure m'escapava.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
8: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Tenir una bona qualitat del son és imprescindible per a la nostra salut, però poder descansar bé durant l'estiu es fa més difícil amb les altes temperatures. Ara bé, amb algunes pautes es pot aconseguir un descans reparador, més enllà de les recomanacions habituals, com evitar les pantalles, no fer exercici intens, ni prendre alcohol i sopes pesants abans d'anar a dormir. Doctor Carles Gaig, neuròleg de l'Hospital Clínic.
1: El millor, pues, una dutxa fresca, pues, abans d'anar a dormir, intentar, pues, després baixar, pues, o haver baixat la temperatura, pues, de l'habitació, pues, ja sigui, pues, amb l'aire condicionat, finestra oberta, corrent d'aire, un ventilador.
0: Si no dormim bé un mínim de 7 hores, acabarà repercutint en la nostra salut.
1: Dormir poc i malament és un factor de risc per moltes malalties, cardiovasculars, també alguns tipus de càncer i també malalties, pues, mentals.
0: Sí, es recomana que abans de prendre res per dormir, sigui natural o un fàrmac, cal consultar amb el metge.
2: Pensa, pensa.

diuen el veí del tercer que viu sol, o el iaio a qui no hi ha temps de visitar. Sóc el tiet que es va quedar vidu. A prop teu, moltes persones grans patim la soledat. Gràcies per no deixar-nos sols.

0: Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
3: Home, sí.
4: Ràdio Vila-sacra és la de casa.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu...
3: Per tu...
4: I per tots.
3: Escolta'ns.
4: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
2: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra. Millor lloc del món.
6: Som de peix.
7: I de carn.
6: Som de fruita.
7: I també de verdura.
6: Som de dolç.
7: I de salat. I som del morro fi.
6: I també de cuidar-nos molt.
7: Som d'olles i fogons.
6: I sobretot som molt de menjar bé. Som a prop. Som d'aquí.
8: Podeu imaginar una Sauvignon que respira la pedra? I un Riesling que la majoria emplaçaria al centre d'Europa? Una Syrah que rebutja la xocolata i aposta per la frescor? I una única bota, de moment, d'un Pinot Noir que no sabem si estem a Centre l'Otago, a Nova Zelanda o al vell mig d'un cru bourguignon?
9: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions. A Ràdio Vila-sacra a pilons.
10: En el 107 de la FM...

0: t'alimentes bé, no només et cuides tu. Quan fas exercici o et relaxes, també cuides els altres. Perquè quan treballes el teu benestar físic i emocional, estàs cuidant les persones que més t'estimes i els professionals que tenen cura de tu. Cuida't. Comparteix salut. Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El mercat de roba de segona mà ha guanyat adeptes i ha perdut prejudicis. Barcelona és una de les grans ciutats europees del sector i acumula prop d'un centenar d'establiments. Peces amb personalitat a un preu raonable i, sobretot, s'erigeix com una de les opcions més realistes per combatre la fast fashion. Joan Carles Montes, del Departament de Comunicació d'Humana.
2: Si una peça de roba està en bon estat, per què destruir-la, per què llançar-la a la brossa i per què comprar-ne una de nova? Aquí és on apareix la segona mà com una opció molt vàlida davant del fast fashion. Una alternativa ambiental molt, molt vàlida.
1: I és que la indústria de la moda suposa un consum exagerat dels recursos naturals. Evitar-ho és una de les principals motivacions d'algunes clientes de botigues de segona mà.
3: Tenim un munt de llocs al món amb muntanyes i muntanyes i deserts de teixits i teixits supercontaminants.
4: Ara ja no compro i perquè realment estic conscienciada de que no cal. Amb la roba que hi ha al planeta així, en bon estat, es podrien abastir les properes 6 generacions.
1: Abans de la pandèmia, el públic era principalment femení a partir dels 25 anys, però ara els menors de 20 també troben el que busquen. Un sector cada vegada amb més presència i prestigi. Una reutilització que va més enllà de la roba i arriba també als llibres escolars. És el valor afegit de l'empresa Badoca, que s'encarrega de gestionar els projectes de llibres de text d'alguns centres escolars. Ens ho explica l'Àngels Quílez.
5: És veritat que ara cada vegada tot això està canviant molt més i hi ha molta, molta consciència a l'hora de reutilitzar i, evidentment, de reutilitzar materials i de reutilitzar llibres, perquè és un material que és completament apte per fer aquest sistema.
1: Són algunes iniciatives per fomentar un consum responsable.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Vila-sacra.

0: fresca i a l'hora de tota la vida.
1: El temps.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica que, a més, ens ha d'acompanyar durant tot el cap de setmana. I els pocs núvols que apareguin tant avui com demà tendiran a ser inofensius. Tenim, doncs, unes quantes hores, per no dir dos dies, sense precipitacions en lloc del país. El que sí que hem tingut avui ha sigut una davallada de les temperatures. Avui s'ha imposat el fred al Pirineu, la fresca a l'interior i també a la façana costanera. Una nit de bon dormir, fins i tot en molts casos amb finestra tancada o almenys amb llençol a sobre. I és que les temperatures han baixat força. Dels darrers dies que arribàvem a mínimes de 24, 25 o 26 graus, avui a la costa, les més altes, a Barcelona, poc més de 23 graus. Destaquem temperatures a Espolla, a l'Alt Empordà, de 12 graus de mínima, a Vilanova de la Sal, a la Noguera, 15 graus de temperatura mínima, o també a Ulldemolins, cap al Priorat, 12 graus de temperatura mínima. Temperatures mínimes fredes que contrastaran amb les que assolirem de cara al migdia, amb unes màximes que pujaran a les comarques de l'interior. Màximes cap a les comarques de Girona i Catalunya Central, que es mouran a l'entorn dels 32 graus, i les més altes cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb possibilitat d'arribar a l'entorn dels 33 graus. Una calor continguda, típica de finals del mes d'agost. De cara a demà continuaríem amb la mateixa situació de sol, tant al matí com a la tarda, i unes temperatures una miqueta més altes. Demà ja podríem tocar la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
7: Bon Preu i Esclat.
8: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
9: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
10: Complejant. Complejant. Amb Caral Pedemonte.
11: Jordi Molina estrena el Festiu de Calonja, una sardana experimental. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La nova estrena de Jordi Molina a Calonja i Sant Antoni va causar furor entre el públic. És el Castell de Calonja i l'escoltem al programa. Aquest és el programa 502 i tenim més titulars. També ha estrenat aquests dies el tenor de la Marina d'Isaac Vilanova, el tradicional concert de sardanes d'Igualada, casa seva, amb fonaments incondicionals. I la copla La Principal Blava torna a actuar a la Festa Major de Granollers amb els Blaus, després de la seva estrena l'any passat. I ja estan obertes les inscripcions al projecte educatiu El País a l'Escola per a les escoles que el vulguin posar en pràctica aquest proper curs. Un curs que comença d'aquí poques setmanes. La nostra dansa de Tordera ha estat l'encarregada de fer el pregó de Festa Major de Sant Bartomeu aquest 2026 pels seus 50 anys. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coblejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Calonge i Sant Antoni, i així us ho expliquem.
3: Coblejant, les estrenes.
2: El pati d'armes del castell de Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, va ser l'escenari dijous a la nit del concert a dues cobles dins del Festival Festiu. La Sant Jordi, la Llobregat i la Sant Jordi van compartir cartell amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts o Judith Nederman, en un festival que des de fa 6 edicions aposta per la normalització de la cobla en un entorn cultural no especialitzat. La nit va comptar amb una estrena de Jordi Molina que va emocionar el públic. Ara l'escoltarem. La Llobregat, que se situava a la dreta, va optar per un repertori romàntic i amb predomini de melodia. La Sant Jordi a l'esquerra i, per tant, amb el contrabaix al centre de l'escenari, és la posició favorita perquè els greus estan centrats a l'escenari i no queden tan eclipsats pel caràcter agut de la canya, va apostar per sardanes que premien la tècnica. La primera, dirigida per Marcel Sabater, començava amb una aposta segura, de Joaquim Serra, recordant Vic, que els va anar perfecte per demostrar la qualitat del seu metall amb la fanfàrria amb la que s'inicia aquesta sardana. I la segona, dirigida per Miquel Massana, començava amb un garreta dedicat a Pau Casals. Dues efemèrides en una, delicada pel tiple i la tenora, que comencen sols amb un reguitzell de notes despullades i en diàleg permanent entre un i altre. Ja és càtedra que en els concerts de cobla l'introit s'omet, però, a més, dijous, totes dues cobles van ometre algun cop final, també per criteris estètics. I després d'aquesta carta de presentació, la Llobregat va seguir amb una sardana perfecta, de nit al pont de Sant Agustí, d'un inspiradíssim Francesc Assú que comença finíssima pel tible. Els fiscons porten el compàs impassibles durant bona part de la peça, però el millor, sens dubte, és la preparació a l'amunt protagonitzada també pel metall. La Sant Jordi seguia amb el Rosarà de Toldrà i no és estrany perquè en els seus repertoris de concerts sempre hi ha Toldrà. No hi falta mai la Fageda d'en Jordà i en la seva falta el Rosarà, interpretada per una cobla que va estar perfecta. Antoni Ros Marbà, que era entre el públic, també estava programat i hi havia una altra sardana de Serra Fill. Dos Joaquim Serra en un mateix programa, déu-n'hi-do. Hi ha ben pocs compositors que s'ho puguin permetre i ell n'és un exemple clar. Escoltant-lo amb vells amics, pensava que ja no tinc la sensació de descobrir grans clàssics com aquesta per primer cop. Aquella sensació màgica de pensar que estàs davant d'una cosa molt gran i sentir-te afortunada d'haver-hi ensopegat. Quina sort els que encara ho podeu descobrir. La cobla de Barcelona Capital també va apostar per un compositor de la casa, Enric Ortí, amb més garreta. Una sardana dedicada al geni català que va encisar Stravinsky, que conté referències de juny i de dalt de les Gavarres. I enmig de la sardana van sonar les 11 campanades de l'església de Calonge, que marcaven les 11 de la nit. A aquella hora, la Llobregat tancava la primera part amb una obra de Flabiol interpretada per Josep Llaurador, la Merle Blanc d'Eugène de Marais. El públic va embogir. A més, l'acústica era tan bona que fins i tot se sentien nítids els respirs del flabiolaire entre les frases. Aleshores, el director del festival, Francesc Sánchez Carcassés, que conduïa l'acte, va tancar la primera part. Un concert és la música, però també és mirar-la. I com diria la Ludwig Band, també és gaudir com tothom gaudeix quan tothom et veu. Hi ha rivalitat en un concert a dues cobles? Diuen que la música és per compartir-la, però les comparacions són odioses. En tot cas, tota comparació va desaparèixer quan en la segona part les dues cobles es van fusionar per interpretar l'estrena de Jordi Molina, una sardanassa. Ell mateix ens va explicar que ja que tenia l'encàrrec per a dues cobles, volia experimentar i oferir una sardana alliberada de les concessions que s'han de fer a plaça. És una peça marcadament molina que conté una melodia destacada, però on el ritme desapareix constantment. L'escoltem en declaracions a Francesc Sánchez Carcassés durant el concert.
4: I ara, el principal Llobregat, però sobretot a mi d'aquest concert, en Jordi Molina, que vam comentar si tenia bé escriure aquesta sardana. Escolta'm, com te va venir l'encàrrec, permetre'm l'expressió, què vas pensar, com vas idear, tu tens molta feina, i en aquell moment què vas dir? Uf.
5: Bé, doncs, bueno, em va fer il·lusió, primer perquè eres tu, perquè era Calonja, un lloc que m'estimo, i a més perquè era un encàrrec a dos cobles que habitualment no passa sovint. El fet de que fos un encàrrec per escriure per dos cobles et permet una sèrie de coses, i a més estrenar un concert, i amb Sant Jordi i la Llobregat, doncs, bueno, em va fer especial il·lusió, i doncs, estic molt content de que m'haguéssiu encarregat i així poder fer molt.
4: Escolta'm, ara l'escoltarem per fins a 5 cèntims. Com és aquesta sardana? A mesura que tu anaves posant davant de l'ordinador, què t'anava sortint?
5: És difícil explicar. Jo, bueno, intento seguir una línia de la composició, intento cada vegada anar provant coses, anar afegint coses. Aquesta sardana és un pèl experimental en segons quins moments. És una sardana que intenta que sigui gran, que sigui bastant exuberant i sense perdre una mica la meva línia, una mica el meu estil. És una sardana molt llarga.
4: Sí.
5: Pensava que no...
4: Ho pots dir-ho o no?
5: Perquè per dos cobles d'una per una, que tiri el que sigui.
4: Pots dir el que tira? Ho pots dir el que tira?
5: Bueno, 129. Bueno, però 129, ole, eh?
4: Escolta, però els curts ja van ser curts, no?
5: Els curts ja... Passa de ballar, no pateixin, que no és per ballar.
4: No és per ballar?
5: No, jo crec que no. No, a més ja... Bueno, és igual que l'escoltin.
4: Sí, i tant. Escolta'm, i a més, doncs és una sardana que estic convençut que es tocarà molt per a dues cobles amb magnífics concerts que s'organitzen arreu de Catalunya.
2: Una sardana que sonarà d'allà a Carcassers. Doncs escoltem, es titula El castell de Calonja i és de Jordi Molina.

0: Això era el castell de Calonge de Jordi Molina.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I seguim a Calonge i Sant Antoni perquè de la segona part d'aquest concert que se celebrava dijous passat també subratllaria l'espectacular sardana de la compositora Monty Galdón titulada Calonge i Sant Antoni pensa en Lila, una sardana que vam poder escoltar aquell programa perquè s'estrenava al març d'aquest mateix any, fa uns mesos, en motiu del dia 8 de març, el dia de la dona, però que Monty Galdón, que també era present a l'acte, doncs va reestrenar escrita ara per a dues coples i percus i nosaltres la podem recuperar. Ella va ser l'única representació femenina del concert. No, no hi havia cap dona a l'escenari. Ara bé, el públic estava ple de dones. No hi ha res més que em sembli més autèntic que les senyores ventant-se al ritme de la música i que paren el vano quan hi ha solos, com si el temps s'alentís i s'alenteix. El concert s'acabava amb el ja himne de Calonge i Sant Antoni, una sardana de Marc Timón que va dirigir ell mateix i que va entusiasmar altre cop un públic que és fan de les seves sardanes. La coneixem de sobres, aquesta sardana aquí al Cuplejant ara, però anem a escoltar aquesta altra també molt bona de Monty Galdón, Calonge i Sant Antoni pensa en Lila, escrita a dues coples i percussió a càrrec de la Sant Jordi i la principal del Llobregat, enregistrada dijous passat 20 d'agost a Calonge i Sant Antoni. Escoltem-la.

Això era Calonge i Sant Antoni pensa en Lila de Monti Galdón. I no canviem del registre concertístic, però ens situem ara a Igualada. I és que dimecres passat, 19 d'agost, l'agrupació sardanista d'Igualada va celebrar el seu 33è concert de cobla dins el marc de la Festa Major d'Igualada 2026 amb la cobla Marinada, dirigida per Alfons Reverter. La formació va presentar una actuació doncs ben selectiva, doncs amb presentacions d'Imma Pujol i l'estrena de la sardana Fonaments Incondicionals de l'Igualada d'Isaac Vilanova i Pàmies, que és el tenora de la cobla Marinada i que, de fet, dedicava la sardana als seus pares, Misericòrdia Pàmies i Ignasi Vilanova. Una sardana que es va poder estrenar en aquest concert que l'agrupació sardanista d'Igualada doncs fa en col·laboració amb l'Escola Pia d'Igualada perquè se celebra el magnífic claustre d'aquest centre educatiu. Anem a escoltar aquesta estrena d'Isaac Vilanova, Fonaments Incondicionals, i tanquem així les estrenes.

0: Això era Fonaments incondicionals, d'Isaac Vilanova.
1: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament. Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Us expliquem que els efectes de l'escalfament o de la contaminació per microplàstics ja impacten en el funcionament dels ecosistemes de llacs i d'embassaments, segons revelen estudis dels últims 5 anys. Temes com aquests es debatran a Banyoles, al Pla de l'Estany, en la trobada internacional d'un centenar de científics especialitzats en llacs. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
4: El futur dels espais lacustres s'analitza a Banyoles en la Conferència Internacional del GLION, una de les principals xarxes científiques mundials dedicades a l'estudi dels llacs, amb temes com la repercussió del canvi climàtic. Rafa Mercè, co-coordinador d'aquesta xarxa.
5: I aquest escalfament està influint de manera ja decisiva en el seu funcionament com a ecosistema, perquè que s'escalfi l'aigua no només afecta a si nosaltres hi fiquem el peu, si està més o menys calenta, sinó que tots els organismes i tota també la física de l'aigua de la que tots aquests organismes en depenen està veient ja modificada

0: es treballaran diversos temes relacionats amb els ecosistemes aquàtics. Núria Catalán, investigadora del CEAP i presidenta del comitè organitzador.
1: Ens reunirem una xarxa d'unes 150 científiques i científics que ens organitzem per grups de treball que inclouen temes doncs, com les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els canvis en la comunitat dels llacs, sistemes de detecció satèl·lic, canvis en la limnologia d'hivern.
0: S'ha triat Banyoles per fer el congrés com a lloc emblemàtic per la recerca en ecologia aquàtica.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Informació, música, entreteniment.

0: Avui toquen barbarismes. Què és un barbarisme, segons el DIEC? És una forma lèxica d'origen estranger que no es considera assimilada a la llengua pròpia. Charco. Un charco.
1: Estany.
2: Jo dic charco. Jo dic charco i ja està, eh?
1: Ui! Bassal.
0: O toll. Perfecte. Sí, sí. I xupetón.
2: Buf.
1: Home, és que és més un petó, però tampoc...
2: Ni idea, tinc un xucletó.
0: Bueno, quasi, quasi.
2: Xuclades.
0: Un xuclet.
3: Un xuclet.
2: Un xuclet.
0: Fiambrera, quantes de cada aquí a dinar a la uni?
1: Em porto un tàper, jo.
0: Vale, però... un tàper no. Ni tàper ni fiambrera.
1: Yeah.
0: En català?
4: Carmanyola. Carmanyola.
0: Petós?
1: Poc manyós.
2: Ni idea, no, no.
1: A veure... Mal...
0: Mal, vas bé, mal què?
1: Maldestra,
0: maldestra. I adiestrar?
2: Ni idea, jo com ho diria.
3: En sinistrar, en sinistrar. Això...
0: En sinistrar.
3: Sí.
0: Avui hem après uns quants barbarismes, però no patiu, que en farem més. Déu-n'hi-do.
5: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
6: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
7: Coplejant amb Caral Pedemonte.
8: I seguim pel territori.
9: Connexions al territori.
8: I és que hem de parlar d'altres poblacions que han tingut activitat sardanista aquest cap de setmana. Dissabte, per exemple, a la tarda i al vespre, la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt va organitzar la segona edició de l'Aplec de Sant Jaume, local de la Societat amb les Cobles Marinada i Ciutat de Terrassa, després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat. Premià de Dalt encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I cada diumenge a l'estiu hi ha sardanes a la punta de Sant Pol de Mar, al Maresme, organitzades per l'Ajuntament. Aquest passat diumenge hi va haver la cobla, la principal de Llobregat. I l'agrupació sardanista de Navàs va celebrar dilluns a la tarda la 47a edició del seu aplec de la sardana a la plaça de l'Ajuntament amb les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Les imatges d'aquestes activitats les trobareu a les nostres xarxes socials. Escoltem Navàs, camí del 75, de Jordi León, a càrrec de la cobla, la principal de Llobregat, una sardana que s'estrenava el 45è aplec de Navàs el 2024 i que va arribar a finalista a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: Això era Navàs, Camí del 75, de Jordi León.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: I de Navàs ens situem a la capital del Vallès Oriental.
2: Notícies. Societat.
0: I és que ha estat festa major de Granollers aquests dies i els blaus de Granollers han tornat a actuar amb la principal blava. Va ser dilluns al vespre que la Porxada de Granollers va acollir aquesta ballada de sardanes de festa major després de l'èxit de l'any passat amb aquesta copla creada ad hoc per la festa major dels blaus. Bé, la copla va tornar un any després de la seva estrena quan un grup vinculat al món de la sardana i de la copla de dins de la colla dels blaus de Granollers va decidir crear aquesta formació musical pròpia per acostar la música tradicional a un grup més ampli, especialment als més joves. L'acollida que va tenir aquella primera edició l'any passat va animar la colla a repetir aquesta experiència enguany. Des de la colla dels blaus van convidar a tothom per anar a aprendre i a gaudir ballant les melodies i hem vist a través de les seves xarxes socials que aquesta ballada va ser tot un èxit. Van interpretar aquestes sardanes que ja van escriure l'any passat expressament per aquesta ballada com La Guimbada de Martí Ventura o Blanquejant de Carles Riba fent referència a la colla dels Blancs de Granollers, els seus adversaris, o també Saltant entre espurnes de Martí Burgués o Gegants amunt de Marta Pujades i Marc Estreig. També un dijous de pregó de Carles Riba i Sentimiento, també de Carles Riba i de Marc Estretxa. També van acabar amb la Santa Guimbada fent al·lusió a la Santa Espina. Aquesta ballada va ser, com dèiem, dilluns en una festa major de Granollers que té com a eix central la competició entre la colla de blancs i la colla de blaus per veure quina anima més la festa. Anem a veure quina sardana escoltem d'aquests blaus. Escoltem Sentimiento de Carles Riba i Marc Estretxa. L'escoltem a càrrec de la principal blava.

0: Això era càrrec de la principal blava Sentimiento.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Amb Caral Pedemonte. T'has llegit les bases?
0: I aquesta setmana us hem d'explicar que està oberta la inscripció al País a l'Escola per aquest curs que ve, que comença d'aquí a dues setmanes, i que la sardana de punts lliures d'aquest projecte d'aquest any, impulsat per Som Sardana, ha estat encarregada al músic empordanès Martí Fontclara. Les inscripcions per participar en aquest nou curs del programa pedagògic El País a l'Escola ja estan obertes i aquesta iniciativa ofereix a tots els centres educatius de les comarques de Barcelona on el projecte està impulsat directament per Som Sardana i també en altres escoles de les comarques tarragonines. El projecte El País a l'Escola permet treballar la dansa i la música tradicional catalana de manera adaptable al ritme i la realitat de cada centre educatiu. Per fer-ho possible, el professorat compta amb el suport directíssim d'un seguit de vídeos, tutorials, així com amb la col·laboració d'un monitor sardanista especialitat que guia l'aprenentatge a l'aula de cara al gran nombre de la trobada de la Cluenda que se celebrarà a principis del maig de l'any que ve. Aquesta nova sardana de punts lliures s'ha encarregat al compositor i fiscornaire de la Cobla Marina de Martí Fontclara després de que s'hagin anat estrenant sardanes cada any. L'escoltarem d'aquí a uns mesos, però de moment les escoles que es vulguin apuntar ja ho saben. Anem a escoltar la sardana El País a l'Escola, de Carles Santiago. L'estrenava el 1994 i nosaltres avui l'escoltem aquí al Coplejant.

0: I obrim l'agenda.
1: L'agenda.
0: Vinga, agenda reduïda. Si voleu consultar totes les ballades que es fan la propera setmana, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem el dia 3, dijous 3 de setembre, perquè hi ha doble ballada a les 9 de la nit a Banyuls, amb les coples, la principal de Rosselló i Desalvers. Divendres 4 de setembre a les 6 hi ha la Festa de la Verema de Cabrera de Mar amb un concert amb la Copla La Principal de Llobregat, i també divendres que ve 2 de 10 de la nit a Solsona és Festa Major i per això hi haurà concert de vigília de Festa Major amb Arnau Tordera i la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. Serà la sala polivalent de la capital del Solsonès. Dissabte 5 de setembre a 6:45 i a les 10 de la nit, tercer aplec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cossetània, i dissabte també a 6:45, 15è aplec de la Sardana del Guaire a la plaça de la Sardana amb les coples Vents de Riella i Bellpuig Copla. Dissabte 5 de setembre també a les 10:48 aplec de la Sardana de Martorelles amb les coples Sant Jordi i Ciutat de Girona a la plaça de l'Embalat, i passem a diumenge. Perquè arriba a 10:45 el cinquè aplec de tardor del Vendrell amb les coples La Principal de la Bisbal i La Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també a 12:45, 48è concurs de colles sardanistes de les Borges Blanques amb la Copla Reu Jove, i també 45è aplec de la Sardana de Berga, a partir de les 12 i a les 5 de la tarda amb les coples Marinada, Lluís Uscopla i la Berga Jove, Berga Jove. Diumenge que ve també a 4:00, segon aplec de la Sardana de Montesquiu amb les coples Mediterrània i Ciutat de Girona. I també a 6:45 de la tarda al Vendrell hi haurà concert de sardanes i música per a copla amb la Juvenívola de Sabadell. Dilluns 7 de setembre a 1:00 a Vidreres, concert vermut de Festa Major amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 57è aplec de la Sardana de Palamós, que arriba diumenge 6 de setembre a 5:00 de la tarda amb les coples Baix Empordà, Ciutat de Girona, i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem Palamós, Ciutat Pubilla, per mi una de les millors sardanes que té Ricard Viladesau, és del 2004, l'any que precisament li faltaven pocs mesos per morir el compositor, i que és un gran hit sardanista, va ser la sardana de l'any d'aquell any següent. Escoltem-la. Palamós, Ciutat Pubilla.

Això era Palamós Ciutat Pubilla, de Ricard Viladesau. Durant una ballada de sardanes a Ripoll la setmana passada amb la Cobla La Principal de Llobregat, l'entitat sardanista que ha de capitanejar juntament amb l'Ajuntament la capitalitat de la sardana de Ripoll l'any que ve, doncs, posava en una fotografia penjada a les xarxes socials de l'Ajuntament de Ripoll juntament amb l'alcaldessa d'extrema dreta, Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana. Juntament amb aquesta història d'Instagram hi adjuntaven el text "Moltes gràcies a l'entitat per mantenir viva la sardana i la cultura popular", penjada, com dèiem, des del compte d'Instagram de l'Ajuntament de Ripoll. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la nostra dansa de Tordera, l'Alt Maresme, ha estat l'encarregada de fer el pregó de Sant Bartomeu 2026. Desitjaven d'aquesta manera els tordarencs i tordarenques una bona festa major d'aquest any i l'entitat ha estat escollida per l'Ajuntament, doncs, per els 50 anys que celebren aquest any com a entitat. Va ser diumenge al vespre i també hi va participar el tenor local Carles Llopart. Els assistents a l'acte van aixecar les mans amunt, agafant-se, simbolitzant la fi d'una sardana. Dilluns, el mateix Llopart va estrenar la sardana 50 anys fil del temps dedicada als 50 anys de l'entitat. Bé, ara que parlàvem de Tordera i la seva festa major, tanquem edició amb una sardana preciosa de Pepita Llunell que els hi dedicava Pluja d'estels de Tordera l'any 1988. La fem servir per tancar aquest coplejant d'avui. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: la vida, fets, no paraules. Gràcies.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
3: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
2: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
1: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
4: 107 de la FM.
5: Xarxa audiovisual local.
6: A l'Alt Empordà.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vilasacra feina, i anònimament. Gràcies.
2: Avui cal més feina i menys ximpleria.
3: I parlant d'emocions...
4: 51.

0: I ara, notícies culturals.
1: Hola a tothom! Sabies que està prohibit que una web amb el domini.cat tingui res a veure amb gats? L'any 2006 es va posar en funcionament el domini.cat. Els criteris perquè un portal web tingui aquest domini són que sigui en català o que estigui relacionat amb la cultura catalana. Però queda prohibida explícitament la utilització d'aquest domini per a pàgines web relacionades amb gats en qualsevol idioma que no sigui el català, ja que cat és la traducció de gat a l'anglès. No obstant això, una web amb el domini.cat íntegrament escrita en llengua catalana

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Quan escoltes una sardana, la ment se te'n va a records. Records bonics quan ets feliç, quan no enyores a ningú. I records que fa besar de pensar-hi quan sí que enyores. Perquè l'enyorança està bé en petites dosis, no a cabassos. I les sardanes t'han de transportar a records agradables, no a enyors infinits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El president nord-americà Donald Trump ha anunciat un acord per controlar una cinquena part del sector petrolier de Venezuela, el país amb més reserves de cru del món. El pacte preveu que els Estats Units es quedin amb 65.000 milions de barrils, una xifra que duplica amb escreix les reserves nord-americanes. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat l'acord que Trump ha anunciat per sorpresa a les xarxes. Els dos socis qualifiquen aquest pacte d'històric. Per ara no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni tampoc com es podrà desenvolupar, però és una anunci que dona oxigen a Trump, que dos mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran.
2: Chao pescao, chao pescao, chao pescao, chao pescao, chao pescao, chao pescao.
0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
3: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
4: Miralls de memòria.

0: La felicitat està feta per ser compartida amb qui la sàpiga valorar.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la ruta del bon pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada. Parlem de qualitat.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Quines sensacions et queden al sentir això?
2: La fem entre tots.
3: Trobo de creure en les persones, sí, gràcies a tots, i mai l'oblidarem.
4: Vaig trobar que em va agradar. Un pilot de gent que tenia molts sentiments i em va enganxar. Però això no ho havia passat mai. Vull dir que una cosa és escoltar la ràdio, perquè estàs desperta, i altra cosa és voler escoltar la ràdio perquè t'agrada el que escoltes. Us estimo molt a tots.
5: Us vaig descobrir i l'he estat escoltant i dono moltes gràcies a tots vosaltres i els oïdors, que no tinc paraules. Us ho dic de debò. Milions de gràcies.
6: I una altra cosa. Les coses no es valoren fins que s'han perdut. Quien tenga oídos que lo oiga.
2: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de l'Aman, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
4: Això és La Taverna. Una cita setmanal amb el cant de taverna per a tots els amics i amigues que us agraden les habaneres, sardanes, rumbes, balsets mariners, mariachis, tangos i tot allò que cantem quan ens trobem a la taverna.
5: Tornem a ser-hi. L'equip de la taverna. Volem compartir, com sempre, l'esmorzar amb vosaltres a ritme de cant d'habaneres. Avui us vull presentar un tango cantat per l'agrupació musical canària Los Sabandeños. Escoltem, doncs, Silencio.

0: el racó poètic, en Fèlix ens recitarà l'havanera que sempre clou, o quasi sempre clou, les cantades. Com heu adivinat, és el meu avi.
1: El meu avi va anar a Cuba, a bordo del Català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar. El timoner i Nostramo i 14 mariners eren nascuts a Calella. Eren nascuts a Palafruixell. Quan el Català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremat. Mans a la guitarra, solien cantar... Visca Catalunya, visca el Català. Però arribaren temps de guerra, de perfídies i traïcions, i en el mar de les Antilles retronaren els canons, i els mariners de Calella i el meu avi enmig de tots varen morir a coberta. Varen morir al peu del canó. Quan el Català sortia a la mar, cridava el meu avi: apa, nois, que és tard! Però els valents de bordo no varen tornar. No varen tornar. Tingueren la culpa els americans. Quan el Català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremat. Mans a la guitarra, solien cantar... Visca Catalunya, visca el Català.
0: Que visca. Ara escoltarem la versió del meu avi, cantada per tots els grups que varen participar a la 35a cantada de Calella de Palafrugell.

0: passem, eh?
1: Els diumenges al matí, la taverna, escoltem.
2: Ara escoltarem en Ramon cantant una miqueta una cançó recuperada, molt antiga, que es cantava als anys 40 i 50 del passat segle a la zona del Maresme. Barca mitjana, Anna Maria o la barqueta de l'Anton.
3: Sí, aquesta és una peça recuperada, vull dir que jo la cantava, però perquè la vaig recuperar sentat en pau descansi amb el meu cunyat Antoni, en les meves germanes, i m'ho deien, sabien que jo cantava en el grup Barca de Mitjana, diu, tenim que recuperar una cançó que quan érem nosaltres jovenets es cantava, i en mica la vaig anar a composar i la vam enregistrar al grup i la vam titular Anna Maria. Però després, amb amics d'altres grups van dir que era una manera molt antiga que es deia la barqueta de l'Anton, i més o menys la lletra és semblada, però bueno, aquí estava titulada, com tu has dit, Anna Maria.

0: ara la tenim la Lisa, que ens recitarà un poema d'Antònia Vilàs i que es diu El cant del mar. Endavant, Lisa.
1: Vell pescador, que camines amb els ulls posats al mar, malgrat les teves nines ja no veuen les gavines en el seu entorn volar. I sense esma, ni rumb, ni nord, caminant a la deriva, un vell passeja pel port. Creu sentir que el mar el crida i recorda el vell pescador. Aquelles hores per ell viscudes, quan era ell jove i fort, les tempestes per ell vençudes. I murmola entre sanglots paraules perdudes. I murmola entre sanglots paraules al vent. Vull navegar mar enllà, enmig d'un vol de gavines, romandre dins del meu mar, enmig d'ones gegantines. Guardeu-me un bocí de mar. No sentiu que el mar em crida? No sentiu el cant del mar? I aquest cant mon cor captiva. Ja no passejo pel port, ni camina a la deriva. Ja descansa el vell pescador, ja no sent que el mar el crida. El mar canta aquesta nit, una tonada tranquil·la. La cançó que entorna al mar, la coreix amb vols de gavines. El vent xiula el vell cantar, tonades senzilles. El vell xiula, el vell cantar, tonades perdudes al vent.
2: Les havaneres i la cançó popular a la taverna.
3: Molt bé, ara presentarem el Racó de la Sardana. Tornarem a repetir una que ja va sortir, que és la Santa Espina, però cantada per un altre grup, que és el grup Balandra.

Bé, hem escoltat una sardana cantada. Sempre hem dit que l'oportunitat, en aquest cas, d'escoltar sardanes cantades, doncs no es dona massa, no es dona massa, perquè estan poc pautades a la programació en general, però normalment els programes de sardanes són de cobla, música de cobla, no? Però amb veus, el món de l'habanera és el que manté una miqueta aquesta torxa, no? Seguim en el món de l'habanera, però dels diferents estils interpretatius, creatius de l'habanera, hi ha un lligam, aquest ritme del 2x4, hi ha un lligam històric. Doncs l'habanera se'n diu que ve de la contradansa. La contradansa era un estil que a Cuba, quan era una província molt rica, on anaven actuacions a finals del segle XVIII i principi del segle XIX, actuacions i grups musicals d'arreu d'Europa, doncs van deixar una empremta, no? Però també això va passar també a altra part del Carib, a Mèxic, no? A Mèxic, doncs, hi han moltes peces musicals que són habaneres i que tenen el ritme de habanera o assimilables a l'habanera, però clar, les cantava Pedro Infante, Jorge Negrete i molts altres cantants mexicans, que a part dels corridos i tot això, doncs també cantaven aquestes cançons. I una d'aquestes, que la va recuperar el Porbó, és una habanera molt bonica que us la vull oferir. Escoltem una titulada La barca de Guaymas, i ens la canta el grup Porbó.

escoltarem un cant de taverna, molt poc conegut per aquests indrets. És molt curteta, però està cantada amb molt sentiment. Escoltem el duet que fan aquesta versió personalitzada de Sagal.

d'en Vicenç Macias, escoltem una havanera titulada El tresor del pescador. Ens la canta en el grup Aires del Vallès. Aquesta peça, del mateix grup que la canta, sempre és d'agrair noves composicions i esperonem els grups perquè s'hi ho facin. De quantitat en sortirà potser qualitat.

ara, després de la manera, ens anem a la secció de la cançó popular. Avui us porto una cançó dels Esquirols, de l'antic grup que va fer tantes cançons que ara ja són història de la cançó popular. En van fer una dedicada a un bandoler català de les Guilleries. Segurament que ja sabeu de qui estic parlant. Sí, sí, és el Torna, Torna, Serrallonga.

0: Tornem a la secció de l'Albert i el mar. Sempre amb aquest home sempre gaudim de nous relats que fan que tots plegats fem més nostres totes les qüestions relacionades amb el món de la pesquera i del mar.
1: En ple estiu, que tota cuca viu, dèiem fa molts programes, vam tocar fa ja algun mes el tema de recordant la nostra llengua. I vam quedar a mitges i parlàvem de que això definia oficis, costums, tradicions.

0: indret del nostre país pues, tenia unes terminologies concretes, no? I llavors doncs, parlàvem, lògicament, del que són els temes mariners, no? Començaríem preguntant què és el gall.
1: Bé, bon dia. L'altra vegada vaig explicar una certa quantitat d'estris que fèiem servir i aquesta, començarem, pues, me preguntes pel gall. El gall són diverses pannes de suro de determinat grossor, determinada diguem quantitat segons la pesquera que anaves. En el gall era per indicar i marraves el que havíem parlat l'altre programa, la sirga. I marraves la sirga i posaves la pedra i posaves la xarxa o les palangres i allò, amb un senyal determinat, si era de dia un palet petit amb una petita senyera d'un color, llavors el pescador al contrari, o un altre pescador, sabia que allò, aquell lloc estava ocupat. Segons el color de la senyera que hi havia, volia dir que estava o bé tirant cap a llevant o bé tirant cap a garbí. Si era el vermell, és que era el gall de la part de llevant, de l'est. I si era negre, era de la part de garbí.
0: I això se segueix fent així? Perquè és curiós, perquè cada codius...
1: Es segueix en diferents modalitats.
0: Es veu de tant en tant.
1: Exacte, els veieu passant per aquí al passeig, o des del port, o des de la Palomera, veureu que hi ha barques...
0: I amb el tren, quan anem cap a direcció Barcelona...
1: Sobretot al Maresme, és molt usat. El que passa que ara no són pannes de suro, com érem abans, sinó que són de plàstic. I la bandera és obligatòria, o sigui, la senyera és obligatòria de posar per donar a entendre cap on ets calat, perquè un altre no et cali per sobre.
0: Correcte.
1: I són en plàstic. Avui dia hi ha certs tipus de pesqueres que ja no usen la bandera. Usen el que en diem gònios, que són uns petits aparells que emeten uns senyals que des de la barca els percebeixes i saps on tens, si és de nit, saps on tens els estris calats, per on t'has d'anar a començar, si pel sud o per l'est, depèn de la pesquera.
0: I ara, doncs, entrant també en matèria, la campana o estivell?
1: La campana o estivell és precisament l'estri que us dic que posem o posàvem en el gall, amb un petit pal, i la campana normalment era petiteta, però a la nit era per la nit, perquè els altres ho sapiguessin que estaves allà pescant o tenies la xarxa calada, i normalment cada campana o estivell tenia el seu so. Els pescadors coneixíem de qui era aquell so. I llavors, si anàvem, com que hi havia silencis, que no es anàvem motors, que anàvem a rem o a vela, sentíem un tipus de so en la campana i dèiem, mira, aquí ha calat el Parrell, aquí ha calat el Serrà, o aquí ha calat... en cinto, segons el so, això a la nit. I també era costum a la nit en el mateix pal, com que la panna de suro sempre es aguantava, hauria d'haver-hi molt mala mar o molt de vent, sempre es aguantava plana, ja miràvem i posàvem aquells fanalets amb quatre vidres en forma de campanar, i a dintre hi posàvem un llum d'oli o una espelma perquè si era de nit es pogués veure que allà hi havia un gall.
0: És curiós. I Sarjau?
1: Sarjau avui dia no us usa, És la clàssica rodeta que veiem en els creuers i en aquests iots i això, d'aquella roda dentada amb les banyetes que els capitans amb la seva gorra i els seus galons guien. Allò s'ha transformat a el que era un arjau. L'arjau era una peça d'un metro o un metro i mig, segons l'embarcació sempre, de fusta noble, forta, havia de ser forta, amb un gruix especial amb un dels caps de la peça de fusta. Llavors era per agafar-lo i col·locar en un forat que havies fet en la punta més ampla, quedava encaixat en el timó de la barca. I llavors, amb la mà, era el clàssic que allà sentat a popa, patró, mariner, sentat a popa amb una mà, guiava la barca. I era quan cantava les seves habaneres o cavilava, en fi, moltes coses.
2: És curiós, perquè ara surt un nom que sembla més aviat un indret, una vila, no? Esbordill.
1: Esbordill era, per una embarcació més gran, quan ja s'anava a l'arrossegament sense motor, que s'anava a l'arrossegament a vela o a rem, i eren lloguts d'uns 36 a 50 pams, comptaven per pams. Llavors en aquest lloguts hi anaven 7, 8 homes o 10, i eren els primers que van anar a la pesca de l'arrossegament, el que avui s'anomena quillat o el bou. I està clar, el timó era més gran, amb la mà era complicat de dominar-lo. Se lligaven dos cordes de determinada llargada, un parell de metres, i un per banda per dominar l'arjau. Si volies anar cap a fora, tiraves d'un d'aquests bordils, i si volies anar cap a l'altra banda, tiraves de l'altre.
2: I es valdi Esbalde?
1: Esbalde és, traduït literalment, totalment, és el que avui se'n diu una galleda.
3: Un balde.
1: Un balde. Ja en temps remots...
2: En castellà ho diuen, eh? El balde. El balde. De poble, sí.
1: Exacte. I jo, eren de fusta.
2: Pues un esbalde d'aquests a Vilanova i la Geltrú. Recordo jo quan encara era petit, perquè jo no vaig néixer així, va haver una època que jo era petit. Doncs resulta ser que en el dia de la Verge del Carme vaig anar amb una de les barques aquestes grans,
1: que feia la festa.
2: Vaig agafar una marejada de nassos
1: i em van dar un balde
2: i em van dir, amb un balde ho arreglem, i em van fotre una gallada d'aigua al cim del cap, que ja no, se'm va treure el mareig, però ràpid, eh?
1: Val, tenia una altra funció, era la d'agafar l'aigua. El balde era de fusta.
2: Correcte.
1: Anys després van ser ja de zenc, a partir dels 50, ara són de plàstic, i ja la majoria de pescadors ja no usen ni el balde, usen la manguera connectada. Això és el balde, per baldejar la coberta, vol dir netejar la coberta. Per això ja ho feien els comencem els vikings, com els més avançats i més antics.
2: I ens assaltarem per motius de temps, però bé, un que és de calaix, però a vegades hi ha gent que no ho sap. Què és el llagut?
1: El llagut és l'embarcació que s'usa tradicionalment a les costes catalanes per fer les pesqueres. Si és el de vora a vora, pues és un llagut de 25 pams, 20 pams. Ja si són menys de 20, se l'anomena bot, però si són 25, 30, 35, ja se'ls anomenen llaguts. Per anar a pescar el palangre a les afores, avui dia a les minories, o sigui, a res.
2: Yes,
1: i per sardinals, o bé la parella que anaven a l'arrossegament. Això se'n denominava el llagut. Una frase del llagut molt, molt usada pel mestre Ruïra en els seus escrits, sobretot del mar, I si llegiu el rem de 34, veureu que s'anomena molt el llagut.
2: Moltes gràcies i quedem emplaçats per la setmana vinent.
1: Això esperem.
2: Un bon estiu.
1: Sí, calorós, per sí.
2: Sardinetes, geladets, a l'ombra i habaneres. Continuem.
4: La taverna dels diumenges al matí.
5: Ara escoltem una peça de taverna de les contrades cantàbriques. No pot faltar mai a les xefles. Es tracta de Maite. Hem escollit una versió del grup gironí Mar Endins.

0: hem de retallar una miqueta el programa perquè és que sempre fem unes programacions, mare meva, mare meva. Sembla que les faci a la matinada perquè no tenen cap ni seny. Bueno, ha estat un gran plaer, com sempre, amb l'equip que composa i forma la taverna. En els controls en Ferran Pujades, i la locució Cisco Giral, Fèlix Gallent, l'Elisa Viure i la Keidi, que la seguim tenint de becària, col·laborant aquí al programa i formant-se, l'Albert a la seva secció, un servidor de vostès, Ramon Soto, fent el que calgui. Doncs endavant, hi som, i ara li dono la veu a la Keidi, que bueno, es presentarà quelcom diferent.
1: Per finalitzar, escoltarem una peça popular aragonesa que els amics de la Ronda de Baltanya ens porta per fer-nos passar un moment alegre i amb molt de ritme. Vinga, que podeu dansar, que això és molt sa. De bon matí, abans de baixar a la platja, ens cantes un passacarreres de carnaval.

0: La Diputació de Girona està al servei dels ajuntaments de la demarcació. Els dona suport d'acord amb les competències que té atribuïdes. Atorga subvencions, finança inversions i impulsa tot tipus de polítiques públiques en què es promouen la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació de Girona, al costat dels municipis. Al teu costat.
1: Bon dia, Jordi.
2: Bon dia, Danu. Si voleu celebrar-ho amb vi, doncs tenim aquí a la cooperativa de Garguella uns vins molt bons, especialment tenim el Criança de Garguella, que en el Giro Vi se'n va emportar la medalla de plata de vins de Catalunya. Després tenim la Garnatxa Negra Dolça, que se'n va emportar la medalla d'or. I després ja tenim la línia de Dinarells, el Rosat, que se'n va portar també medalla de plata, i la Fulla d'Or d'aquí l'Empordà, i després el Pontils Blanc, que se'n va portar la Fulla de Bronze. I després, en fi, ja tenim la línia dels Pontils, i després els vins del detall que venem aquí, que també són d'una excel·lent qualitat, i tots aquests vins són molt apropiats per fer un trago avui per menjar i celebrar-ho amb tota la família.
1: Quants anys fa que funciona la cooperativa de Garriguella?
2: Bé, doncs es va fer la cooperativa l'any 1963.
1: I quin tipus de clients teniu?
2: Bueno, aquí la cooperativa ja des de sempre hem tingut la venda directa. Ara també, a més, tenim una mica d'agrobotiga, que venem altres productes de la zona. I els clients que venen doncs, són de tota la província i també de Barcelona, que tenen segona residència per aquesta zona.
1: Vaig veure que hi havia també molt alemany i molt francès.
2: Sí, també. Bueno, tots els que tenen segona residència per aquesta zona, de fet, hi ha molt d'estrangers que tenen inclús primera residència durant els mesos d'hivern. Doncs sí, també en venen.
1: Que això el que d'alguna manera ens indica que fins i tot aquestes persones, que moltes d'elles no parlen ni català ni espanyol, doncs coneixen la cooperativa, no?
2: Sí, ja n'hi ha que fa anys que tenen que estan per aquí amb nosaltres. Doncs aquests tenien, en fi, ja ens coneixen igual com els del país, perquè ja coneixen molt bé tot el territori.
1: Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Jordi, i bé, felicitats per tots aquests premis que aneu rebent contínuament, i bé, que sapigueu que teniu un mitjà pel que calgui.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs bon dia i gràcies.
2: De res, adéu.
1: Adéu.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.
6: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
7: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
6: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
7: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
6: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
7: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
8: 100% Empordà.
9: Algun cop has fet campana? Segurament sí. I t'has preguntat per què ni deies fer campana? Què tenen a veure les campanes amb una classe? Doncs per saber-ho hem de tirar enrere en el temps. Resulta que a les escoles de capellans, un dels càstigs oficials, si no et presentaves a classe, era haver de tocar les campanes. Evidentment, tocar les campanes no era fer dringar una campaneta, no? Era una cosa que costava molt, perquè les campanes eren uns bitxos enormes que pesaven una quantitat de quilos abismal. Per aquest motiu, quan els alumnes se saltaven classe, ja sabien que el dia que tornessin haurien d'enfrontar-se a un campanot. La forma del càstig és el que va donar nom a l'expressió. Tots els que heu fet campana a les últimes dècades us heu lliurat d'una bona.
10: Pareu bé l'orella.
11: I parlant d'emocions...
12: 45. Per
4: preguntes sense resposta.
8: Ai, ai, ai, ai.
12: Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos, conèixer els detalls dels uns i els altres, amb els seus draps bruts i baixeses, i creure que són d'interès en hores de màxima audiència? Anem bé? És aquesta la societat que volem? Són preguntes a les quals jo no tinc resposta i si algú em fa el favor de fer-me arribar una resposta, li ho agrairé de tot cor. Traca, traca,
4: traca, traca. Contestador 972511268 i WhatsApp 65619 7062.

Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.

0: doctora Emma Riba, psicòloga, sexòloga i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, assegura que el consumisme es converteix en una eina per tapar i apagar el que sentim.
1: La presència, en realitat, no té preu. No? Si no compres, no estimes. Doncs l'amor real té que veure amb la presència. I d'alguna manera se'ns ven la idea que l'amor és un producte, no? Quan en realitat és un estat de consciència.
0: Ribas té clar quina hauria de ser l'essència al llarg de l'any.
1: No és comprar, sinó la qualitat de la teva presència. I passar de comprar per complir a sentir per connectar. No? L'amor conscient en realitat no caduca, el cultivem cada dia.
0: Recorda que hem estat educats per fer i se'ns valora en funció dels resultats, però celebra que aquesta dinàmica estigui canviant i que es comenci a prioritzar més qui som. Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Ràdio

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
3: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
4: Continuem instal·lats al bon temps amb aquest 7è programa especial d'estiu.
3: Aquest cap de setmana tenim una agenda atapeïda de festes majors arreu del país. Podreu gaudir de la gresca i tradició a Porquerisses, a Pineda de Mar, a Castellterçol, a Ulldecona, a Ripollet, a Rodonyà, a Santes Creus, a la Torre de Cabdella, a Isona, entre moltíssimes i moltes poblacions que celebren festes aquest final d'agost.
4: Quina vitalitat la dels nostres pobles i ciutats. I ara, pel que fa al contingut d'avui, tindrem un tema central d'allò més curiós i fascinant. En el programa d'avui mantindrem una conversa a fons amb la Judit Morera, que nosaltres l'hem batejat com la sestresa del diable. Ja veureu per què. És una conversa que vam enregistrar a Manresa dins del marc de la Fira Mediterrània.
3: I tant que sí, ja veureu, interessantíssima. Tenim per endavant 55 minuts de ràdio fresca, fresca i de cultura popular. Atenció, eh? De la bona, de la bona, de la bona. Ens acompanyeu?
4: Vinga, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: avui en especial estiu, l'actualitat informativa del Tornaveu ens la portarà l'Emma Robres i també farem una ullada a les Torres Humanes amb el baròmetre casteller de la Sara Esbriol.
1: Festa, festa!
2: Amb Amadeu Carbó.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Però abans d'obrir el repàs informatiu, obrim la gana musical. Ens arriba el primer tema musical i el rebem amb molta frescor, ja veureu. És un tema preciós. Nenes de ciutat. La proposta és del grup Alosa. Gaudim-ne.

0: Hem escoltat Nenes de Ciutat, del grup Alosa. I ara connectem directament amb el batec de l'associacionisme. L'Emma Robres ja està a punt per acostar-nos les notícies del Tornaveu. Endavant, Emma.
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Durant l'agost i el setembre, quan sembla que tot es paralitzi i que tothom gaudeix de les seves vacances, és quan arriba el moment de màxima activitat per a Difolk. Primer amb l'exitós 38è Aplec Internacional, que va recórrer els carrers d'Estocolm del 14 al 16 d'agost. Si bé tots els participants i assistents ja han tornat cap a casa, no es pot dir que la cultura catalana hagi marxat de la capital sueca. El rècord de participants, de colles presents i d'assistència quedarà en la memòria i permetrà continuar estenent la cultura popular catalana arreu. Ivan Besora, el president de Difolk, explica orgullós què ha significat la rebuda del públic suec.
4: Que transmetin aquests valors i aquestes tradicions nostres i que el públic s'interessi, doncs és un dels factors de projecció exterior de la cultura popular.
3: El president atribueix aquest èxit a tres factors. En primer lloc, celebrar l'aplec en una capital europea, fet que no passava des del 2019 a Copenhagen. En segon, poder-ho presentar en el marc del Kulturfestivalen, el festival cultural més rellevant de Suècia. Finalment, el factor humà és probablement el més important. La voluntat dels participants a mostrar la nostra tradició any rere any i la del públic de voler-la entendre. Amb aquest èxit ja estan organitzant el següent aplec i podrem conèixer el destí a la gala de l'any de Difolk aquest novembre. Digerint encara l'eufòria de l'aplec, a Difolk presentarà les Jornades Internacionals Folklòriques que enguany, la 54a edició, tindran lloc del 4 al 13 de setembre. 22 poblacions catalanes es preparen per rebre el folklore de Panamà, Polònia i Mèxic, els països convidats. Les agrupacions de música i dansa tradicional que representaran aquests països tenen a l'esquena un gran recorregut promovent, difonent i estimant les seves tradicions. En aquesta ocasió ho continuaran fent al nostre país, però la voluntat de Difolk no només se centra a mostrar altres cultures, sinó en que s'esdevingui un intercanvi cultural. Ho explica Oriol Ramírez, el director de les jornades.
5: Difolk és l'associació per la difusió del folklore, qualsevol folklore del món. I la vostra idea aquesta és que nosaltres coneguem les cultures de fora, però les cultures de fora que vénen també conegui la nostra. D'aquí, doncs, quan anem pels pobles, doncs, intentar veure la realitat catalana, la realitat de cada poble amb la seva cultura popular.
3: És per aquest motiu que la gran majoria de poblacions catalanes que visitin els grups convidats també podran exhibir un tastet del seu folklore. De tots els municipis, en destaca especialment Calella, la població que inaugurarà les jornades, i Sant Vicenç de Castellet, que les clourà. Una molt bona ocasió per sentir que les vacances encara no han acabat.
6: Moltes gràcies, Emma Robres, per tota la informació d'aquest teixit associatiu que mai no fa vacances. Ens retrobem la setmana vinent i de les notícies general passem a les places castelleres, que l'agost bullen de valent. Anem a rebre la Sara Soliol amb el seu baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soliol. Sis novetats abans de Sant Fèlix.
7: Hola, companys. Ja tornem a ser aquí per compartir amb vosaltres les novetats del baròmetre dels darrers dies. Aquesta setmana en tenim sis. La colla jove Xiquets de Tarragona ha coronat el 4 de 9 amb l'agulla al Catllà i va recuperar per Sant Magí el 5 de 9, que no el coronaven des del 2024 i el darrer descarregat era del 2023. Els moixiganguers d'Igualada han reeditat el 4 de 9, el més matiner de la colla i que va ser el seu millor sostre del curs passat. Per la seva banda, la colla de Sant Pere i Sant Pau ha revalidat el 5 de 8 i de retruc ha signat la seva millor triada històrica, 4 de 8 amb agulla, 5 de 8 i 3 de 8. Per últim, els Minyons de l'Arbós han fet una doble estrena, el 4 de 7 que no feien des del 2018 i el Pilar de 5. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara Soriol, per aquesta radiografia de les nostres colles. Seguirem molt atents a l'actualitat castellera d'aquest cap de setmana.
1: Festa, festa!
6: I ara sí, entrem en matèria. Us imagineu com es vesteixen els diables de les nostres festes? Qui cus les seves casaques, els ceptrots i els personatges del seguici? Com es fa tot això?
2: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Doncs avui ho sabrem perquè convencerem amb la Judit Morera, que nosaltres li hem donat el sobrenom de la Sestresa del Diable, que ens explicarà els secrets d'aquest ofici artesanal tan vinculat al foc i a la tradició. Recordem que aquesta conversa la vam enregistrar a Manresa dins del marc de la Fira Mediterrània. Anem amb aquesta primera part de l'entrevista.
8: Doncs res, seguim aquí a la Fira Mediterrània de Manresa, l'edició del 2025, aquí a la plaça de Sant Domènec. Aquí passen moltes coses. Per la carpa del Festa Festa ha passat moltíssima gent el dissabte, i ara que ja són diumenge, inaugurem la ronda d'entrevistes. Si una cosa té la fira, és que mai saps què passarà. I llavors arriba un moment que una cosa que no tenies prevista, la veus, t'enamora, t'agrada, veus que coincideix amb tot allò que nosaltres des del Festa Festa volem, i aquest any hem tingut una veïna d'estant. Nosaltres estem a un estant a la plaça Sant Domènec, clar, la gent això, com que és ràdio, no ho veu, però en l'estant del costat hem descobert a la Judit. A la Judit, que és el de la Judit Morera Mezzo, que és molt jove, té 20 anys, i té un taller, hem de dir de costura, Judit?
9: Sí, home, i tant.
8: Podríem dir costura, ets modista, ets...
9: De diables, però puc fer de tot.
8: I hem tingut, és una persona que ha optat amb 20 anys en fer el cosidor de la Judit. El cosidor de la Judit jo el descriuria com el poc que he pogut veure per Instagram, per la teva xarxa social, que per cert recomanem i que és molt maca. Busqueu el cosidor de la Judit i trobareu el que fa, que és preciós. Podríem un espai creatiu tradicional i que està centrat en fer vestits de diable. Sí, és així?
9: Sí, és així. Bueno, sí, generalment és això, faig vestits de diables, però també si em demanen qualsevol vestit d'algun cap gros, o inclús, per exemple, que a vegades em truca algun amic meu punky i em diu tu, toneja'm una miqueta la jaqueta i posa'm una miqueta de tartan, una miqueta, també faig coses d'aquestes, però generalment sí, vestits de diables i això és la meva vida ara i espero que ho pugui ser molt de temps.
8: Per la gent que no ens veu, clar, quan fem ràdio la gent no ens veu, però hem de dir que nosaltres hem ambientat a la nostra carpa en aquests moments, i tant la Judit com jo anem vestits amb vestits de diables que has fet tu.
9: Sí, estàs molt guapo, et queda molt bé.
8: Moltes gràcies, moltes gràcies. Feia temps que no em deia que era guapo, no, que estava guapo, no que era guapo, que estava guapo. Escolta'm, Judit, va, comencem una mica. Tu tens 20 anys, ets molt jove.
9: Sí.
8: I ets arrauxada.
9: Sí, amb esprit.
8: Amb esprit, tens empenta i has decidit tirar endavant un cosidor per fer totes aquesta indumentària dedicada al món dels diables. N'hi ha d'altres gent especialitzada en el país en fer aquest tipus de vestimenta o no?
9: Sí, però són pocs. Vull dir que, i tant, comptats amb dues mans o tres, com a molt, jo diria. I cada cop hi hauria d'haver més gent, perquè al final la cultura popular és una cosa que es porta molt, que es necessita vestuari i que per tant hi ha d'haver algú que ho fabriqui. Vull dir, en àmbit de diables, en àmbit de castells, en àmbit de... Hi ha d'haver gent que facin aquestes coses.
8: Tu com vas començar? Perquè tu devies... Ja d'entrada hem de dir que tu ets de Calaf.
9: Sí.
8: I això imprimeix caràcter.
9: Oh, bueno, jo crec que tinc caràcter perquè tinc la iaia darrere i la iaia també té molt caràcter i m'ho ha inculcant molt.
8: Parlarem de la iaia. Estupendo. Parlarem de la iaia, però una mica més endavant. I tu, pel que entenc, ets festera. Tu portes la festa al cor.
9: Porto la festa, però el seny també, eh? El que diuen seny i rauxa, jo crec que ho tinc tot. Perquè, bueno, això del cosidor, mira, ho vaig obrir perquè jo ja començant era una persona que odio que em manin. Vale? I llavors necessitava ser la meva pròpia jefa, no sabia tampoc com em sortiria, perquè tot això va començar que... O sigui, jo vaig fer una jaqueta per un col·lega i ho vaig penjar a xarxes, no? Saps allò? Tampoc sense esperar-me res ni molt menys doncs obrir un negoci respecte a això, saps? Però quan vaig veure l'oportunitat dic, podré fusionar, si m'hi escarrasso, al final podré fusionar això, la meva estima pels diables, la meva estima i la meva passió per, jo què sé, per la pintura, per la costura, i us vaig veure tan bé que dic, va, aquesta és la teva, saps? Aferra't el que puguis i tira endavant com sigui, encara que tinguis 20 anys, que al final tampoc és una excusa.
8: Anava a dir, encara que tinguis 20 anys, que tampoc són tants.
9: No.
8: Estàs a temps. Escolta'm, una cosa, però tu ja devies ser, vull dir, tu ja devies participar en col·lectius de cultura popular, devies participar en actes de foc, això ja ho portàvem de sèrie abans de començar aquesta aventura?
9: Sí, bueno, mon pare era diable, també amb alguna colla, i jo, bueno, vaig començar a la colla del poble, també m'agradava molt fent fotos i tal, i llavors quan vaig tenir l'edat ja vaig començar a cremar, i llavors, bueno, em vaig començar a interessar sobretot pels balls tradicionals, i ara estic al Ball de Sant Miquel d'Igualada, estic molt contenta, i ja espero quedar-me aquí, perquè, bueno, és un ball que val molt la pena, i això.
8: És un ball recuperat, ho hem d'explicar.
9: Sí, des del 2011 es va recuperar, bueno, i al final jo penso això, que si ens deixen un llegat tan ben parit, tio, hi ha d'haver algú que s'hi posi a recuperar això i a no tornar-ho a deixar de fallir, no, per dir-ho així, perquè va de fallir i al final s'ha hagut de recuperar.
8: Parlem una mica de la teva participació en el Ball de Sant Miquel, si vols.
9: Prou.
8: Doncs perquè, entre altres coses, una miqueta hem de dir a la gent que ens escolta, que no són d'Igualada i que no coneixen aquest Ball de Sant Miquel, que és un ball que està molt ben documentat.
9: Ui, tant.
8: El Vilarrúbies, el Daniel, em va... Jo penso que ho sap tot d'aquest ball de diables.
9: Home,
8: sí, voleu saber tot?
9: Vull dir, aquest ball s'ha recuperat gràcies a ell i gràcies a el Frederic Herrero, vull dir, si no, tot això segurament no hi seria.
8: I què en diries? Quina és la característica del Ball de Sant Miquel d'Igualada?
9: Bueno, que és un ball de model penedesenc i que al final, bueno, a la zona d'Igualada potser tampoc no hi havia massa... Bueno, que ara amb la festa s'han recuperat moltíssimes coses, però vull dir, sobretot al Camp de Tarragona hi havia bastanta més moguda de tot això i més tradició. Vull dir, és un ball molt, per mi molt preuat i que l'hem de mantenir com sigui i endavant. I mentre jo sigui viva no penso deixar de fallir mai més, ja t'ho dic.
8: I et queden molts anys per endavant, per tant...
9: Espero que sí.
8: Ball de Sant Miquel, Ball de Sant Miquel, tenim garanties de molts anys de Ball de Sant Miquel Igualada, perquè la Judit estarà
9: i si mai
8: picant
9: tinc crius,
8: pedra, picant pedra.
9: Sí, si mai tinc crius, espero que també puguin arribar a dintre, però bueno, com que no em vull tenir...
8: Ui, ets molt jove, molt jove. Va, parlem una miqueta de la feina que fas, després parlarem de tot. Abans has esmentat la iaia.
9: Ai, la iaia, sí.
8: Jo intentant... Perquè, clar, no ens hem enganyat, aquesta entrevista l'hem cuinat molt ràpid. No hem tingut allò un temps excessiu de documentar el personatge a entrevistar, no? Però sí, una cosa hem vist de seguida és que la iaia aquí, en el teu projecte, és important perquè és important a la teva vida.
9: Molt.
8: Va, parla'ns de la iaia, perquè a més ella estarà contenta quan se senti.
9: Home, bueno, estarà contenta o podrem fotre una bona hòstia, perquè sempre em diu, Judit, no has de parlar de mi, que no sé què, que això és mèrit teu, dir iaia, però tu també ets una part molt important, perquè per mi sempre ha estat una aliada, una mare, una germana, una amiga, i, bueno, ha estat el meu refugi. Llavors, pues, amb això de cosir, clar, al principi la tia em deia, va, fem punt de cadeneta, i pensava, però quina merda és aquesta, saps? I jo això no ho vull fer, saps? Perquè no m'agrada. Vinga, va, que ara farem una floreta en punt de cadeneta, i vinc, no m'agradava gens, i llavors amb això que li vaig proposar, va, ajuda'm a fer una jaqueta per un col·lega i tal, i bueno, em va ajudar, però...
8: I clar, vas haver de fer servir el punt de cadeneta en aquella jaqueta?
9: No, gens ni mica.
8: Perquè llavors és que dius, veus la iaia, que sí que sabia el que es feia la iaia, eh?
9: Potser, bueno, potser tampoc no m'hagués acabat dedicant amb això, perquè hagués dit, vaja, merda, haver de fotre punt de cadeneta aquí, saps? Al final, com que em va ensenyar això, veus, la roba té un sentit, l'has de retallar així, perquè això té forma, perquè això no sé què, m'ho van explicar mica en mica, també de la seva manera, perquè ho explica de la seva manera, però bé, i em va agradar molt, i dic, ostres, va, que això té futur, tio.
8: Clar, i és la persona que, entre altres coses, per exemple, tu comences a cosir amb la seva màquina.
9: Uf!
8: I li devies trencar agulles,
9: bueno,
8: com no hi ha món, no?
9: I a més, jo sempre li deia, iai, a mi no em cal anar al gimnàstic, perquè faig cames que flic, pues, amb aquest pedal, anar fent cames, i una màquina, allò molt complicada, que cada dia li havia d'anar fotent oli, tio, perquè allò s'entorcarava per tot arreu. I sí, vaig trencar agulles, perquè clar, jo pensava, ara faig servir una agulla molt gruixuda, però clar, al principi deia, bueno, va, saps allò, totes deuen ser iguales, doncs vinga, va, ara agafo, crac, i les anava trencant totes fins que vaig trobar l'agulla adequada i fins que em vaig poder comprar una màquina decent, perquè aquella refri de l'any no sé quan.
8: Ara deus treballar amb un Auber, no?
9: bueno, amb una màquina industrial i sí, l'overlock també per, clar, per fer els tancaments de la roba i tot aquest rotllo perquè no s'escapin fils i clar. Al final també deixa un acabat més professional i més decent perquè allà s'havia de fer un sobrefil amb aquella màquina refri, que allò era un sobrefil una mica xapucero, però...
8: Doncs, però abans de... perquè la gent ens entengui d'entrada, clar, la Judit té només, i dic només perquè... per mi només tens 20 anys, no? Tu en tens 20 i d'altre un de 15 dirà, home, la Judit ja en té 20, no, però per mi només en tens 20 anys. I aquesta perspectiva, clar, veig una persona molt jove, no? Tu, podem explicar que no, en principi tu no anaves per això, tu volies ser fotògrafa.
9: Sí, jo volia estudiar fotografia, bueno, de fet vaig fer el batxillerat artístic.
8: Aquí a Manresa?
9: Sí, aquí al Lluís de Peguera. I després vaig dir, ostres, alguna cosa que m'agradi, saps, perquè tampoc no sabia massa bé què fer amb la meva vida, saps allò que molta gent, molt joves els hi passa, no? Que no saps per on tirar. T'he dit que la fotografia m'agrada molt, saps? També ho trobo una cosa amb un rerefons molt artístic i dic, va, doncs va, optaré per la fotografia i me'n vaig anar a Lleida a estudiar fotografia. Fins que l'any de... És que va ser molt curiós, tot això de la creació de la jaqueta, perquè tot això em va agafar ja quan estava acabant el primer any de fotografia. I clar, em veies a mi cada dia amb l'ànsia de fer aquesta jaqueta, pujant, agafant el tren de Rodalies per cada dia, acabava classe, plegava mitja hora abans i em deia el professor, diu, Morera, on vas? Dic, me'n vaig, ja està. Saps allò? Perquè me'n vaig, perquè he d'agafar el tren, perquè he d'anar a fer una jaqueta, saps? I no, pujava cap a Calaf, feia un trosset de la jaqueta, una jaqueta que potser vaig fer en una setmana i mitja, i també a classe ja els últims dies em veien molt a la meva bola, dissenyant vestits, saps allò?
8: Sí, una de les curiositats que la podem explicar, perquè l'has explicat en altres mitjans, també, és que, clar, tu, a les classes de càlcul,
9: sí,
8: feies figurins.
9: Sí, el professor de mi ja no m'aguantava més, deia que te cago en la nena, diu vens aquí voluntàriament i encara perds el temps perquè estàs aquí dibuixant tot el dia.
8: Jo he vist aquells figurins i t'he dit que són preciosos, sí. No m'estranya que la... És igual, el càlcul és molt pesat, hi ha gent que li agrada, però clar, normal, tu volies fer figurins i és allò que estaves fent, estaves buscant el teu lloc al món, no?
9: Clar, és que pensava, dic, jo anava dissenyant vestits que pensava, dic, va, aquest me'l posaré, va, aquest també, saps allò? Però vestits per mi, saps? Vull dir, tampoc amb cap aspiració professional, ni molt menys per haver-m'hi de dedicar, vull dir, tot això va venir arrel de que la gent em van demanar, i això ens agrada molt, va, demano això, demano l'altre, demano no sé què, i d'aquí, i d'allà, i de ui, ui, ui.
8: I arriba un moment que la Judit decideix fer una marca,
9: sí,
8: que es diu el cosidor de la Judit.
9: Sí, no m'hi vaig escarrassar gaire, tampoc.
8: No? Però és tot una declaració d'intencions. Tu has dit que no t'agrada que et manin.
9: No, gens ni mica, no.
8: Doncs està molt clar, aquest és el cosidor de la Judit, no? És el teu cosidor on fas les teves creacions. Parlem una mica de les creacions. D'entrada, un vestit de diable no és una cosa qualsevol.
9: No.
8: No, anem a la gent, anirem de les generalitats i anirem aterrant.
9: Vale.
8: Vale, per tant, un vestit de diable, quins són aquelles comú denominador que han de tenir tots els vestits de diable? Perquè clar, no ens anem a enganyar, és la protecció que tenim.
9: Exacte.
8: Per tant, amb què treballes tu?
9: Bueno, per començar, una bona base que vol dir, en quant parlant a la roba, una bona base de cotó 100% o de lli 100%, sobretot que sigui una fibra natural i que no tingui cap tipus de petroli, perquè si no, ja et dic jo que ets pell,
8: Cremes. El vestit que jo ara porto, que la gent no veu, sí, i que és preciós però que ara porto, de què és? Cotó?
9: És un sac francès de cotó 100%, i el meu és una lona també de cotó 100%.
8: Per tant, això en principi no crema, o crema costa.
9: Costa molt de que s'encengui.
8: Jo he vist que tens un mostrari de roba amb què tu has provat.
9: Sí.
8: O sigui, literalment, li has fotut foc a sobre.
9: Sí, no, perquè clar, aviam, és que jo penso, si he de vendre un vestit que no sé si s'encendrà o no s'encendrà, per molt que sigui una fibra natural, val més que ho provi, i així surto de dubtes, perquè una vegada també em van dir, aquesta roba, nena, és boníssima, eh? Ja veuràs que també és això de fibra natural i tal. Dic, vale, dic, talla'm en un metro i ara ho provaré davant teu. Dic, perquè a mi em sembla que això...
8: I ho fas empíricament, és a dir, la millor manera de provar-ho és encendre una carretilla.
9: Exacte.
8: I cremar aquella roba a veure què passa, no?
9: Exacte, no, és que sense cap secret.
8: I així és la millor manera.
9: Bueno, a vegades també ho he fet amb algun suplet d'aquests, allò de... o bueno, amb algun encenedor, però amb algun suplet també per a veure, per carbonitzar-la tota i a veure què passa, saps? Però jo també sóc molt piròmana, eh? Aquestes coses m'agraden molt.
8: Clar, vaig veure aquell mostrari, tens un mostrari que tens diferents tipus de bases, no? Tu en dius bases?
9: Sí.
8: I n'hi ha una que no hi és.
9: Clar,
8: es va carbonitzar
9: sí,
8: tot.
9: Sí, clar, aquesta vaig pensar, hòstia, sembla molt bona roba, eh? Però dic, bueno, vale, fotré foc, aviam què passa.
8: No va quedar res.
9: I es va carbonitzar.
8: No va quedar res.
9: No, exacte, dic, sort que no he fotut cap vestit perquè n'anava a fer una tirada de 20, i sort que no he comprat ni aquesta roba, sort que l'he provada, sort que, uf.
8: I llavors, tot això tens ja en... Perquè el cosidor de la Judit, quant temps fa que funciona?
9: Doncs ara farà un any i mig.
8: Sí, fa molt poc.
9: Molt poc.
8: I en canvi, tu t'has fet un lloc en el món...
9: Bueno, m'he fet, m'estic intentant fer a còpia d'anar pencant cada dia i sí, perquè però, no és fàcil.
8: Però tu, no, gens, però tu ja tens molta gent, moltes colles que t'has convertit en la seva referència, colles de diables que, o grups de diables que, si més no, tenen guaitada. Bueno, jo el que he vist aquí a Manresa és que he vist molta gent de pobles diferents que et venen, et saluden i t'estimen. I això vol dir alguna cosa.
9: Bueno, perquè més que convertir-me en la seva referència, saben qui sóc quan els hi fa falta alguna cosa. Això sí que, hòstia, Judit, ens ha passat això. Bueno, doncs va, ja t'ajudo, faig mans i mànigues i ja està. Saps el que faci falta? Si t'he de tapar un forat, el tapo, un sorgit, el que faci falta.
8: Clar, perquè aquests vestits... Els deus ignifugar, d'alguna manera?
9: Jo no els acostumo a ignifugar. I hi ha molta gent que, bueno, sense allò de la ignificació, és que han d'estar ignifugats, perquè és que si no surts cremant viu. Bueno, doncs, jo de vestits ignifugats no en tinc cap que sigui meu propi.
8: Jo que he tingut diferents vestits i he cremat molt, jo sóc de la versió petacuets, del món del correfoc urbà.
9: Jo no tant. No.
8: Ja sé, tu ets del camp tradicional. Jo sóc del petacuetisme. Jo vinc de la tradició petacuetisme. I, clar, he cremat molt. I la veritat, clar, jo mai he dut vestits ignifugats. He dut vestits adequats, amb teixit adequat, i no mai acaben foradats, això és veritat.
9: Clar, perquè,
8: però també deuen acabar foradats aquests a la llarga.
9: Sí, no, però el que et venen la gent últimament és una roba molt fina i et diuen això és boníssim perquè és ignífug i és superprim. Doncs jo m'estimo més posar una roba super enterca, saps allò que sigui grossa, que sigui, vull dir, que quedis com un armari. Vull dir, aquesta roba, que no se t'encén, vull dir... És que
8: roba de bomber, això és roba de bomber.
9: Bueno, no, la roba de bomber jo diria que podés inclús una miqueta més prima, però perquè això és un tros de roba.
8: Per la gent que ens escolta, abans he dit que tant la Judit com jo anem vestits de diables per aquesta entrevista, podríem posar drets els vestits, ens els traiem i quasi bé s'aguanten drets.
9: Sí.
8: Imagineu-se com la rigidesa seria?
9: Sí, amb la iaia li vaig dir, hòstia, aquest vestit que m'estic fent, si ho fotés dret segur que s'aguantaria d'en peu, eh? Hòstia, aviam, prova-ho, sí, s'aguantava dret i una, bueno, ho vaig deixar dret i la nit em vaig fotre un susto perquè dic, mare de Déu, diguem-lo que hi hagi una persona que s'aguanta dret.
8: Doncs la veritat és que està molt bé. Llavors tenim aquest teixit base, que deu ser el teixit base en què tu doncs treballes les teves creacions, i ara anem al procés creatiu. Com crea la Judit? Perquè clar, jo, aquí et pot arribar un grup de diables, una colla et diu, escolta, mira, seu un ball, i et diu, nosaltres tenim molt clar el que volem, i ja et donen la coseta tancadeta i tu el que fas és ser, per dir-ho d'una manera, executes el que ells porten. Però també et pot arribar un grup que et diguin, crea.
9: Sí, però també m'agrada que em donguin la idea per poder començar jo a executar, perquè que em diguin, fes el que vulguis, jo et puc vendre espinacs i tu vols pops, saps? És que per això necessito que em donguin una miqueta una línia, dic, vale, jo a partir d'aquesta línia sé que és el que et puc oferir, més o menys tirant una miqueta cap un cantó, cap un altre, però... Malgrat a vegades també vingui algun grup de diables que em diguin, nosaltres tenim una idea ja super... bueno, que l'hem pensada molt i tal, i que ho tingui tot molt coll avall, per dir-ho d'una manera, jo també els hi dono la meva opinió. Saps? Encara que no els agradi, mira, ja sé que ho has pensat molt tot, però jo et dono la meva opinió. I a vegades ha passat que potser no m'han fet massa cas, que precisament si et dic, hòstia, jo el poder oferir d'una altra manera, és per algun motiu. Vale, perquè bueno, la gent a vegades és allò que van molt centrats en una cosa i espera que jo em dedico amb això, vull dir que no en sé prou, que cada dia n'estic aprenent més i que mai en sabré prou de fer res, però saps, aviam, si fes-me una mica de cas també, saps?
2: Festa, festa. Estiu.

0: tant que viatjarem amb el ritme encomanadís del Xanguito. Moltes gràcies per aquesta injecció d'energia estiuenca. Ara reprenem el fil, mai millor dit, de la nostra conversa. Continuem escoltant la Judit Morera, la sestresa del diable, com l'hem batejat nosaltres. Recordem que aquesta és una conversa que vàrem enregistrar a Manresa dins del marc de la Fira Mediterrània.
1: Al llarg d'aquests dos dies que hem estat de veïns, he vist que, doncs, per exemple, doncs, just mentre allò que... A veure, a les fires tenim estones mortes.
2: Sí.
1: Ho hem de dir, I llavors, clar, hem d'aprofitar el temps com podem. I he vist que estaves confeccionant un vestit preciós. I aquest vestit em has dit, no, és que aquest és per mi.
2: Sí.
1: És així?
2: Sí, bueno, clar, jo, com que tinc molt poc temps, també trigo molt a fer vestits per mi, però... Sí.
1: Va, doncs explicarem ara, jo he vist una tècnica molt concreta de decoració d'aquell vestit, perquè clar, els vestits es decoren, no? I he vist que tu tant fas pintar el vestit com el fas amb cosint-hi elements tèxtils, és que no sé com definir-ho, això té un nom o no?
2: Bueno, figures.

0: diablogrames.
1: Diablogrames, no sé. M'agrada aquesta, aquest
0: sí,
1: concepte.
0: Sí, però per això diablogrames més aviat quan parles en lo antic. Val, perquè, per exemple, aquest vestit que tu estàs parlant és el meu vestit de la per fer la baixada de la misericòrdia de l'any que ve. I, de fet, els vestits de la misericòrdia, com que jo no en sé prou, vull dir, fent referència a les documentacions i a les referències i models de vestits antics, doncs de moment em vaig confeccionant els meus, sobretot amb l'ajuda imprescindible del Frederic Herrero, que és la persona que està a sobre meu per poder-me'n ensenyar i per, al final, per això. I, bueno, en quant a aquests vestits, doncs, sí, me'ls faig jo.
1: I en aquest cas el que fas és decorar, no pintar, sinó fas unes formes, unes figures d'una roba de colors diversos i aquests els recuses damunt la base.
0: Exacte.
1: Val? Això seria, diguéssim, el model més de participació, el que coneixem com model de participació.
0: Sobretot sent cosit, doncs, del model del Camp de Tarragona.
1: Exacte, i per entendre'ns, perquè la gent que ens escolti i tinguin una icona, diguéssim, gràfica, seria Reus, per dir-ho d'alguna manera.
0: Exactament, sí.
1: Però després n'he vist d'altres, que, per exemple, el que duc jo ara a sobre, que aquest és pintat.
0: Sí, bueno, bàsicament perquè jo també estic més acostumada a vendre roba pintada, vale? Perquè també per la meva zona, pel model, podríem dir, penedesenc, sempre també s'han portat més aviat coses pintades i no tan cosides amb tela sobre tela com el model del Camp de Tarragona. I, bueno, jo també, perquè és una cosa que m'agrada molt pintar i també l'haver fet el batxillerat artístic, doncs, bueno, ho he trobat també una cosa que m'he pogut esplaiar molt mentalment i això, que pintar, bueno, és bàsicament el que acostumo a vendre en comptes de roba cosida.
1: Parlem de clients. Ja, perquè, clar, tu ara ja tens cartera de clients. Bueno, sí. Si ho podem dir, cartera de clients. Quines són les colles que en aquest any i mig se t'estan atensant per dir, nosaltres volem que la Judit sigui la nostra cosidora de capçalera?
0: Bueno, jo primer de tot dono les gràcies a tota la gent que... Clar, bueno, és que ara em trobo en un punt, també, sent sincera, que també, degut a la difusió del meu projecte i tal, doncs hi ha hagut molta gent que m'han demanat moltes coses i, clar, jo sóc una persona de poble, que treballo sola, que tinc 20 anys, que no és cap excusa, perquè de pencar sóc molt pencaire i no em cauran els anells, però ara mateix em trobo en un punt de col·lapse que és això.
1: Abans d'entrar en això, que has dit que de la promoció, de que és veritat, has sortit a TV3,
0: sí.
1: Has sortit, VilaWeb et va fer un Reels, és a dir, tu has entrat per la porta gran en els mitjans i en les xarxes.
0: Perquè la xarxa també, bueno, com que m'havia de dedicar a fer fotografia, al final doncs també em faig com les meves pròpies fotos promocionals i llavors també em sé vendre molt, això sí que sé que em sé vendre prou i que carai, que la gent doncs potser el meu tarannà i la meva manera de fer doncs també la troben molt peculiar i...
1: Ho és, ho és.
0: Soc una persona,
1: ho és, ho és.
0: Soc una persona molt peculiar, jo. I, bueno, els hi dec fer gràcia a tu.
1: Com arriba TV3 a interessar-se per una noia que té un taller que es dedica a fer vestits de diables a Calaf?
0: Jo suposo que també per l'edat i perquè és una cosa molt, molt concreta.
1: Ja, però ells com arriben a detectar que a Calaf tenim això?
0: Bueno, perquè jo crec que perquè em devien veure per xarxes o em devien veure per algun diari o per la CN o pel diari del Segre o alguna cosa així, perquè també hi vaig sortir. Jo diria que sí.
1: Doncs, i ara doncs, entrem amb els grups. Qui són els teus clients? Amb qui has fet ja gran... En qui els hi has fet ja els vestits?
0: Mira, et diré, les últimes comandes grans, et podria dir els Bous de Foc de Sant Padó, que també s'han estrenat aquest any, a les cabres de Sant Procopi, estic parlant en quant a comandes grans de 30-40 vestits i llavors van els de la Pobla de Claramunt, això, les cabres de Sant Procopi.
1: Bona gent, els de la Pobla de Claramunt.
0: Sí, els de la Pobla de Claramunt me'ls estimo molt.
1: Tot el que els límits, els termes municipals toquen a capellades, han de ser bona gent per força.
0: No sé per què ho estaràs dient, això no seràs pas de capellades.
1: Una mica.
0: I, bueno, llavors també amb els de Cornellà, amb els de Quadrat de Cornellà, també Déu-n'hi-do, una comanda molt potent de 80 vestits, que això no m'ho hagués esperat mai.
1: 80 vestits?
0: Sí, i llavors parlant ja en quant a colles més petites, doncs bueno, la colla de Calaf, els d'Arbeca, bueno, ara t'estic dient així
1: però
0: molt de memòria.
1: Any, però tu ets conscient de que estàs parlant de que fa un any i mig tu no tenies aquest taller de costura?
0: Ja, tio, no sé.
1: Estaves fent-li una jaqueta a algú?
0: Sí.
1: Tu has vist el creixement?
0: Sí, sí, jo ara, bueno, quan em paro a pensar en l'inici, dic, hòstia, t'has emmerdat molt, eh? T'has emmerdat molt? I, bueno...
1: Però està molt bé, eh? Però
0: estic molt contenta i soc una tia molt feliç.
1: És la teva activitat a la vida? És a dir, tu et veus d'aquí 10, 15, 20 anys vestint-nos de diables?
0: Sí, i sobretot, dir-ho molt alt a les colles... de la coordinadora, espero poder-los servir algun dia de la meva vida, perquè al final, sobretot al Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona, que aviat estrenarà la nova capa de Llucifer que els hi he fet, també molt important, espero doncs, poder-los servir sobretot al llarg de la meva vida, perquè per mi són referents i bueno, en quant als balls tradicionals, doncs també, sobretot això, poder-los anar servint.
1: Quan ja els hi has fet els vestits amb una colla, amb un grup, amb un ball, això després necessita un manteniment determinat o és, mira, el dia que es faci un forat porta-me'l al taller que jo te l'arreglo?
0: Sí, i sobretot no rentar els vestits, perquè és que la gent diuen, oh, és que em fa molt fàstic allò de... perquè es queden plens de pólvora,
1: aquella
0: de tartrons...
1: Aquella olor,
0: clar,
1: però aquella olor és maca, l'olor de pólvora cremada.
0: Jo dic el mateix, i a mi dic, hòstia, és que ets una mica terrorista, tio, jo no rentaria el vestit, saps allò?
1: Jo, per exemple, jo ara el vestit que porto no sé si cremat mai.
0: Sí,
1: jo sento l'olor de pólvora,
0: sí,
1: d'aquest vestit, i també l'he sentit en el teu.
0: Sí.
1: Clar, dius, home, a la gent que ens agrada cremar, és que dius, quina pudor, no, quina bona olor.
0: Sí, però, bueno, clar, fa olor, però per això mateix és imprescindible deixar-lo penjat amb, jo deixo dos dies així al jardí, llavors no deixar-lo dintre l'armari, perquè se t'empastarà tota la roba d'olor a pólvora, que no és una cosa lletja, però tampoc, no. És que no és plan.
1: Jo penso que podríem obrir una nova línia de producte que seria colònia o perfum de pirotècnia.
0: Hòstia, això no ho sé, eh? Potser ho veig una cosa una miqueta.
1: No, la gent que ens agrada això, escolta'm, dutxes, acabes a casa i tal, i poses aquelles gotetes, no? I t'acompanya a la festa, a la feina, per exemple, no? Ja que no podem anar vestits així, com a la feina. A mi m'agradaria, anar vestit així a...
0: Amb olor a pólvora, fotent olor a pólvora.
1: Clar, els dies de cada dia. Tu no t'agradaria vestir així?
0: No, perquè ja ho trobo una cosa, com dir-ho...
1: Excepcional.
0: Exactament.
1: La festa.
0: Exactament.
1: Aquí has estat bé.
0: Excepcional.
1: Tens raó.
0: I que... no sé, la trobo molt pròpia del correfoc i no per cada dia, perquè s'ha de destacar això.
1: Ara anem a parlar de coses que és qualsevol colla, o grup o ball, quan inicia un projecte de fer un vestuari, hi ha una persona que sempre diu, que es diu tresorer,
0: sí,
1: que sempre diu, i això, què costarà?
0: Ja, i els tresorers.
1: Clar, aquí...
0: Obriu la cartera.
1: Clar, aquí hi ha una... per dir-ho d'alguna manera, hi ha un ventall molt ampli de preus, perquè, clar, pots pintar d'una manera, pots pintar d'una altra,
0: exacte,
1: pots... jo veig que tu, pel que jo poc que conec de tu, el teixit base i tot això, tens molt clar quins són els que has de fer servir,
0: sí,
1: i aquí no escatimes.
0: Però, clar, hi ha diferents gramatges, també, en quant a la roba, sobretot gramatges més alts, perquè la roba també quedi més rígida, gramatges més flonjos, i, clar, això no... Per exemple, el gramatge més baix no té el mateix preu que el gramatge més alt, i la fibra també, si és de lli o de cotó, la pintura, si vols només les flames base o vols una pintura molt complexa. Vull dir que a mi quan em diuen, això quan val?
1: Depèn.
0: Ostres, els dic, depèn, vine al taller i digue'm què és el que necessites, i jo, bueno, miro d'assessorar-te tan bé com pugui, a partir d'aquí, doncs tu ho fes.
1: Clar, anem a un preu mig, una colla normaleta, un grup ball de... Què es pot gastar amb un vestit? Amb el vestit normal, ja no parlem de llucifers, ni parlem de...
0: És que a mi no m'agrada dir preus, tampoc, perquè és que depèn molt, no, depèn molt.
1: I anem per dalt, per la banda de dalt de tot. Un vestit top, què pot costar.
0: Bueno, doncs...
1: Però top, top, eh? Top, de top, de top.
0: Doncs no ho sé, perquè encara no n'he fet cap de top, de top, de top, saps? No sé si mai n'acabaré fent algun, però de moment no n'he fet cap i no ho sé.
1: Escolta'm, estem arribant quasi bé al límit del nostre temps, tot i que a mi m'agradaria aquesta conversa podríem seguir
0: tot el dia, si vulguis.
1: Sí, perquè ja t'ho diré, la gent que fem entrevistes de vegades ens costa entrevistar.
0: Ja.
1: Però clar, quan tens davant una persona que va donant i que et regala, vas estirant i dius, és que no s'acabi mai, no? Això sí, no m'has dit un preu mig, però bueno, això és un record.
0: Bueno, ja, després ja t'ho explicaré, si vols. Ara.
1: Va, doncs què més t'anava a dir? Ara anem arribant al final d'aquesta entrevista. Hi ha alguna cosa que no t'he preguntat i que tu creus que és essencial que la gent que ens escolta ha de saber d'això, de la teva feina, de la teva activitat, d'això que tant t'estimes, perquè això realment tu t'ho estimes.
0: Que sobretot que s'hi ha de tenir molt respecte i que ja sé que hi ha molta gent, a vegades, sobretot els intento explicar tant com pugui, que per exemple, bueno, aquí a Catalunya tenim els balls que tenim la història que tenim i això, no, que n'han de ser molt conscients, si més no, sobretot abans perquè has dit lo del petacoatisme, doncs, bueno, que
1: fem la nostra feina, eh?
0: Bueno, ja, però em refereixo que també està molt bé que sapigueu d'on venen els diables.
1: I tant que sí.
0: Per això, i que cadascú, sabent això, doncs, que faci la seva, doncs, segons la seva manera de pensar, però bueno, que en siguin molt conscients i també quan en venen, oh, perquè volem, sobretot això de les batucades, i mira, que això no m'hi dedico jo amb el tema de... És que ens agrada molt que ens acompanyi una batucada. Mira, jo si vols que et doni la meva opinió, aquí a Catalunya tenim el so de la fusta i de la pell. I aquí, de fet, a la Fira Mediterrània tenim un dels grans fabricants de tabals aquí a Catalunya, que és en Xixo Lutier, que aneu a resar el seu taller perquè aquí convé que toquem amb tabals de fusta i de pell. Per tant, amb sons solemnes, secs i senyorials.
1: Judit Morera Mezzo.
0: Sí.
1: Mezzo.
0: Mezzo.
1: No Mezzo, seria italià Mezzo. Sí. I Mezzo no és italià.
0: No.
1: Què és?
0: És, bueno, és húngar.
1: És húngar,
0: sí.
1: Oi? Hongarès.
0: Soc creuada, jo.
1: I molt ben creuada.
0: Sí.
1: Doncs, per tant, Judit Morera Mezzo, l'ànima, la impulsora, l'emprenedora, clar, ho hem de dir tot, el cosidor de la Judit. Moltes gràcies per venir a posar aquest toc diabòlic aquí al Festa Festa, aquí a la fira, i, ostres, quina gran veïna que has estat, eh?
0: Sí, jo també, us sento xerrar tot el dia, estic ben entretinguda.
1: És el que fem, eh? La ràdio, el que no fem és no parar de xerrar. Moltes gràcies per estar aquí, i sobretot, tens 20 anys, que dintre de 30 anys...
0: I no sé on estaré pas, eh?
1: Dintre de 30 anys jo em comprometo, hòstia, en tindré 85, a fer-te una altra entrevista per veure com t'ha anat.
0: Doncs va.
1: Què et sembla, sí?
0: Apunta-t'ho, que si no, no hi pensaràs.
1: No, no, sí que me'n recordaré de tu, i tant que me'n recordaré.
0: Ja.
1: De tu me'n recordaré.
0: Sóc un bon personatge, jo.
1: Va, moltes gràcies per estar aquí al Festa Festa, una vegada més, i ens retrobem ben aviat. Salut i foc.
0: Salut i foc, i visca la terra sempre.
2: Festa Festa, estiu 2026.
3: Volem agrair a la Judit Morera l'haver compartit una estona amb nosaltres al Festa Festa i per vestir la nostra festa amb tanta passió i amb tant d'ofici. Festa!

0: amb les últimes paraules de les Estreses del Diable, aquest Festa Festa número 860, el setè especial d'aquest estiu, va arribant al seu final.
1: Volem agrair, com sempre, molt sincerament, el magnífic contingut dels nostres col·laboradors i col·laboradores d'avui, que fan possible que el programa surti a l'aire amb aquesta qualitat. Gràcies, Emma Robres, per les notícies del Tornaveu, a la Sara Soriol pel seu baròmetre casteller i a la Judit Morera. Per què? Perquè avui ha sigut la protagonista del nostre programa per obrir-nos les portes d'aquest taller. En aquest cas ens el va obrir a Manresa i tot el seu coneixement.
0: I com no pot ser d'altra manera, un agraïment immens a tot l'equip tècnic i de redacció que manté la roda del programa girant setmana rere setmana, també ara a l'estiu. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó.
1: I la Laia Camprubí. Ens acomiadem per avui, però us deixem amb la millor música per tancar aquesta diada de Sant Agustí, perquè anirem de Sant Agustí a un altre Agustí. Aquest no és sant, però era músic. Una peça, escoltarem una peça rodona i molt adient per l'època. Escoltem la sardana Agustenca, una composició d'Agustí Borgunyó interpretada per la Cobla Sabadell.
0: Que passeu un molt bon cap de setmana de Festa Major, la setmana vinent, i tornarem amb més cultura popular. Fins llavors, passeu-vos-ho molt bé.
1: Adeu-siau!

0: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules. I gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
1: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.
4: Digue'm?
5: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
4: Dispensem?

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Aneu bé a l'orella.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre on s'allotgen els turistes, si en hotels o apartaments, quants dies passen al municipi, de quines zones de Catalunya són o de quins països. Això els permet millorar la gestió del turisme, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant per promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ho explica el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín.
3: Fins ara, les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable per si vols començar a planificar, estructurar promocions o veure realment qui tens en el teu municipi.
2: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala comencen a marcar una nova tendència. Tenen més turistes al maig i lleugerament més al juny. Per tant, s'està produint certa desestacionalització, és a dir, que els turistes els visiten més enllà dels mesos d'estiu, ho explica el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
4: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema, mirar on hem de desestacionalitzar més, rebre molts inputs que ens permetran doncs, planificar més tota la promoció.
2: Si cada cop hi ha més gent fora de la temporada d'estiu, poden potenciar millor, per exemple, altres atractius com rutes de senderisme.
1: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem és tota una carta d'amistat als nostres companys de classe. Ara, quan el sentiu, segur que us farà recordar com són cadascun d'elles i d'ells.
2: Hola, sóc la Maria Cabezuela Costa. El poema que he escollit es diu Els nens de la meva classe i ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'ha intrigat el títol. Els nens de la meva classe. La meva amiga Elena és una bona nena i en Frederic és el meu millor amic. La Ramona també és prou bona minyona. I la Carlota, ah, quina xicota la Carlota. Però la Carla no hi ha per on agafar-la. I no us dic d'en Ricard, que en té ben fart. La Camila vol seure sempre a primera fila, amb l'Eduard, que no es despenja de gaire alt. I de fet s'estimaria més ser a la darrera fila, perquè la mestra l'ha pres per cap d'esquila. El preferit de la mestra és en Silvestre, però a mi al costat de l'Arnau em sembla un babau. La Raquel de Benita no en té un pèl, però el que és el seu bessó Rafel és més pinxó que un coronel. L'Oriol només sap jugar a futbol i l'Anna a la gallina policana. La Marina vol ser una dama fina i en Valentí s'entrena per despatxir. En Mohamed no ha vist mai una vet. L'Adrià és d'allò que no hi ha. Però el que és la Judit tampoc és mama al dit. El Jordi vol tocar el clavicordi i en Martí ja esgarrapa el violí. La Rosa és flasca com una mala cosa i la Laura no surt al pati per no caure. En Salvador té mans de boxeador i estomaca en Joan, que sembla molt més gran. La Laia és una bona paia, però es fa amb la Mireia, que té molt mala gella. La Caterina sempre és redrina perquè el Montserrat l'ha mossegat. I en Llorenç sempre ha de ser diferent dels altres nens. I jo... doncs jo... jo m'ho miro tot com si no fos prou de debò. Miquel Desclot.
1: Quin poema més entretingut, Aixa. Moltíssimes gràcies per recitar-lo amb tanta estima. L'estima per la teva classe. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

0: Girona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munner.
1: Som a l'últim terç del segle XIX. Època prolífica com poques en invents que han marcat el nostre progrés. Estem a punt de presenciar el sorgiment d'un aparell que jubilarà l'atracció animal que des de fa mil·lennis ens mou. L'automòbil. L'invent té molts pares, i de fet, de precedents més o menys reeixits, n'hi ha molts. Fins i tot alguns al segle XVIII. Però es pot considerar que els principals pares són els alemanys Nikolaus August Otto, Gottlieb Daimler i Carl Benz. L'automòbil, que va tenir molts altres noms, era un cotxe sense cavalls, evidentment, que avançava gràcies al moviment d'un pistó dins d'un cilindre. Primer es va fer funcionar amb vapor, després amb gas i, finalment, amb combustibles derivats del petroli. De fet, el motor de combustió interna o d'explosió aprofita la lògica de la màquina de vapor, però incloent-hi una gran millora. Genera dins seu mateix el que la màquina de vapor feia entrar des de fora a través d'uns conductes que duien l'escalfor generada al cremador. L'automòbil, amb el motor de combustió interna, ho fa molt més ràpid. De fet, és immediat i tot plegat ocupa molt menys espai.
2: Jaume Estela, enginyer industrial.
3: El que fa és generar aquesta expansió de la càmera de combustió amb una explosió. El que fa és aspirar aire, comprimir-lo dintre d'aquesta càmera, amb la qual s'aconsegueix que augmenti molt la temperatura i se li aporta una petita quantitat d'un combustible que, amb una petita guspira, fa que es cremi i es crema d'una manera molt explosiva, i aquesta explosió i aquesta expansió de gasos de combustió, que són el resultant d'aquesta combustió, són el que fan que aquest èmbol es mogui amb molta força.
1: El funcionament és, doncs, en bona part, una transposició de la màquina de vapor.
3: Sí, sí, el principi mecànic és molt similar. És fer treballar un pistó amb una pressió. La màquina de vapor la faig treballar amb la pressió del vapor que jo he generat abans, i en el motor de combustió la pressió la genero provocant una explosió dintre d'una càmera tancada.
1: I amb l'aportació del combustible en lloc del vapor d'aigua, la cosa millorava molt.
3: Fem que exploti, no? És un combustible, fem que es cremi. A veure què passa. Llavors vam veure que en cremar-se allò feia una explosió i movia el pistó amb moltíssima més força i d'una manera molt més ràpida que ho feia la pressió del vapor. Amb la qual s'aconseguien potències més altes, rendiments més alts, s'aconseguia moure coses a una velocitat superior o amb molta més força. Ràdio
1: Vila-seca. A la feliç societat nord-americana i europea de finals del segle XIX, la sensació era que el futur havia arribat. L'automòbil era la fi de l'atracció animal. Els paisatges urbans de ciutats i pobles canvien radicalment d'aspecte en pocs anys. Cavalls i rucs, amb tots els excrements i paràsits que comporten, desapareixen i els carrers s'omplen de màquines que treuen fum. L'automòbil és molt més efectiu i potent que els cavalls. I, a més, no es posa malalt i no es cansa. Es pot espatllar, d'acord, però no es queixa i funciona molt millor i moltes més hores. Tenir un cotxe, a més, era motiu d'orgull i signe de distinció social. De moment, només els més rics hi tenien accés. Si abans hem parlat dels pares de la criatura des del punt de vista tecnològic, aquí cal agrair-li la fabricació en massa a preus assequibles perquè hi poguessin accedir moltes més butxaques, és el nord-americà Henry Ford, que el 1903 va fundar la Ford Motor Company i 5 anys més tard va posar a la venda el seu Ford T. Segur que Ford ja podia preveure que el cotxe seria el principal mitjà de transport del segle que començava llavors, com així va ser. Però segur que els seus somnis es van quedar curts pel que fa a l'èxit de l'invent. De fet, en va tenir tant i es va convertir en un dels vaixells insígnies de les societats del segle XX, que ara, el XXI, la feina que tenim és pensar com apartem de la circulació bona part dels cotxes si no volem pagar un preu ambiental absolutament inassumible.

0: Té futur la clàssica? Què s'ha de fer perquè el món de la clàssica sigui paritari? Per què no s'eixampla el cànon musical? On són les nostres compositores? En definitiva, com s'ha de tractar la clàssica al segle XXI?
1: A Ràdio Vila-sacra ho tenim clar.
2: No parla tan bé el corb, que segons diuen troba negra la garsa. D'ell sí que es pot dir que és un mal ocell, que tan dolentes té les obres com les paraules. Pels catalans diu carn, carn, com un golafre que no es veu mai tip. Però ell troba sabata pel seu peu i es pot apropiar a l'adagi tal faràs, tal trobaràs, perquè tot cridant carn, carn, va deixant la seva una banda i altra, fins al punt que en altre temps venien anuvolades que tapaven el sol. I avui gairebé no se'n veu un per medicina.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Especialitat en cuina catalana i plats de temporada. Restaurant familiar amb atenció personalitzada als seus clients. Local climatitzat. 4 sales acondicionades per a grups fins a 20 persones. La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Al carrer Major 26, a la sortida de Vilanova en direcció a Peralada. Pàrquing propi i arca jardinada amb jocs infantils. Per reserves, trucar al 972-67-32-96.
4: Sona bé.
5: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
6: dofins,
5: lleons marins i el nou Adventure Splash.
6: Si estuvo grans plens d'emoció.

0: Un estel juga en el prat, una flor s'ha capdellat. Tot balant juga el ramat amb la rossa macarulla. Aleluia, cor lassat, aleluia, monja brat, aleluia, Déu és nat, aleluia. Cap arbei no té tremor, ni cap déu fa el ploricó, no hi ha fred ni tenebró, un pas d'ala se n'aduia. Aleluia en tot racó, aleluia en el dolor, aleluia el pecador, aleluia. A Betlem van els infants i els amics dansa les mans i els promesos i els germans i la vella en sa capulla. Aleluia, vianants, aleluia en nostres cants, aleluia, catalans, aleluia.
1: Memòria de Josep Carné.
2: Vull aigua d'Onan Service. Me la porten fins a casa sense moure'm del sofà. Faig pres i surt fresh. Posa'm hot, very hot. Viu com una reina, viu com un rei en bac.
3: Aquaservice, aigua a casa còmoda i sostenible. Truca al 985 85 83 i aconsegueix 3 mesos de servei gratuït.
4: Tallets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Cerco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
5: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
4: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
5: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
6: Va escriure un llibre escandalós. Sí, sí, estem parlant d'un escriptor, però també d'un inventor d'un estri militar força mortífer, l'obús. Era Pierre Chauderlot de Laclos, nascut a Amiens, França, el 18 d'octubre del 1741. La seva vocació era la de militar. Però mentre l'exercia a Vesperons avorria com un ostre i a banda d'inventar l'obús es va posar a escriure. Ell volia fer una obra que continués tenint ressò quan fos mort i realment ho va aconseguir amb una novel·la epistolar que ha anat augmentant la seva fama amb el pas del temps i fins i tot ha encaterinat el setè art, Les amistats perilloses.

0: El vescomte de Valmont i la marquesa de Merteuil juguen a veure quin dels dos és més seductor. Sempre, és clar, sense caure ells en el mal d'amor. Aquest és el punt de partida d'un llibre que Chaudeglot va fer servir de teràpia i venjança per les humiliacions que ell deia que havia rebut per part dels aristòcrates i de les dones que, per cert, considerava inaccessibles. Valmont també trobava inaccessible la marquesa de Merteuil.
1: Les vostres ordres m'enamoren, madame. I encara més, la manera que teniu de donar-les. Vos aconseguiríeu fer estimar el despotisme. No és la primera vegada, prou que ho sabeu, que em lamento de no ser ja el vostre esclau.
0: No cal dir que quan les amistats perilloses va veure la llum, l'èxit va ser tan gran com l'escàndol i com la indignació dels seus superiors. L'escriptor va decidir canviar d'aires i va servir un temps al duc d'Orleans. Després es va posar de banda de la revolució, el van tancar a la presó el 1793 i per poc no el passen per la guillotina. Va ser alliberat el desembre del 1794, va conèixer Napoleó i, com que li va agradar, va tornar amb ell a l'armada. Però no va ser cap heroi perquè no va morir de cap tret, sinó de disenteria i malària el 1803. Tampoc no va escriure res més de rellevant i no va ser cap seductor. Sembla que estava del tot enamorat de la seva dona i que sempre li va ser fidel. El vescomte de Valmont l'hauria trobat avorridíssim.

0: informació, música, entreteniment.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vilasacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
4: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
5: Tenim el que d'altres no tenen.
6: Oi, jote.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
2: I parlant d'emocions.
3: 69.
4: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Em dic Jaume Coll i sóc el comissari de l'any Carner. Recitaré quatre brevíssims poemes seus. Els tres primers podrien formar una petita història d'amor. Felicitat, dubte, desencís. El poema de la felicitat és Pensaments d'amor. És l'amor meva d'aquell llinatge que mai no minva, que mai no mor. Sota ma cella es feia l'estatge, ara ja sento que em petja el cor. El segon, el del dubte, és Destins. La nit és lleu, els dos amants s'han adormit. Té dos presents l'amor dintre la mà distreta. A qui darà l'enyor? A qui l'oblit? El tercer, el del desencís, és Desempar. Mentre el meu cos et lliga i et bressola, ton pensament mai no feixuc s'envola i s'esgarria lluny el meu desig. Desemparada resta al mig una abraçada tota sola. El darrer poema tracta de la pietat, una pietat que Carner situa a la natura. De fet, a la primera publicació el títol era Pietat de la natura. Es pot traslladar a la vida de les persones, a l'escalf que tota persona necessita quan li arriba l'hora de la mort. Pietat. A l'arbre hi ha una fulla que ja està a punt de caure, i l'últim raig del dia que ho sap encara la daura. Llegiu i seguiu l'any Carner.
4: Memòria de Josep Carner.
6: És Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I un dia com avui, d'ara fa 35 anys, es va publicar la primera pàgina web, una fita que millorava l'intercanvi d'informació entre usuaris. Des d'aleshores, internet ha evolucionat a passes de gegant, però també ho han fet els reptes als que ens enfrontem, sobretot en matèria de ciberseguretat. Avui hem volgut saber què podem fer com a usuaris per navegar amb garanties. Laura Zurriaga.
2: La quarta era d'internet s'articula a través de sistemes descentralitzats, d'objectes connectats, però sobretot a través de la intel·ligència artificial. Proliferar la desinformació i contrastar-la és essencial, assegura Bruno Pérez, pèrit informàtic forense.
3: Perquè estem en un moment en què entre les IAs i tot, tota la informació que tu trobis gairebé serà mentida. La veu és un identificador. Tu sents la veu d'un familiar teu i és el meu familiar. Vigila, ara mateix la veu es pot clonar. Val? Per tant, ara mateix sempre has de fer aquest doble factor de verificació.
2: A la societat de la immediatesa, navegant sovint acceptem clàusules que permeten a tercers vendre les nostres dades. Un tresor per a empreses que tindran accés a clients potencials.
3: Les dades tenen molt de valor. El problema està que la gent no és conscient i no donen valor a les seves dades. Hi ha una cosa que es diuen els data brokers. Els data brokers són els que es dediquen a recopilar tota aquesta informació que tu vas deixant en aquestes petites pàgines web, en aquestes aplicacions que instal·les, que totes són gratuïtes i tu fots acceptar. Doncs tot això recopila una sèrie d'informació que això es ven en aquest data brokers. Diuen que actualment un data broker té cap a 100.000, saben 100.000 coses de tu.
2: L'expert apela a la pròpia responsabilitat de l'internauta.
3: Tecnologia i privacitat no van de la mà. Si tu toques una informació confidencial, mai de la vida la transmetis per un mitjà de comunicació en el que tu no controles res. Ets el primer que has d'agafar consciència i de dir, uita, sóc conscient, hi ha una part de la meva vida que me la vendré, però sí que una altra no me la vull vendre.
2: I insisteix, contra el segrest de comptes cal activar el factor de doble autentificació.
3: A on? En els comptes d'Instagram, a on? En el teu WhatsApp, a on? A la teva compte de Gmail o a la teva compte d'iCloud. Ets tu que tanques o no tanques la porta de casa.
2: La divulgació és clau, diu, per reduir l'escletxa digital que afecta principalment les persones grans.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
4: Sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
5: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
6: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de

Don Felipe va néixer en una família acomodada. El seu pare era notari. Després de llicenciar-se en farmàcia, León Felipe va començar una vida plena de peripècies, començant per la regència de diverses farmàcies en diversos pobles d'Espanya i recorrent a la vegada el territori de l'Estat com a còmic d'una companyia de teatre. Després de 3 anys d'una estada a la Guinea Equatorial, en aquells anys colònia espanyola, treballa com a administrador d'hospitals i va viatjar a Mèxic el 1922 amb una carta d'Alfonso Reyes que li obriria les portes de l'ambient intel·lectual mexicà. Després de la celebració el 2004 dels 120 anys del seu naixement, continua havent-hi partidaris que reivindiqui a León Felipe com un poeta major, superant les dificultats que durant la seva vida tingué per la seva independència de tots els corrents literaris de l'època i la seva condició d'exiliat. Vencidos. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Fa molts dies que volia trucar, però no podia. Escolti'm, Javier, vull dir una dita. Una flor no fa estiu i moltes primavera. Un petó, Javier.
2: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: els caps de setmana passen coses bones.
1: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Què?
3: En el 107 de la FM...
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní farà una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulillas a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils, el Pailabot Santa Eulàlia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
2: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha la Torre del Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Usatru, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
1: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
2: Recorre tot el litoral català a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables. Tot el que surt és visitable i, a més, jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I, vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas, per tot el litoral, que penso que pot interessar molta gent.
1: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
2: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha tota finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre i

0: știu să caut. Noi am esplatie.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.

0: Ràdio Vila Sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
2: Recordi bé aquesta combinació.
3: Bueno,
4: no podré.
3: No podràs. Sí.
5: I parlant d'emocions.
6: 90.

0: viatge en el temps.
1: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
0: El programa dels dijous a la una de la matinada.

0: que no van rebre mai el bitllet de vol o que arribaven al destí i se n'adonaven que no tenien l'allotjament reservat, Marta Altimir.
1: De fet, la policia catalana no descarta que puguin sortir més casos en les pròximes setmanes. El cas va arrencar a mitjans d'estiu quan algunes famílies denunciaven que havien contractat els serveis d'aquesta agència però arribava el dia d'agafar l'avió i encara no tenien el bitllet. D'altres que han volgut cancel·lar el viatge però mai els hi han tornat els diners. La propietària aprofitava el boca orella per anar guanyant una cartera de clients i alguns asseguren que ja havien viatjat amb l'agència i que mai havien tingut problemes. Des de les seves xarxes socials, a principis d'agost va demanar disculpes i va assegurar que treballaria per tornar els diners als afectats, tot i que de moment no consta que hi hagi cap reemborsament.
2: Agència Catalana de Notícies.
3: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen altres mundos.

0: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
1: amicsdelagentgran.org.
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: Bueno, bé, bé, però bueno, lo, yo que pero bueno, las fiestas siempre son especiales, ¿no? Que es esta gran familia, pero bueno, sí, que al final que yo creo que es una iniciativa que la encuentro muy buena, ¿no? Que está muy bien y bueno, yo que bueno, no, yo que mandar un abrazo muy fuerte a todo el equipo y eso, y que tornaré a tocar tan aviat com pugui, ¿vale? Moltes gràcies, un abrazo molt fort.
4: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Els ametllers de Sarrià, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Res d'escultura per estar al corrent i obtenir les vostres entrades dels primers.
2: Hola!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
1: La mal creient, primera part. En el llibre Rondalles meravelloses trobem aquesta història popular en versions d'allò més variades. El folclorista Joan Amades en recollí una a Sant Quintí de Mediona i Valerí Serra n'inclou una altra en el llibre Rondalles meravelloses. Heus aquí que una vegada era una mare que tenia una filla molt mal creient. Quan volia una cosa, li havia de donar tant si vols com si no vols, i tant si podia ser com si no. I si alguna vegada no li volien donar el que demanava, es desesperava tota i feia el que podia per tal d'aconseguir-ho. Un dia va voler menjar fetge i vinga a demanar-ne a la seva mare, però ella no en tenia i ja era tard per anar-ne a comprar. Però la nena malcreient tot era picar de peus i baladrejar, dient que volia fetge. La seva pobra mare, tota amoïnada per fer-la callar, va anar a veure si en trobava, però ella no es va voler esperar, i vet aquí que agafa un ganivet, se'n va cap al cementiri i descolga un mort. Li talla el fetge i se'n torna cap a casa, se'l cou i se'l menja. I quan ja estava ben tipa, se'n va anar a dormir. Mentre dormia, va sentir des del llit unes passes que venien del carrer i que feien un soroll estrany, com d'ossos. I aquelles passes s'acostaven i s'acostaven. I tot d'una va sentir com es deturaven i... pam, pam, pam! Va sentir que trucaven a la porta de casa seva i una veu fonda i ronca que deia...
2: Marieta, Marieta, que ja truco a la porteta.
1: I la Marieta, així que la va sentir, li va agafar una por, i tot era acotxar-se més sota els llençols i deia: ai, mare, mareta, ajudeu la Marieta. I aquella veu, que era la del mort, a qui ell havia tallat el fetge, pensava:
2: millor que s'exclami, que així sabré on és i la trobaré.
1: I perquè el sentís, el mort cantava:
2: donques i donques, perquè ho deies, donques i donques, perquè ho deies, que si tu no ho haguessis dit, jo no ho hauria sentit.
1: I en veure que no li obrien la porta, després de molt picar, el mort es va ficar pel forat del pany i va entrar i anava dient:
2: Marieta, Marieta, que ja sóc a l'escaleta.
0: Rondalles a peu d'escala.
3: Actualitzem.
4: Casolà, de casa, vora de molt i de tot, proper de Vilasacra.
5: Funciona a les 24 hores del dia, als 365 dies de l'any.
6: Sensació, i amb raó.
7: Diferent de només aquí, d'aquesta manera i selecció de fet amb lupa.
5: Funciona a les 24 hores del dia, als 365 dies de l'any.
8: Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
9: Tranquilament.

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 101 a les 9 hores i 12 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret d'amics.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ens situem a Girona, on més de 200 alumnes han hagut de ser reubicats després que dos centres que separaven els estudiants per sexe hagin passat a ser privats. L'alcalde critica que els recursos que fins ara es destinaven als concerts no serveixin, diu, per reforçar els centres públics que acolliran aquests estudiants. Girona, Gemma Esteve.
2: Les Alzines i el Bell-lloc, dos centres que separen els alumnes per sexe, s'han convertit en escoles privades, una situació que ha obligat els centres de la xarxa pública a reabsorbir més de 200 estudiants. De cara al nou curs, s'han hagut de crear 10 grups nous als instituts i 4 més a les escoles. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa que els centres que segreguen per sexe no rebin finançament públic, però considera un error que la Generalitat no reinverteixi els diners destinats a aquests concerts en els centres públics que han d'assumir aquests alumnes.
3: Però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat. Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia.
2: Salelles alerta que augmentar el nombre de places sense incrementar també els recursos carrega encara més els centres públics i reclama a la Generalitat més professorat, sobretot professionals especialitzats, tenint en compte que entre els alumnes reubicats també n'hi ha necessitats educatives especials i en situació de vulnerabilitat.
4: La Universitat Abat Oliba Feu us ofereix la notícia educativa.
5: Hey! Això és Ràdio Vila-sacra.
6: Què?
7: Que això és Ràdio Vila-sacra.
8: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
6: Jo?

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Cardona.
0: Construït sobre una muntanya des de la qual domina la conca del Cardener a la comarca del Bages, va ser, des del segle XI fins al XV, el nucli residencial dels senyors de Cardona, un dels llinatges nobiliaris més importants del país. Destaca la defensa durant la Guerra de Successió del 1711 al 1714, ja que va ser l'última fortalesa que es va rendir a les tropes de Felip V. Documentat des del 981, conserva elements de l'època medieval. Al principi, el conjunt estava envoltat d'un mur, però durant les guerres del segle XVII, especialment la dels Segadors, va necessitar d'utilitzar l'artilleria i va fer que s'envoltés d'una segona muralla per ordre del duc de Mediona Sidònia, lloctinent de Catalunya. El recinte està dividit per la meitat entre els pavellons senyorials i el recinte de la canònica de Sant Vicenç. Té una impressionant arquitectura amb la gran basílica en forma de creu llatina i amb les naus laterals que actuen com a contrafort de la central. Destaquen la Torre de la Minyona, el pati ducal, els baluards de defensa i les vistes sobre la Vall Salina. Actualment és parador nacional i algunes habitacions mantenen l'encant dels llits amb dosell. La llegenda.
1: L'octubre de l'any 1810, l'exèrcit francès acabava de saquejar la ciutat de Solsona i volia dirigir-se cap a Cardona. Com en gairebé totes les guerres, també hi havia un traïdor, un cardoní, el sabater Murtra. Els va indicar com podien atacar per sorprendre la vila i el castell de Cardona. El dia 21, quan a l'església de Sant Miquel se celebrava la festa dels Sant Màrtirs, es va presentar per la part de Planès l'exèrcit francès a les ordres de MacDonald, amb 8.000 homes a peu i 800 a cavall. Tot l'exèrcit de Campoverde, que es trobava a Cardona, es va dirigir cap avall pel camí de Solsona, excepte els guerrillers, que s'emplaçaren a Sant Quintí de Planès. Allí hi va haver una gran batalla que va durar des de les 9 del matí fins les 11 de la nit. Les morts de l'exèrcit francès foren moltes. En canvi, les baixes de la tropa de Cardona van ser molt poques. Segons es diu, els francesos es van retirar perquè van veure la muntanya i els baluards del castell de Cardona plens de barretines i van creure que estaven en inferioritat numèrica, pensant-se que eren soldats. La gent de Cardona va atribuir aquesta victòria als seus patrons, els sants màrtirs Saldoni i Hermenter. A Cardona, durant molts anys, fou molt popular una cançoneta dedicada al sabater Murtra, que deia així: els francesos venen, venen per Sant Quintí, el sabater Murtra els ensenya el camí.
0: Aquesta que acabeu de sentir se la coneix com la llegenda de les barretines. En trobareu més dades als webs cardona.cat i salcardona.com, on trobareu horaris d'obertura al públic i de visites guiades i preus.
2: Informació, música, entreteniment.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i el

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
1: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres, amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.

0: la vostra festa.
1: Aquí observem, pensem, raonem i triem la millor selecció de tota una vida audiovisual.
2: Quina feinada, no?
3: Un país per voltar. Amb Fèlix Martín.
4: Avui us proposem voltar per Figueres i un cop allà fer memòria. Recordeu les joguines de quan éreu petits o dels vostres pares o dels vostres avis? Hi havia qui jugava amb la baldufa, d'altres escacs, alguns amb jocs de llauna. O potser éreu més de jocs de taula. Juguéssiu el que juguéssiu, segurament en trobareu algun exemplar al Museu del Joguet de Catalunya, que és a la capital de l'Alt Empordà. La Laia Claret ha anat a Figueres i ha fet una visita.
5: Arribem a la porta del Museu del Joguet de Figueres, al carrer Sant Pere 1. És ben bé entre la Rambla i el Museu Dalí, i aquí ens espera en Pep Canaleta, que és el director. Pep, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Recomaneu començar la visita pel segon pis, és així?
6: Sí.
5: Doncs pugem-hi. Només arribar al pis de dalt, home, entrem a una sala. Aquí hi ha una maqueta d'un tren. Quants metres quadrats té aquesta maqueta?
6: Això deu tenir uns 40 metres quadrats i reprodueix diferents parts del territori de Catalunya, des del tramvia de Vallvidrera, el de Núria i un supertren. És una maqueta que havia construït el senyor Andreu Costa Pedro a casa seu.
5: Anem cap a la sala del costat. A mi, per exemple, aquí em crida l'atenció unes baldufes.
6: Sí, aquí hi ha tota la història del baldufa, que és un símbol del museu. I per tant en tenim moltíssimes donacions de molts llocs, de molts països.
5: I al final hi veiem instruments aquí també.
6: Això és un espai que tenim dedicat a un gran amic del museu, que és en Pascal Comelade, que és un músic que una de les seves peculiaritats és que molts dels seus concerts i espectacles utilitza instruments de joguina, i és molt amic del museu, i llavors tenim aquest espai que ja ha fet diverses donacions dels seus pianos petits, de les seves guitarres. Tenim allà també un rascador que havia pertingut a en Boris Biel.
5: Ara aquí veig ben bé una vitrina que hi ha al costat, tot de pilotes de futbol, i veig també tres cobis.
6: Sí, són
5: dels jocs del 92, no?
6: Cedits per en Pasqual Maragall, que tenia una gran relació amb el museu i amb el seu director, en Josep Maria Joan i Rosa.
5: Baixem al pis de baix. Una cosa que em crida l'atenció d'aquestes sales, una maleta o fins i tot un joc d'escacs.
6: Aquestes són dues donacions particulars. Una és d'un senyor que va estar en el camp de concentració d'Argelers, que és en Damià Calvet, que va fer un joc d'escacs a través de fustes, de cadires i de diferents elements que hi havia en el camp de concentració. Va fer un joc d'escacs.
5: És del 1939, veig. Sí, sí. I al costat una maleta de ferro.
6: La maleta és d'en Leopold Benguerel, un senyor que de petit, durant el seu exili el 1939, al setembre, quan van haver de marxar, a casa seu li van dir que fes la maleta amb tots els seus objectes. Aquesta maleta va viatjar amb ell durant tota la seva vida, i llavors com va tornar amb els anys, quan es va fer gran, va dir voler deixar algun lloc amb tots els objectes que tenia posats dintre la maleta. A l'època que hi ha una baldufa, unes caniques, uns cromos, i la va cedir al museu.
5: I en girem i tornem a veure tot de trens. Aquí veiem jocs de llauna, no?
6: Hi ha molta part de la col·lecció de Josep Maria Joan, però llavors podem destacar un dels trens, que és el tren amb el que jugava en Salvador Puig Antic. Els tres germanes es van fer la donació.
5: Aquí a la dreta ens hi queden tricicles, bicicletes, no?
6: Sí, patinets, cavalls de cartró fets de paper matxer que porten rodes per córrer, com allà tenim el de l'Ernest Lluc, o patinets com el d'en Quim Monzó.
5: Sí, són dos patins, això, no? I veig que n'hi ha un que el fre de davant el té més desgastat que l'altre, el dret.
6: Sí, amb la donació va fer un petit text on acaba dient això. Ara que miro, veig que no vaig aprendre mai a frenar amb l'esquerra, no?
5: Es veu, eh? Veiem una sala de Mecano, una sala de màgia on hi ha donacions de Joan Brossa, i al final una de les cireretes del pastís, Dalí, sí, ja. La seva germana, Lorca.
6: Un triangle de tres personatges que van tenir una relació a la seva joventut, i aquí podeu veure una a la vitrina, des d'uns Dalís de la primera època d'en Dalí, fins a uns dibuixos de l'Anna Maria Dalí, fins al personatge més important que tenim en aquesta vitrina, que és l'Ocito Marquina, que el nom li va posar en Federico García Lorca. Tenim aquest osset, que de la casa Steiff, que està molt ben conservat. conservat i que el tenim tal com ells el tenien. Un osset que tant en Dalí dibuixava en els seus primers dibuixos, el feia sortir, veus l'osset en la finestreta d'allò.
5: També hi veiem aquí al costat unes cartes que s'intercanviaven entre Anna Maria, Lorca i Dalí. Amb qui la va fer aquesta donació?
6: Aquesta donació la va fer l'Anna Maria Dalí. Quasi totes les cartes les va donar a la Fundació Federico García Lorca, excepte les que parlen de l'osset, que aquestes les tenim en el museu i són les que pots veure i consultar.
5: Quantes tones necessita, més o menys?
6: Una horeta et pots fer una visita, més o menys, en condicions.
5: O més, eh? Jo també t'ho dic. Gràcies, Pep. Fins ara.
6: Fins ara.
4: Trobareu tota la informació al web del Museu del Joguet, les 3 dobles B, mjc.cat. El muntatge musical és de Xavi Luna.

0: 5 detinguts, 4 en presó preventiva per assaltar violentament camions que transportaven droga. Els arrestats es feien passar per policies. Sergi Bassoles.
1: La denúncia d'un camioner a finals d'abril explicant que havia estat segrestat en un polígon del municipi navarrès d'Arazuri va posar en alerta la policia foral de Navarra, comissari Miguel Ruiz.
2: Dos vehículos simulando ser vehículos policiales le dan el alto, se bajan unas personas también con distintivos policiales, armadas, y esta persona la esposan, la montan en un vehículo y se dirigen con él hasta Cataluña.
1: I un cop a Catalunya, en un polígon industrial, els segrestadors desballesten el camió i s'apoderen de la mercaderia que transportava droga. Acte seguit, alliberen el camioner. Tan sols dos dies després, tornen a actuar, en aquest cas a Salrà, intendent dels Mossos, Carlos Otamendi.
3: Tres persones roben un vehículo a mano armada y también simulando ser policías. Dos camioneros son privados de su libertad.
1: Els membres d'aquesta organització criminal detallen els Mossos eren vells coneguts de la

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Defineix tranquil·litat.
3: No et preocupis si no ens vols escoltar.
4: Eh?
3: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilassacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
4: Ostres, tu!
3: Així de fàcil és la situació.
5: Ho veieu?
3: I només a Ràdio Vilassacra seleccionem el millor del millor.
4: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
6: A l'Empordà, Ràdio de Vilassacra ja està.
7: L'univers infinit. Albert Morral.
8: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda completa una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22, tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, maco. No ens deixis, fill. Jo, escolta, també em vaig quedar ben enganxada. Una vegada també vaig posar la ràdio per casualitat i ja no em vaig poder desfer mai més. Perquè, escolta, et trobarien molt a faltar, eh? 4 o 5 anys ben bé. Ja no em vaig poder desfer més. Adéu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
5: Ràdio Vila-sacra és el millor que hi ha a l'Empordà.
6: Com una encuesta que te pongo el 10. És que és magnífica.
7: Que m'has dit que sempre tendréis muy bien.
8: Com a casa.
9: Ja quisiera todo el mundo atender de esta manera y aclarar las cosas de esta manera.
10: Oh, que a gusto me siento aquí. Es que vale la pena, si es que además son súper simpáticos, súper atentos.
11: ¿Yo me puedo apuntar también?
5: Ràdio Vila-sacra és el millor que hi ha a l'Empordà.
4: Vinga, un plaer saludar també els oients que mica en mica es van incorporant a la família i que ens escolten a través d'internet.
3: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
3: Mmm, que bo.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Va ser tràgicament clàssic. Es deia Jean Racine i va néixer a La Ferté-Milon, a França, el 1639. Morts els seus pares, s'encarreguen d'ell l'àvia i la tieta. Aquesta darrera abadessa d'un monestir on el noi entra intern per rebre una formació estrictament jansenista. Deixarà després les monges i continuarà els estudis de filosofia a París, on començarà a fer de les seves. La veritat és que no va trigar gaire a canviar la vida monacal per la de cabaret, que era més excitant. A continuació es va posar a escriure odes per Lluís XIV i així es guanyava força bé la vida. Racine es posa a escriure a teatre tragèdies clàssiques, com ja feia Corneille, que es converteix així en el seu rival més directe. La primera i la segona obra, La Tebaida i Alexandra, li representarà la companyia de Molière. I això ja és un escàndol en tota regla, perquè Molière era també un escàndol tot ell. La tieta abadessa, escandalitzada, li escriu i li diu que el maleeix per sempre i que anirà a l'infern. Però a Racine li agrada jugar amb foc i, quan aconsegueix la fama, escriu Andròmaca i la fa representar per una altra companyia. A sobre, pren a Molière la seva primera actriu. Si Corneille era el seu rival, Molière va esdevenir el seu enemic. Mentrestant, Racine, impertèrrit, escriu Berenice, Ifigènia, Fedra.
2: No pretenc excusar-me. Jo sóc la perversa. El cel va encendre la meva odiosa flama. Baixaré l'escala cap als morts. Ja circula dins les meves venes el verí funest que Medea va portar d'Atenes.
1: Fedra es representa el dia de Cap d'Any del 1677 i és un fracàs total, perquè una duquessa, que devia ser amiga de Molière, va llogar dues sales que no eren la de Racine i va convidar tothom a dos espectacles amb gran generositat. Racine, immutable, va reaccionar deixant el teatre i casant-se formalment després d'haver tingut unes quantes amants. Va tenir 7 criatures. 4 de les 5 filles se li van fer monges. La tieta devia estar contenta.
0: Lletres d'or.

Eo, noticias, curiosidades, música y sensación.

Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: I parlant d'emocions...
1: 76.

0: mesa da tua casa. Deixarei tu amor me bacanezora da bombar. Se diga se tu queres, também tu dirias eu. Só porque o amor passava, que também ia buscar. Sim, bem é desfigurada, de potaria surtar. Sim, bem é desfigurada, de potaria surtar. A mim não me assustarias, nem potinria de tu. A mim não me assustarias, nem potinria de tu. Encara que hagués de venir dir la sepultura en tu. Baixa avall de la força, trobaràs un cabell amat. El gafes i te l'emportes, el tenes ben reservat. Al cim de la pedra endaurada, tres lletres t'hi vull escriure. Que el Quim viu enamorat, sense l'amor no en pot viure. I el Quim viu enamorat, tres coses ha de menester. Enteniment i memòria, dissimular-ho també.
1: Propostes en xarxa.
2: Heu pensat alguna vegada com seria viatjar en el temps? De moment no podem fer cap salt al futur, però fins al 22 d'abril d'aquest any, el Museu d'Història de Tarragona ens transporta cada cap de setmana a mitjans del segle XVIII a través dels ulls de Ramon Foguet. Ramon Foguet va ser canonge de la Catedral de Tarragona i ardiaca de Vilaseca. Es va convertir en una figura clau de la cultura tarragonina gràcies als seus coneixements il·lustrats i les seves publicacions. Una de les més importants és la il·lustració a la Tarragona del segle XVIII. Però a banda dels seus estudis i coneixements, Foguet era un apassionat de les antiguitats. Col·leccionava medalles, camafeus, quadres, ceràmica antiga i va convertir casa seva en un museu de visita obligada on ara nosaltres tenim l'oportunitat d'entrar. La Casa Castellarnau obre les portes perquè els visitants puguin veure el seu despatx, conèixer el personatge i descobrir els esdeveniments més rellevants d'aquella època. Cada dissabte i diumenge a les 11 del matí, visita teatralitzada a la Casa Castellarnau. En trobareu més informació al web tarragona.cat.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La platja de l'Estartit fa anys que perd sorra per l'augment del nivell del mar, que ha pujat uns 10 centímetres en les darreres 3 dècades com a conseqüència del canvi climàtic. També influeix el fet que cada vegada hi arribin menys sediments. Josep Pasqual és observador meteorològic.
3: Hi ha pantans en els rius i, per tant, abans, quan hi havia una arribada, arribaven molts sediments, ara n'arriben molt pocs, i a més el canvi climàtic comporta canvis de vents. Per exemple, a la tramuntana cada vegada s'observa amb menys freqüència i menys intensitat, i això també afecta en els corrents marins, i tot plegat, doncs, la platja es veu perjudicada.
2: Per combatre aquesta erosió accentuada pels temporals de llevant, l'Ajuntament fa més de 10 anys que aposta per recuperar el sistema de dunes natural. Ho fa amb trampes i vegetació que ajuden a retenir la sorra i el sediment. Això també està contribuint a reduir l'entrada d'aigua marina als camps de la zona. Jordi Colomís, l'alcalde de Torroella de Montgrí.
4: Sembla ser d'aquella salinització que avançava d'una forma brutal, doncs, els últims 15 o 20 anys, sembla que ha generat un alentiment important, i a veure si es produís una recuperació. Seria clau per l'agricultura i també pels aqüífers.
2: Segons Greenpeace, el 2050 el nivell del mar al litoral català podria pujar uns 26 centímetres. Per això defensa recuperar dunes i aiguamolls en lloc de limitar-se a substituir la sorra després de cada temporal.
1: A Ràdio Vila-sacra cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
8: Què vols dir?
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Això sí.
8: És així i ja està.
10: Ui, quina joia que ve ara.
8: Tant, que Déu-n'hi-do. Sí.
11: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
12: Un enregistrament històric. Conxita Badia canta Menta i Farigola.

0: estrejants siena i menta farigola ruda i romaní.
1: Memòria de Josep Carné.
2: Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia a bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmerman i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Xato! L'estiu s'acaba. No hi ha més platja. Has de tornar.
8: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. Oh, no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
9: Un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
10: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
11: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
12: Soc taxista i vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot. I està una mica al dia.
13: I així tot el dia, la millor companyia.
14: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Però estic tot el dia, des de que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
15: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
16: Es una forma, doncs, d'evadir-te más problemas.
17: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí.
18: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
19: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies amb allò que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
20: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
21: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
22: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
15: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.
23: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
24: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
25: Un conill i una granota junts en un poema té pinta de ser molt divertit. L'escoltem?
26: Hola, sóc Leire Corredera Calzada. El poema que he escollit es diu El conill i la granota. Ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada El conill i la granota. El conill i la granota. Un conill anava a menjar les herbes més verdes i fresques de vora la font. Si un dia plovia, s'hi feia un toll d'aigua i per traspassar-lo no hi havia pont. A ell no li agrada mullar-se les potes. De l'aigua i la pluja jo protestaré. La vella granota treu el cap i crida: rac, rac, doncs jo amb aigua és quan estic bé. Jo no raspall.
24: I tant que ha estat divertit! I també ens ha fet pensar en com som de diferents als nostres mons. Gràcies, Leire, per escollir un poema que ens fa pensar en els altres. Fins al proper Embaladits! Adeu!
26: Adeu, Embaladits!

0: Bon dia, bona tarda, bona nit. Potser no ho sabíeu, però l'origen etimològic de la paraula persona és màscara. Màscara. És a dir, que d'alguna manera o altra tots en portem una. I com s'aguanta en moltes ocasions aquesta màscara? Doncs amb la mentida. Sabeu que mentim de 30 a 40 vegades al dia? Què ens empenya a fer-ho? I si nosaltres no mentim, per exemple, per què ens menteixen a nosaltres? Com podem detectar aquesta mentida? El musical T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. Dues parelles queden per conèixer-se en una primera cita i la cosa realment no funciona gens bé. De fet, va tan malament que la nit es converteix en una gran mentida.
1: T'estava avorrint?
2: No, i ara? És que sovint, quan escolto amb molta atenció, tanco els ulls.
1: Sí, ja m'ho pensava. Escolta, vols que demanem alguna cosa per picar?
2: No, jo no faig mai l'aperitiu, menjo molt poc. Mentida! I a més, avui no he pogut anar al gimnàs i normalment hi vaig cada dia. Tot és mentida!
1: Verònica, ets una dona molt especial. Podria estar-te parlant tota la nit.
2: Per Déu, que calli!
3: Sí. Però el que realment m'apassiona és el golf.
4: Sí. Ho he deduït pels pantalons. M'encanten els pantalons a quadres.
3: Sí? Però t'agrada el golf?
4: Home, i tant. A tothom li agrada el golf. Mentida.
3: I jugues?
4: No tant com voldria. Tot és mentida.
3: A veure si fem uns forats. Un dia d'aquests.
4: El teu camp o el meu? No veig ser jo qui parla.
3: Suposo que has vist Un cadi en apuros. Jo crec que és la millor pel·lícula de golf que s'ha fet mai.
4: I tant, em va encantar.

0: al lavabo.
1: Viure en la mentida. Una manera de fer que pot convertir una anècdota en un gran problema. Xavier, benvingut, com estàs?
2: Molt bé, doncs moltes gràcies. Bon dia, bona tarda, bona nit.
1: L'estadística és sorprenent, sí. Ho estava llegint ara, que mentim de 10 a 100 vegades al dia, segons aquest estudi de la psicòloga Pamela Meyer, i el matís és que moltes vegades ho fem sense ni adonar-nos-en. És a dir, la mentida, Xavier, l'hem incorporat en el nostre dia a dia, i potser no hauria d'haver sigut així, no? Per què?
2: Sí, a veure, també podríem dir tot el contrari, Marc, que podríem dir, si tothom digués la veritat o fos sincer del tot... Ara. El món no se suportaria.
1: Això estem d'acord.

0: puc dir-te el que és verdader en mi, el que és subjectiu en mi, que no és ni la veritat normativa ni potser és la veritat dels fets, sinó que els fets potser et diuen que he sigut una mica poc amable amb tu o que he sigut una mica desconsiderat amb tu. Però potser, si sóc sincer, és que volia ser desconsiderat perquè et donessis compte que estic ferit amb tu. És a dir, que hi ha una veritat que només pot ser descoberta des de la subjectivitat absoluta, que li diem sinceritat. I aquesta sinceritat absoluta, que ho diu tot el que un pensa
1: sense filtre, exacte.
0: Sense filtre, aquesta és la que, si anéssim pel món sent sincers absolutament, absolutament no ens aguantaríem,
1: però ara,
0: no ens suportaríem.
1: Ara continuarem estirant del fil, eh? Però en teoria, una societat plural, democràtica, transparent, amigable, no hauria d'estar basada en aquesta sinceritat absoluta? Ja sé que és utòpic, no. Però filosòficament no hauríem d'actuar d'aquesta manera? Insisteixo, no ens aguantaríem, jo ho he entès, sí. Això és el primer de dir-ho, però no hauríem d'aspirar a aquest ideal de societat?
0: Hauríem d'aspirar un nivell de societat que tingués en compte els altres. Aleshores, si jo tinc en compte amb tu i no sóc només sincer des de la meva subjectivitat, aleshores jo puc ser molt clar des del meu subjectiu. Mira, vull que sàpigues tota la veritat, que ho solem dir d'aquesta manera, no? Que vol dir ser-te d'absolut sincer. Per exemple, un cas que sol passar bastant i que, en fi, els psicòlegs ens hi trobem cada dos per tres, no? Que és, ara vaig tenir una infidelitat amb la meva parella, ell o jo, o jo he tingut una infidelitat, i mira, després m'he donat compte que no he fet bé i hem decidit refer-nos i continuar endavant. I per continuar endavant vull fer net, vull començar de zero i per tant li diré tot, li explicaré tot de cabo rabo.
1: Sí, i tu, perquè vull que sàpiga tot. I tu els obres la porta de la consulta i els convides a marxar, no?
0: Perquè clar, és que quan l'altre diu t'ho explicaré tot i t'ho diré tot perquè et quedis tranquil·la o quedis tranquil perquè sàpiguis tot el que va passar, escolta'm, aquesta sinceritat de saber tot el que va passar no m'interessa. Per què? Perquè no es tracta de que m'expliquis tots els detalls. L'únic que necessito és la teva intenció i la teva paraula i sobretot la teva confiança de dir, malgrat el que ha passat, confio que ens en sortirem i, en tot cas, reconec que això ha sigut un error que jo he fet i ja està. I, en tot cas, tirarem endavant sabent que podem tirar endavant perquè jo el que vull i el que realment declaro és que t'estimo, que vull, que volem d'endavant. Ara, si per fer això faig un acte de dir vull començar net i t'ho explicaré tot, el que aconseguiràs potser és que s'acabi separant de debò, perquè hi ha detalls que no cal explicar, hi ha històries, hi ha morbos que no calen. I llavors aquí és on extremem molt la sinceritat, i aquí diem compte quan diem sinceritat, perquè no vol dir dir-ho tot.
1: Escolta, la mentida ens converteix en pinotxos, que com dèiem, si això fos literal, no passaríem per les portes, perquè aniríem picant amb tots els marcs de les portes del llarg que seria el nostre nas de pinotxo. Per què mentim? I si és que mentim perquè volem fer feliços als altres, mentim perquè diem el que la gent vol escoltar, o mentim per crear una imatge nostra que no és real? Per què mentim?
0: Mira, jo vaig escriure un llibre sobre aquest tema, però hi ha molts llibres que tracten aquest tema, que és el famós Aprengui a dir no. Llavors, tantes i tantes vegades, que potser tu també, Marc, ho has fet, i altres persones que ens puguin escoltar, quantes vegades al cap del dia no he dit sí quan realment volia dir no? Doncs aleshores, quan jo hauria de dir no i en canvi dic sí, estic mentint?
1: Sí.
0: Clar, per això dic que depèn com ho mirem, és el fet de dir no estic sent sincer, veus?
1: Sí,
0: no
1: si a mi em conviden a anar a una festa i jo no hi vull anar i poso una excusa, és que estic mentint.
0: Sí, però estàs mentint o estàs utilitzant una estratègia convencional per no quedar malament, com per dir, ser una mica educat, per no menysprear l'altre.
1: Per tant, i amb això mentim per no quedar malament?
0: Home, aquesta segurament és de les més importants, que és mentim perquè no volem influir malament en l'altre. És a dir, les persones considerem, no totes, però una gran part de les persones, tenen en compte l'altre i tenen en compte sobretot la impressió que puguin causar i sobretot el futur.

0: futur, que vol dir la manera en què jo m'agradaria mantenir-me vinculat a una determinada persona o a un grup de persones. I per tant, sé que per continuar influenciant en positiu, perquè continuïn comptant amb mi, perquè pugui sentir-me que em tenen en compte, els hi haig de dir que sí, encara que jo el que voldria és una altra cosa. Aleshores, fixa't, no estic mentint, sinó no estic sent sincer del tot, perquè una part de mi no vol anar-hi, però una altra part de mi diu, però jo vull que aquesta gent compti amb mi. Per tant, al final, quina és la veritat? Veus? Llavors, aquí està la diferència entre veritat i sinceritat.
1: I fixa't en quin punt estem, perquè això que et preguntava jo, no? Si una societat hauria d'aspirar a ser totalment transparent i dir sempre la veritat, en aquest cas que m'estàs dient, en aquest exemple de la festa que estem, sí, estem, sí, posant, si jo fos totalment sincer i digués no, no m'agrada venir perquè no m'agrada la gent amb la que estàs, no m'agrada, sí, aquesta festa, és a dir, jo estaria fent un acte de noblesa, però en realitat jo per la societat com estaria considerat? Doncs brusc, antipàtic, és a dir,
0: per exemple,
1: acabaria, clar, penalitzat per dir la,
0: exacte,
1: veritat. És a dir, segurament, no, al nostre entorn, ara en parlarem, hi ha, sí, gent brusca i directa que, sí, se'ls penalitza per dir la veritat.
0: Sí, el que passa que a l'hora de dir la veritat, si és que ho enfoquem des d'aquest punt de vista, que jo repeteixo, per mi és dir ser sincer, però si ho fem així, no passarà, està ben dit. Si haig de ser, haig de dir la veritat, també haig de tenir en compte de quina manera expresso aquesta veritat, perquè, repeteixo, en el ser humà, si alguna cosa és rellevant i és manifesta i és clara, i almenys jo així ho puc comprendre, és que som absolutament ambivalents, tenim sentiments oposats, som una cosa i també el contrari. Per tant, no puc dir que tot jo, per ser sincer, vol o no vol, sinó que les persones sempre parlem, hi ha una part de mi, i a mi tu segur, Marc, segur que tu també molts cops et deus trobar dient-te, hi ha una part de mi que vol i una altra part de mi que no vol.
1: Sí.
0: Per tant, a quina de les dues sóc sincer? Quina de les dues és veritat? Doncs mira, les dues són veritat, perquè hi ha una veritat en mi que és que tant vull com no vull. I al final què s'imposa? Al final per què acabo decidint una a l'altra? Per la conveniència, pel context, pel tipus de relació que he establert amb aquella persona,
1: i per quedar
0: bé, pels beneficis que pugui tenir en el futur, per quedar bé, és a dir, hi poden haver diferents motius que portin a que jo t'expressi una part de la meva experiència i no una altra.
1: Obro un parèntesi. Venga. Una de les frases, ara tornarem a la mentida, a la sinceritat, a la veritat, però una de les frases que diria que més m'ha acompanyat durant la meva vida està relacionada amb les mentides i concretament també amb la franquesa que ara mencionaves. He sentit moltes, sí, vegades, i suposo que la gent que ens escolta també, una frase que diu: aquesta persona diu les coses d'aquesta manera perquè és així, perquè no, sí, té filtre. Com, aha, vulguem dir que tu no li tinguis en compte. D'acord?
0: Sí.
1: Però si tots féssim el mateix, tampoc ens podríem relacionar. Perquè moltes vegades jo m'he trobat amb aquestes persones, i segur que molts dels que ens escolteu també us ha passat, insisteixo, a que diuen, no, escolta, no li tinguis en compte. No li tinguis en compte perquè aquesta persona és així. I penses, no, escolta, doncs jo també sóc així. I faig un esforç per no contestar malament, per no tornar-m'hi, per no posar-me tens o agressiu, però per què he d'aguantar aquesta persona i per què la justifica? És que és així. No, és que és molt franca, és que és molt directa, sempre et diu la veritat. És així, és el seu caràcter. Val, d'acord?
0: Sí.
1: Doncs jo també tinc el meu caràcter, jo també seria franc i directe, però m'adapto per intentar conviure en aquest món tan complicat,
0: claro,
1: que estem comentant.
0: Claro. Fixa't que aquí m'estàs parlant d'un fenomen que ja requeriria per ell mateix tot un programa, però que ens va molt bé avui, almenys comentar-ho una miqueta, que és el tema de la espontaneïtat. Aleshores, es confon generalment espontaneïtat amb bondat. És a dir, el que és espontani és com un nen que és tal qual.
1: Sí, senyor.
0: Aleshores, el nen és tal qual...
1: I se li perdona tot.
0: Soc espontani, com que m'ha sortit de dintre, m'ha sortit de l'ànima, que direm, allò. Soc, sí, espontani, doncs clar, m'has d'acceptar la,
1: senyor,
0: meva espontaneïtat.
1: No ho ha fet amb mala fe, eh? Li ha sortit així.
0: Li ha sortit així.
1: I això és... justifica mocs, justifica enfadades,
0: sí,
1: justifica males respostes.
0: Sí,
1: per
0: però
1: ser
0: no
1: sincer
0: ser
1: i per ser directe, aparentment.
0: Sí, però no hauria de ser així. No hauria de ser així, Marc, perquè l'espontaneïtat en l'adult, fixa't, i en el nen també, en el nen la condició d'espontaneïtat es basa en dues coses. A vegades té una espontaneïtat proactiva, simpàtica, amable, carinyosa, que diem, oh, que maco, quin detall que ha tingut. Però aquest mateix nen té 50% reactiu, és a dir, fa la pataleta, dona cops, crida com un boig, etc, etc, etc. Aleshores, què estem dient? Si una persona és tremendament espontània, tant li pot sortir lo bonic com li pot sortir lo impertinent. Aleshores, la persona que no sap contenir-se, que no sap posar-li fre a la part reactiva, aquesta part que se la podria estalviar, vol dir que és una persona que no té control sobre si mateixa. Aleshores, tu imagina't que ara ve una persona que entra per recepció i la recepcionista és una noia, una senyora o un senyor tremendament espontani.
1: Exacte.
0: Aleshores, potser tu entres, que avui t'has maquillat una mica més del compte, o potser has dit, mira, vaig a la ràdio, em maquillo una mica.
1: Vostè és un pallasso.
0: Caram, avui hem tirat del pote, eh? Imagina't que li diu això.
1: Sí, sí. No, no, però... Hòstia, val, d'acord.
0: Hòstia!
1: Però se li ha de perdonar perquè és així. És que és una persona molt franca i espontània. Doncs no, jo crec que ha arribat un moment en aquest món i en aquesta vida que ens hem d'unir tots els que hem aguantat durant molt de temps és que és així i quadrar-nos i que s'acabi aquesta justificació, perquè insisteixo, si tots fóssim així, això aniria pel pedregar.
0: No s'aguantaria. Exacte. Aleshores, la impertinència, la mala educació, la incontinència, és a dir, aquesta persona no ha pogut contenir-se. Ha fet un comentari fora de lloc, descontextualitzat, sense tenir en compte l'altre i la molèstia que podia causar-li. És com voler fer la brometa i riure del meu propi pet, però que els altres no els he fet cap gràcia. Aleshores dius, home, potser te'n podies haver estat, no? Aleshores, aquí ens agrada molt parlar de autenticitat, més que no pas d'espontaneïtat. La persona que és autèntica és aquella persona que, malgrat que conté molts aspectes d'espontaneïtat, però és una espontaneïtat que dèiem abans proactiva, que té en compte l'altre i que és capaç de regular el seu nivell de sinceritat.
1: Espontaneïtat proactiva, perfecte.
0: Proactiva,
1: així
0: proactiva.
1: Sí.
0: Eh?
1: Així sí, és a dir,
0: no
1: espontani i natural, però mantenint certes normes de convivència, per dir-ho així.
0: Efectivament. Què vol dir, llavors, tenir en compte l'altre? Aleshores, aquí és on tornem al tema. Per què mentim tant, o per què, en aquest cas més que mentir, repeteixo, no diem tota la veritat, ni som sincers del tot. A mi m'agrada més dir-ho així que no pas dir mentida, perquè que no et digui tota la veritat no vol dir que t'estigui mentint. Vol dir senzillament que intento només que traslladar-te aquella part que jo crec que és la que vull transmetre't o és la que en aquest moment em sembla que és més convenient.
1: Sí, estic triant quines veritats et diré.
0: Efectivament.
1: Sí, clar, clar, això és el que m'estàs dient. Això és el que m'estàs
0: dient. Però per què? Perquè estic tenint en compte el moment, la situació, la relació, i en aquest sentit tu hi veuràs un punt de conveniència. Dic,
1: oh,
0: és que efectivament hi ha d'haver un punt de conveniència. Per què? Perquè jo no puc dirigir, ni l'altre em pot dirigir a mi, ni la meva vida, ni jo, o sigui, jo no puc dirigir la vida de l'altre, ni l'altre la meva. Per tant, jo haig de poder regular què és allò que expresso, com ho expresso, i en aquest sentit és on a vegades apreciem, en aquest intent d'explicar-se d'una manera més clara o menys clara, apreciem un dels fenòmens que aleshores, això estaria vinculat a aquest estudi que tu m'has llegit, que és l'estudi aquest, sobretot, del famós efecto Pinocho.
1: Efectivament.
0: Que són aquelles cosetes que els humans els convertim, i fixa't, la paraula exacta és micromissatges. Micromissatges, que vol dir quan parlem no podem evitar que hi hagi una certa tensió interna quan no estem dient les coses amb claretat o quan hi ha coses que les pretenem amagar perquè no volem dir-ho tot. I aleshores hi ha una famosa imatge que potser tothom la tindrà en ment, i tu, Marc, segurament ara quan t'ho digui també, que és la imatge d'aquells tres monos que un es tapa els ulls,
1: sí,
0: l'altre es tapa la boca i l'altre es tapa les orelles. Doncs els humans tenim una cosa que es diu els micromissatges, que són intents espontanis, perquè en aquest cas no hi ha regulació. És un intent de la mà o del braç de tapar-nos o bé la boca, o bé els ulls, o bé les orelles, quan no ens agrada el que escoltem, quan no estem segurs ni massa convençuts del que estem dient, o, per exemple, quan intentem ocultar alguna de les coses que diem. I són petits gestets que si ara, perquè no estem a la tele i la gent no ho pot veure, però si ens veiessin, veuríem que jo t'estic ensenyant que m'estic rascant una mica el llavi, que m'he portat, faig com una estiradeta d'orelles, o m'estic rascant el nas, o faig com si em tapés el nas, que són, però res, és un instant, és un segon. Fixa't, què vol dir? La mà instintivament se'n va cap a tapar la boca, o se'n va cap a tapar les orelles, o se'n va cap a tapar els ulls. I aquest petit gest és indicatiu. I quan et fixes que algú fa, dius, bueno, aquesta persona ara està intranquil·la dient això. Però no vol dir igual a que està mentint, sinó que no està còmode amb allò que se li diu o amb allò que està expressant.
1: Deixa'm posar-te dos exemples que són interessants. M'agradaria parlar de la mentidera o el mentider compulsiu.
0: Sí.
1: Tots en tenim algun a la nostra vida. Sí. No vull dir el patològic, sinó que em refereixo a persones que saps que normalment, com es diu habitualment, te l'estan colant. Una persona que desenvolupa una capacitat de generar embolics espectacular, a més, sempre posant els altres pel mig. Ell mai ha fet res, mai, sí. Sempre són els altres, sempre se l'ha malinterpretat, sempre la culpa, perquè aquest em va dir que jo digués, però llavors sí. Resulta que... Jo, i d'alguna manera no saps mai per què, tu acabes rebent també una part sí. De la culpa i acabes quedant malament, que són gent sí. Amb una altíssima facilitat per embolicar la troca.
0: Sí.
1: La pregunta és, és a dir, per què viuen la seva realitat sí. D'aquesta manera?
0: Mira, hi ha, dintre d'aquesta tipologia hi ha dos tipus. Una tipologia són els que no tenien intenció de fer alguna cosa, però ho fan. I quan ho han fet, es queden parats perquè ells mateixos triguen a reaccionar. Ostres, jo no volia fer això, però ho he fet. I mentre ell està pensant que no volia fer això, però ho ha fet, l'altre ja li està retraient. Escolta, per què m'has fet això? I llavors fem com els nens petits, exactament igual. Jo no he sigut... Aleshores, tu has vist algun jugador de futbol que després de fotre una trascallada amb un altre jugador digui, sí, és que he sigut jo que he anat. Ningú,
1: no.
0: Perquè tots diuen, jo hi va por la pelota.
1: Sí.
0: I a veure, i potser
1: caído
0: tenen
1: solo.
0: Raó.
1: Ha caído solo.
0: Sí, potser tenen raó, potser anava per la pilota. Però què passa? No mesura les forces, s'ha passat un huevo, coses d'aquest tipus, que aleshores el que fa és que la persona li costi reconèixer perquè es produeix un decalatge entre la seva intenció que tenia i el que ha acabat fent. Aquesta seria una tipologia. Però llavors hi ha una altra tipologia, la segona, i aquesta és la compulsiva. És la que tu cites, sobretot. Que és la persona que munta boles. Mm. I munta boles i que després les ha de sostenir, les ha d'aguantar. I per què munta boles? Perquè necessita viure totes les coses que vol a la seva manera. És a dir, és una persona que s'ha de passar la vida justificant els lius i justificant el per què no ha aparegut, el per què no ha fet el que ha dit que faria, per què ha fet el contrari del que havia de fer, etc etc. I llavors que comença a explicar boles. I això ho hem fet tots de petits.
1: Per què ho fa? Perquè vol viure la seva realitat?
0: Perquè
1: no vol que l'emprenyin? Es crea un món millor?
0: Claro, i sobretot justificar-se. És a dir, justificar-se, com deies, jo no he fet res. És a dir, jo sempre miro de quedar com un senyor. O quedar com a mínim justificat. Aleshores, què passa? El que va per la vida intentant justificar-se necessita al final muntar boles. I la bola es va fent grossa. I a vegades la bola després et fa vergonya reconèixer que és una bola. I com que et fa vergonya reconèixer que és una bola, fas una bola encara més grossa. I llavors arriba un dia que se descobre la bola. I quan es descobreix la bola has de canviar de país perquè l'has fotuda tan grossa, has enredat a tanta gent que ningú se'n pot saber venir de que hagis fet una cosa.
1: I aquest tipus de gent, Xavier, com es desactiva? Perquè crec que això és útil, perquè és que tots en coneixem, d'aquests.
0: Sí, però és que clar, costa tant. És que la seva habilitat justament és fer-te creure les seves boles. I justament el que és mentirós compulsiu, si ho segueix fent, és perquè no ens enganyem, Marc, és perquè li funciona.
1: Ja, perquè en sap.
0: Per tant, en sap i treu rendiment, és a dir, aconsegueix coses.
1: Va, enganyem-nos una miqueta i prou, i pensem i diguem, tot anirà bé.
0: Tot anirà bé.
1: Xavier, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Marc.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: 1975. Neix el Canet Rock, un esdeveniment massiu de música i llibertat. Canetrock.cat.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Dilluns a les 11 de la nit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Barcelona, els taxistes denuncien els embussos a l'accés de les terminals de creuers del port. El problema del trànsit es produeix especialment el diumenge i s'ha agreujat durant l'estiu, cosa que diuen que no els havia passat mai. El tram concret on es concentren aquestes retencions és allà on estan situats els creuers, és a dir, el moll adossat. L'única via d'entrada i sortida és el pont, per tant, de la Porta d'Europa. És una informació que repassem amb el Roc Fargas.
2: El sector denuncia que no només s'hi veuen involucrats ells, sinó tots els transports que circulen per aquest pas, com ara camions, autobusos i operadors de la zona. Olivier Conté, el president de l'ITE Taxi, analitza la situació.
3: L'assumpte està en que perquè ens trobem de cop i volta que els diumenges, malgrat haver-hi els mateixos creuers que fa molt de temps, més o menys els mateixos passatgers que abans, ara hi ha unes atascades fenomenals per entrar i sortir del port.
2: El sector del taxi explica que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport o viceversa han arribat a perdre un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que han pogut arribar a ser de més de 2 hores. En aquests casos, a més, els que es veuen perjudicats són els mateixos taxistes.
3: El client li dius, compte, no surtis ara, i et miren encara dient-hi, com vols que no vagi al port per problemes de trànsit, no? I agafen un taxi, se van cap allà i s'enganxen allà una hora, el client cabrejat amb el taxista perquè és que no pots portar-los per un altre lloc perquè no hi ha cap entrada ni sortida, un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
2: Des del Port de Barcelona ens han explicat que l'afectació es concentra principalment en els embarcaments, mentre que els desembarcaments es fan amb normalitat, i no els consta que cap passatger hagi perdut el vaixell per aquestes incidències. Relacionen l'augment de trànsit amb les operacions d'inici i final del creuer, cosa que comporta un flux més elevat de passatgers. De fet, aquestes operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
4: Cançons que són vacunes.

0: el bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.
2: Que bonic el meu país, minúscula immensitat. Quan el coixí és la sorra i els sostres són els estels i els llençols són dues ales que ens enlairen fins al cel, que bonic és l'Empordà. Una meravella. Ja hi som. Tot una sorpresa i per mi ha estat un regal preciós. Que bonic.

0: Guarderia Canina Lena. Per a curtes o llargues estades del teu can. A través del joc i la sociabilització, el teu gos millora el comportament, suavitza caràcter, perd pors i aprèn bons hàbits. A Guarderia Canina Lena també ofereixen el servei d'ensinistrament, perruqueria i recollides a domicili. Més info a caninalena.com i al telèfon 648 03 16 62.
1: Lai lo leri lai lai lai la. Lari la la la lai lai la. La.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Seguim. Ja sóc a casa!
5: Xxt, no cridis, els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tetano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
6: No m'ho puc creure. Les capses regal de cavall fort i del tetano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Quan la realitat és trista i avorrida,
2: el millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
4: convertides en sensacions.

0: El secret de l'amor. Manuel, 78 anys. Maria Teresa, 72 anys. 42 anys casats.
1: A ell li agrada molt el futbol, és del Barça. I jo, pues, clar, si ell anava al Barça, jo em quedava a casa. A mi no m'agradava. Llavors, el que vam fer és fer-me a mi també, fer-me sòcia, encara que no m'agradi massa. Anàvem en un altre matrimoni. Llavors, pues, aquell matrimoni tenien dos nens i anàvem tots. Nosaltres parlàvem de lo que volíem i quan marcava el Barça dèiem, ja el veurem a la tele, nosaltres dues. Però bueno, els homes disfrutaven. I nosaltres explicàvem tot lo de 15 dies i ho passàvem la mar de bé. Quan era de nit ens anàvem a prendre alguna cosa, bueno, ens mudàvem, sortíem i ens ho passàvem força bé. Llavors, clar, va arribar un moment que tant Barça, tant futbol, jo deia, escolta, Manel, a mi m'agradaria també, m'agraden el teatre, m'agraden el Robert Trotes, m'agrada el patinatge artístic, i jo no veig res de tot això, només veig futbol. I diu, pues ara aniràs, la meva veïna de baix, com que també li agradava tot això, el marit no, doncs llavors ens pagava l'entrada a les dues i ens anàvem les dues a tot això i ens portàvem les iaies. I havíem anat a patinatge artístic i llavors jo deia, ara estic a gust, veig el Barça, però també veig coses que m'agraden. I a poc, pues, les coses que m'agraden les he anat fent també.
2: Tallets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Cerco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
3: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes del Tura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
2: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
3: Vine a les festes del Tura, com les d'Olot, enlloc.
4: I parlant d'emocions.
5: 97.
6: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
7: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
8: 1714. Per l'enyorada Rosa Novell.
9: O valentia funeral del setge, bandera que esparraca el foraster. En terra jau

0: GironaNotícies.com.
1: La informació més propera de les comarques gironines. Agenda, loteries, calendari, propostes, temps.
2: GironaNotícies.com.
1: El teu punt de referència a internet. Cada dia, cada hora, tot el que cal saber a GironaNotícies.com.
0: GironaNotícies.com.
1: La informació tal com cal.
3: El mitjà valent. Apostem per la llibertat d'expressió.

0: informació, música, entreteniment.
1: A principis del segle XX, Josep Ansesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil, en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
2: Telèfon de reserves 972 32 1100. Rosaleda sense número, S'Agaró.
3: Josep Pla.
4: La vida opaca.
3: La vida en aquests petits pobles és crepuscular i monòtona, però tal com és té el seu encant, al meu entendre. Els capvespres d'aquests dies tan clars de la tardor avançada i hivernenca apareixen com un desmai ràpid de la llum. Durant un moment, l'aire que rodeja les coses es torna nacrat. I és en aquest moment que és agradable realitzar aquesta cosa insignificant que s'anomena anar a donar una volta. Quan enfilo el carrer, s'encén les bombetes groguenques de l'electricitat del país, mentre el capvespre entra més enllà de les taques de llum, en l'ombra definitiva. El carrer és desert. Davant meu camina un gat, amb el pas vigilant i sempre una mica equívoc d'aquestes bèsties. El gat i jo arribem a la cantonada i ens aturem. Darrere la cantonada hi ha un home amb una abraçada de llenya que va tirant el foc d'un gran fogó posat al sol de terra. Sobre el fogó hi ha una gran paella foradada, dins de la qual es tornen un grapat de castanyes. El gat es queda mirant, fascinat, immòbil, la porteta del fogó, que deixa veure un foc viu, intens. I jo quedo com embriagat per una olor meravellosa, inusitada. La llenya que aquest home utilitza per torrar les castanyes conté troncs i arrels seques de farigola i de romaní. Enfilo la cantonada i sento al final del carrer el martellejar del ferrer i del seu aprenent picant amb els martells sobre l'enclusa de la fornal. Les ferreries sempre m'han agradat i en els pobles, hora foscant, vaig sovint a passar una estona en un o altre d'aquests establiments remorosos i plàcids. En aquestes primeres hores del capvespre apareix, tot d'una, en la gran porta d'arc de la ferreria, un home que estira un cavall pel ronçal. Les ferreries són obscures. Quan la manxa bufa sobre el carbonet granulat, es produeix un empolvoreig d'estrelletes de foc que voletegen amb la campana de la fornal. A mesura com va donant el vent, es produeixen amb la concavitat del foc unes flames d'una intensitat de blau entre blanc i verd, d'una intensitat de verd entre vermell i groc, d'una intensitat de groc entre cirera i albercoc. El foc és meravellós, fascinador, i els ulls queden obsessionats per la fulguració. L'aprenent estira i afluixa la cadena de la manxa, que bufa fent uns petits grinyols amb un aire fatigat. El cavall primer li treuen els claus de la ferradura i després li fan saltar els regruixos del pallatge que se li han format a sota del ferro. L'animal és vell i plàcid i sembla absolutament conformat. La ferradura va agafant el color, que és la pedra de toc, i la meravella de les meravelles en aquestes fargues primitives, el color de cirera. La manxa va bufant i de sobte el ferro sembla com si es volgués fondre. En un moment determinat cau de la seva corba tancada una gota espessa. Un color de cirera viu, gairebé blau, de cirera a punt de madurar, liquefica la ferradura. Amb les seves llargues tenalles el ferrer la cull i la col·loca sobre l'enclusa. Es produeix el repicateig ràpid dels malls que boten sobre l'enclusa. El ferro, fatigat per ardència, s'obscureix, s'endureix. El ferrer mulla l'escombreta i li dona un empolvoreig raig d'aigua tèrbola. El ferro torna al foc. Es produeix un segon repicateig i la ferradura és col·locada sobre la pota de l'animal en calent. L'animal no fa el més lleu moviment. El contacte amb la ferradura no li ha produït probablement res més que un llunyà imperceptible pessigolleig. Després, per esperar el sopar, baixo fins a la platja. Després de tres dies de tramuntana, el golf ha entrat en una calma de fatiga, com una convalescència. L'aire està saturat de la destrucció que dels elements ha fet el temporal. Plantes, peixos, pedres... L'aigua és tèrbola i fa una intensa olor de vida primigènia.
5: Josep Pla.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El bessó digital. Es tracta de la nova eina tecnològica en fase de desenvolupament per millorar la gestió del trànsit pel que fa als accessos de Barcelona. Sergi Bassoles.
2: Sí, l'executiu català tira de noves tecnologies i d'intel·ligència artificial en el que anomena bessó digital, una rèplica virtual de la xarxa viària catalana per monitoritzar l'estat de la via en cada moment. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: És una representació virtual de la xarxa d'accés a l'entorn metropolità de Barcelona que permet, a través de la incorporació de la tecnologia, prendre decisions que no són només reactives, sinó que permeten predir i actuar.
2: Un canvi radical pel que fa a la gestió del trànsit i els 800.000 vehicles que diàriament entren a la ciutat comtal. Un projecte que estarà plenament implementat el 2029 i que en una primera fase, ha explicat la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, inclourà 326 quilòmetres en les principals vies d'accés a Barcelona.
4: En aquesta primera fase, 326 quilòmetres de la xarxa que dona accés a la ciutat de Barcelona, inclou Ronda de Dalt i s'ampliarà també la C31 i C32.
2: Una representació virtual de les principals carreteres catalanes que integren dades a temps reals, models de simulació, intel·ligència artificial i informació facilitada pel propi vehicle permetrà, segons el govern, millorar la gestió del trànsit i la presa de decisions.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
5: Canviem de qüestió.
0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Ahir, amb música i interpretació de Falsterbo Marí.

0: Carme Ruscalleda.
1: Jo de ben petita m'agradava estar als fogons. Somiava en ser una gran xef. I em va somriure la fortuna, la de poder comptar amb el millor metre, en cuiners rebusters. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1000 professionals en una de sola. Les infermeres.
0: Infermeres.
1: Infermeres.
2: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
3: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
2: El sol de la ràdio.

Lletres d'Or, amb Blanca Busquets. I aleshores els astres van dictar la sort.

0: Així comença la introducció que va escriure Anna Murià a l'edició de la correspondència que va mantenir amb Mercè Rodoreda. Totes dues es van trobar al castell de Roissy-en-Brie, on es van exiliar juntament amb altres intel·lectuals després de la Guerra Civil. Avui parlem d'Anna Murià, barcelonina nascuda el 21 de maig del 1904, que va estudiar comerç, comptabilitat i anglès i que va esdevenir funcionària de la Generalitat. Durant la Guerra Civil va ser secretària de la Institució de les Lletres Catalanes i es va encarregar de la tramesa de biblioteques al front. Abans, però, havia militat Acció Catalana, Esquerra Republicana i Estat Català.
1: Crec que existeixen més de dos llocs anomenats Roissy. El nostre és el de la Plana d'Abrí, la regió on es fa el famós formatge. En feien molt al proper Lanyí, un poble més gran on hi havia la policia que ens controlava.
0: Roissy, els astres li van posar al davant el poeta Agustí Bartra. Amb ell va tenir dos fills i amb ell es va exiliar a Mèxic, on va viure 30 anys. Murià va dedicar-los a traduir de l'anglès i del francès al castellà, però també va col·laborar amb revistes de l'exili català a Amèrica, com Catalunya, de Buenos Aires, Germanor, de Santiago de Xile, o Lletres, de Mèxic. Va publicar narracions líriques, com Via de l'Est, el 1946, i contes infantils i juvenils. Però la seva gran obra va ser la Crònica de la vida d'Agustí Bartra, del 1967. De fet, el tenia ben a prop. Un cop a Catalunya, el 1970, van viure a Terrassa fins que va morir Bartra, el 1982, i Murià, el 27 de setembre del 2002. Havia guanyat alguns premis literaris de narrativa curta, entre els quals El Recull, el 1978, i havia escrit Sempre. Havia publicat la seva correspondència a Mercè Rodoreda i havia col·laborat amb revistes com Cavall Fort i 13 Vents. Tota una vida de lletres.

0: malaïts mosquits.
1: Oh, i allà una panerola. I aquí una rata.
2: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
3: Això t'encantarà.
4: Psicologia amb Helena Codina.
5: Bons propòsits. Com cada principi d'any, és típic pensar en una llarga llista de bons propòsits que sabem que, malgrat són necessaris o ens convenen, no els farem o fracassarem amb el nostre intent. I també, any darrere any, tenim bones excuses per justificar-nos. Doncs cal anticipar-nos a aquest fracàs anunciat. El secret de l'èxit no està en la confecció d'una llista de propòsits adequada, sinó en la motivació i la força de voluntat que invertim a l'hora de proposar-nos alguna cosa. Encara que a vegades són llistes massa llargues o poc realistes. Llavors, quan fem aquesta llista, és imprescindible definir-la de forma realista i adaptada a la nostra realitat particular. També hem de considerar els nostres objectius personals i necessitats vitals, el que ens convé, no oblidant mai els beneficis que ens portarà aquell propòsit. També hem de tenir paciència, perquè els beneficis segurament no són immediats, sinó a mig o llarg termini. Hem d'estar preparats pel possible fracàs i no defallir davant el mínim contratemps. Davant de petits èxits ens hem de felicitar i davant els fracassos seguirem lluitant pels nostres objectius. I si malgrat el nostre esforç personal no ens en sortim, sempre podem demanar ajuda als demés. Així doncs, si tenim motivació per fer allò que ens proposem, tenim clar els beneficis i que tot plegat ens portarà a sentir-nos millor, el nostre èxit està molt assegurat. Així doncs, entusiasmeu-vos amb els vostres propòsits i no espereu o els aplaceu buscant el moment ideal per portar-los a terme.
6: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.
7: Xato! L'estiu s'acaba. No hi ha més platja. Has de tornar.
8: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
9: I parlant d'emocions...
10: 27.
11: Vale.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
1: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
2: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala Londres, que en concentra més de 900.
3: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia, Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.
4: Com sabeu, sense música la vida seria un error. Nosaltres no ho cometrem i donarem pas a la música.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Les tietes.
6: Avui, el tema d'avui és un tema que agrada. I els dic ara que és un tema que agrada perquè has de treure'ls. Allò, avui parlarem de... I l'Anna Regalón, hola, Anna, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: I l'Àngels Puig, hola, Àngels.
7: Hola, què tal?
6: Les nostres tietes que estan ja aquí. Wow. S'han posat? Els he agafat una cosa.
7: Un estrès.
6: No, m'agrada molt, de tota manera, que l'Anna ha arribat tocant el crostó, directament. Bueno. Perquè jo li he dit, però què dius si ets la titular de la plaça, juntament amb l'Àngels, no? Però he dit, oi, que la setmana passada no em veu trucar, que ho va fer molt bé l'altra noia, que potser ja no em truquen. M'has tocat molt el crostó, eh?
7: No.
6: Està bé.
7: No, que jo la setmana passada estava de vacances.
6: Sí.
7: Bueno, però ja tornava. Vam anar a Navarra i ja tornàvem amb el cotxe. I tu l'altra setmana em vas dir, oh, però si no vens et trucarem. I ja. Jo veníem amb el cotxe i vaig dir, calleu, perquè ara em trucaran. I vaig sentir i vaig veure que l'Àngels i la Maite ho feien molt bé.
6: La Maite ho feia molt bé.
7: I vaig pensar, bueno, ja em puc jubilar
6: més encara. Tu també ho fas molt bé. Tu també, com va anar el viatge a Navarra?
7: Molt bé. M'ha agradat molt aquella terra, molt.
6: Sí.
7: I hem menjat
6: molt. No toquis el micro, perquè se sent.
7: Hem menjat molt bé.
6: Qui ve que es menja a Navarra?
7: Molt.
6: Oh, que bé, eh?
7: La gent són molt amables, la gent és molt amable i, bueno, aquell país és fantàstic.
6: Déu-n'hi-do, eh?
7: És preciós. M'ha agradat molt, eh? Molt, de veritat.
6: No coneixies Navarra?
7: No, havia anat al País Basc, però a Navarra no.
6: Al nord d'Espanya, tot el nord d'Espanya.
7: Havia anat a Pamplona, però a Navarra veure poblets com hem anat ara, no.
6: Que bonic. T'agrada el nord?
8: M'agrada moltíssim, sí. Moltíssim, molt.
6: I els tatuatges, t'agraden els tatuatges?
8: Mira.
6: Ja es posen.
8: Problemes existencials.
6: Però t'agraden o no?
8: A veure, jo t'haig de dir que hi ha tatuatges que te'ls mires i dius, mira que maco, és com si et miressis una làmina d'un llibre de quan eres jovenet i miraves làmines.
6: Sí.
8: Que maco. N'hi ha que els trobo horrorosament vulgars.
6: Ja.
8: Ho sento. Jo, el meu fill, quan em va dir, era jovenet, eh? Em va dir, em vull fer un tatuatge. I jo automàticament vaig dir, oh, jo vindré amb tu. Em faré a l'arbre de la vida aquí, a sobre la teta.
6: Sí.
8: Que el vaig deixar tan tallat, pobre, que va estar anys sense dir res més del tatuatge. Perquè,
6: però te'l vas fer o no?
8: No, perquè ell no...

0: el va continuar, perquè si no me l'hagués fet.
1: Te l'hagués fet.
0: Només per... Bueno. I llavors, quan ell va estar a Anglaterra, es va fer el mapa de la mar Mediterrània entre els dos braços, que realment continuo dient que no entenc quina necessitat tenim de posar-nos algo tòxic en el cos.
1: Ja. Bé, abans no em dongueu tota la vostra opinió. Ho dic per si ens estan escoltant. Us convido que us poseu els auriculars un moment.
0: Va.
1: Perquè tenim la Núria. Tens auriculars? Sí, sí que els tens. Hola, Núria, bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda, Toni.
1: Explica'ns on estàs.
2: Doncs estic al Tattoo Moon, que és un estudi de tatuatges. I ara justament acabo d'entrar per la porta i ja us puc dir que estic rodejada de quadres, que són plantilles de dibuixos que et pots tatuar a la pell.
1: Ah, per exemple, hi ha alguna imatge que et cridi l'atenció ara mateix?
2: Hi ha des de quadres molt petits, que podrien ser possibles tatuatges, com per exemple papallones, ocells, bueno, coses, figures més petitetes, però també a la meva esquena en tinc de molt i molt grans, com per exemple deeses gregues, calaveres, animals, o sigui, hi ha diferents dimensions.
1: Està molt bé. Hi ha gent ara aquí?
2: Mira, doncs jo el que t'anava a dir és que estic aquí a l'entrada, però estic caminant cap a l'estudi perquè l'Andrea avui ens ha rebut i està tatuant en directe. Per tant, ara el saludaré.
1: Ah, molt bé.
2: Està amb el primer client de la jornada.
1: L'Andrea és el tatuador, no? És italià, em sembla. Es diu Andrea i és un tatuador, no?
2: Exacte, és un tatuador i ara acabo d'arribar a l'estudi. No sé si aprecieu el soroll de l'agulla.
1: No sentim... Aprecio el dolor de la... El dolor del soroll, no? Que són les dues coses, també. De l'agulla, dius.
2: Exacte, doncs...
1: Ara sí.
2: Ara justament...
1: A veure, un moment, Núria, posa. Ah. Se sent molt de lluny. Jo imagino que és absolutament imperceptible per la gent de casa, nosaltres perquè portem els auriculars posats, però crec que és imperceptible. En tot cas, explica'ns-ho.
2: Doncs mira, justament estic aquí a l'estudi amb l'Andrea, que com molt bé has dit és un dels tatuadors del centre, i m'explicava fa uns moments que ara està tatuant el primer client de la jornada, és a dir, és el primer client del dia i s'està tatuant un lleó que arriba des de l'ombro i li ocupa gairebé mig braç, és a dir, un tatuatge complicat i que li portarà molta estona, eh que sí, Andrea?
3: Bueno, portarà unes 3-4 hores de treball tranquil·lament.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: I també, ara que tenim les tietes amb nosaltres, li he preguntat si se'n recordava del seu últim client que més edat tenia de tatuar-se. I m'ha dit que sí, que hi ha una tendència de que la gent cada vegada es tatua més, i sobretot gent gran, i que se'n recorda que el seu últim client tenia ni més ni menys que 72 anys, era, Andrea?
3: 73.
2: 73 anys.
3: Sí, sí.
2: I què es va tatuar?
3: Pues res, ha sigut una restauració d'un tatuatge molt bell que ja tenia de quan era jove, i bueno, ja hem tingut que repassar-lo tot utilitzant la mateixa tècnica que s'utilitzava entonces, i bueno, sí, però és gent que té molta de paciència, té molt de temps, així que deixen treballar molt tranquil·lament, la veritat.
1: Escolta'm, m'escolta l'Andrea?
2: Sí, amb el soroll de l'agulla ho intentarem, però sí.
1: A veure, hola Andrea, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, com estem?
1: Estem encantats de que ens hagis deixat entrar al teu estudi i més mentre treballes. Escolta'm, imagina...
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Et demanen coses de tot tipus, no?, que has de tatuar?
3: Sí, de tot tipus. Ja, a veure, ja sempre hi ha una tendència, ¿vale? Sempre hi ha alguna tendència, alguna classe de moda, si vols dir-la d'aquesta manera. Però sí, tatuem de tot. Vull dir, jo tinc l'estudi aquí al barri de Sants des del 2001 i ja veus, si hem tatuat gens del barri, vull dir, hem tatuat molta de gens del barri, sí,
1: ja m'imagino.
3: Moltes coses, ja moltes coses diferents.
1: Quina és la cosa més rara que has arribat a tatuar?
3: És que diure més rara... Ma mira, la cosa més rara normalment són coses de dibuix animats, però he transformat una mica en borroll una mica més de gent ja d'una determinada edat, em pots dir així, si vols.
1: Val,
3: sí.
1: Ja ho entenc, que han fet un cert... han fet, com es diu això, una reinterpretació, no?, del dibuix.
3: Això mateix.
1: Molt bé.
3: Això mateix.
1: Núria, escolta'm una cosa, i aquí està tatuant?
2: Digue'm.
1: Aquí està tatuant?
2: Ha estat actuant un home que hem parlat amb ell però no ens entén perquè és de Rússia.
1: Ah.
2: I el que us deia, un lleó, la cara, en aquest cas d'un lleó, bastant gran, en el braç esquerre.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Fa cara com si li fes una miqueta de mal en alguns moments i en alguns moments sembla que no.
1: Bueno, és que déu-n'hi-do, eh? En fi, Núria, no sé si t'agradaria donar-nos una última imatge del que estàs veient.
2: Doncs res, aquí amb l'Andrea, que és la imatge més clara d'un tatuador, perquè està tatuat de dalt a baix, des del coll fins als braços, fins a les cames, així que em quedo amb aquesta imatge.
1: Fantàstic. Sí. Vinga, perfecte. Gràcies,
2: Núria. I les tietes no s'animen a tatuar-se?
1: Ah, no ho sé.
4: Ni parlar-ne.
1: Em sembla que no tens massa èxit, Núria.
4: Jo,
2: bueno, ara quan arribi els explicaré.
1: Què dius, què dius? Que,
4: si algun dia se'm gira la vena...
1: No. Sí...
4: em tatuaré els noms dels meus nets.
1: Ah, molt bé, això és bonic, no?
4: Perquè aquests seran nets meus tota la vida.
1: No, no, està clar.
4: Eh?
1: Està
4: allò clar. Que et poses la gendre o la jove i després te l'has de borrar, ja m'explicaràs tu.
1: Déu-n'hi-do, eh?
4: I els que es tatuen el nom del nòvio o de la nòvia i després tenen un altre. Això t'ho dic. Núria...
2: Amb el que heu dit, que teniu tota la raó, que tatuar-se el nom d'un gendre millor que no.
4: Que no.
1: Millor que no, millor que no.
3: El nom de la parella... està prohibit, el
4: molt
3: nombre
4: bé,
3: de la parella està
4: bé,
3: prohibit.
1: Molt bé.
3: Els fills sempre són fills i seran fills fins a la mort, i el tatuatge és una cosa que és molt seriosa, vull dir-ho. I és una cosa que és per a sempre i que hay que pensar-lo molt bé abans de fer-lo. Hi ha que pensar molt bé que és una cosa per a sempre i és un compromís, i és un compromís amb tu mateix al fins i tot, vull dir.
1: Està claríssim. De veritat, moltes gràcies, Núria, Andrea. Gràcies per deixar-nos entrar a la teva botiga. Bona tarda.
3: A vosaltres, una abraçada.
1: Adéu, Núria.
4: Adéu.
1: Ara sí que m'has d'explicar aquest far de riure fa 10 minuts des que hem començat la connexió que està rient.
4: És que...
1: digues.
4: És que mira, ara ho dic. Jo tinc una filla que porta tatuatges. La meva filla, quan era petita, no hi havia manera de posar-li una vacuna perquè corria pel tot el despatx del practicant de l'ATS perquè no volia que la vacunessin, perquè li tenia por a les agulles.
1: Yeah.
4: I ara està tatuada, no molt, eh? No molt. Però allò que de mica en mica, no, sí. una papellona aquí, no, el símbol de no sé què allà, i al final dius, però escolta'm, tu saps que després tot això caurà,
1: yeah.
4: Que ara tens 30 anys però després tindràs 60, les cames cauran, els braços cauran.
1: Ella porta tota l'estona, deixa'm que ho expliqui, perquè porta tota l'estona fent veure com si del braç li caigués tot, saps?
4: I... bueno,
1: aquest noi
4: del tatuador, aquest noi, l'Andrea, ha explicat que li va arreglar el tatuatge amb un home de 70 anys.
1: Exacte.
4: Clar, és que això s'ha d'arreglar.
1: Això
4: perquè,
1: és restauració.
4: Restauració. Això tu fas amb 20 anys o 25,
1: clar.
4: Amb aquella passió, aquell cos que Dios t'ha dado d'aquella edat, i després tu tens 70 i allò cau, perquè cau tot, amb l'edat.
1: Home, però
4: estic
1: pensant...
4: I el tatuatge també cau.
1: Però aquesta és la diferència entre un tatuatge fet amb 25 quan un té 70 o fet quan un té 70. Perquè
4: això és
1: ja, clar, bueno, perquè en un moment donat tu ara ja et pots fer un tatuatge antigravitacional.
4: Va, exacte. Llavors ens ho pensarem, el que ha dit l'Àngels, ens ho pensarem i d'aquí que tinguem 10 anys o 15 anys més, potser
1: no,
4: sí que ens tatuarem.
0: Tot... quan ja no ens vulgueu aquí, direm on podem anar.
4: A
1: tatuar-se tota la tarda. Allà
4: ens posarem el nom dels nets, jo què sé.
1: Jo què sé, ho escriureu un parell de llibres, no ho sé, anem fent. No hi ha gent que... perquè, clar, una cosa és un tatuatge petit, però hi ha gent que, efectivament, va tatuar de la baix. Jo tinc una amiga que va totalment tatuada. Ho veus molt a l'estiu, perquè, clar, lògicament volen ensenyar aquests tatuatges i va amb els shorts i una samarreta de tirants i realment el seu cos és un
4: això
1: llibre.
4: Això que estan dient ara és com per riure, però de veritat que això dels tatuatges no són per riure, perquè clar, tapen la pell. Si tu no tens una malaltia a la pell, no te la veus perquè tens el tatuatge.
0: Imagina.
4: Aquesta gent jove que porten els tatuatges aquí a l'esquena, les dones que després pariran, que no els hi podran posar l'epidural, tot això no ho pensen en el moment. Això ja és en plan més seriós, però és que és així.
1: Ja,
4: no entenc la passió aquesta.
0: Que...
4: obre nano que t'Andrea, que ara no es pensi que li volem enfonsar el negoci,
1: no, pobra. No ho faràs, tampoc, eh?
4: No
1: ho faràs,
4: pobra,
1: no t'ho
0: que és una... jo crec que ja no és ni moda, aquesta necessitat que es té, que no la, jo no la sé, no l'entenc.
4: No.
0: La necessitat que tens de tatuar-te, m'agradaria que algun sociòleg o algú entès amb la matèria ens ho expliqués.
1: Val, vols que un dia d'aquests en trobem algú?
0: Perquè una cosa és posar-te arracades i tot això, que ja ho hem fet de sempre, no? Vull dir,
1: bé,
0: per
1: bueno,
0: fer-nos...
1: Perdona, perdona, perdona, perdona, perdona. no m'estàs parlant dels piercings, no?
0: Que bueno, lo dels piercings...
4: Bueno, però encara i això és d'aquí Taipón. O sigui, hi ha llocs que no m'agraden gens. Aquest d'aquí del nas, que és com la vaca que estires. Pues com
0: i quan
4: que
0: et costipa,
4: que no m'acaba
0: de... piercing allà amb aquell costipa.
4: Bueno, jo tenia una amiga de la Georgina que duia el piercing aquí. I dic, només et falta la corda. Bueno,
1: escolta, però això li deies?
4: I tant. Jo el que jo vull dir... Quan jo de joveneta treballava a urgències...
1: Sí.
4: Quan arribava una persona amb l'amor de madre...
0: Aquest és bo, aquest és bo, aquest m'agrada. Tu
4: classificades aquella persona de que venien de... No? De llocs poc recomanables. M'explico? La idea era aquesta. Dius, aquest veia tatuatge. Ja hi som. I llavors hem passat de ser una cosa que era poc cultural, a ser lo guachipiruli, que si no tatues no ets ningú.
1: Ja. Bé, segurament forma part d'una evolució del concepte de l'estètica, no?
4: Sí,
1: de les pròpies modes.
4: Exacte.
1: Les pròpies modes, clar, la diferència és que hi ha modes que consisteixen simplement en si portes el baix dels pantalons més alt, més gran, més ample o no.
4: Ja tornen a anar...
1: Bueno, perquè venim
4: molt
1: de l'altra moda dels nois que se'ls hi veien els calçotets...
4: No, el trist és que no podien córrer.
1: Ah, no, perquè es queien. Efectivament. Cuideu-vos molt, Àngels, Anna. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres, gràcies. Destrozar mi corazón. Les tietes.
5: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Què?
6: Que això és Ràdio Vila-sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
7: Jo?

0: 100% Empordà.
1: Si jo fos de les Illes Balears i m'hagués de presentar, diria: som naixalana. I no és que els balears facin servir el plural quan parlen d'ells en singular. No és que diguin jo som perquè es copien del nosaltres som. No. De fet, si mires l'origen d'aquest verb, veuràs que té molt més sentit que un balear digui jo som que no pas que digui jo sóc. En llatí deien ego sum, amb una M. Ego, xalana, sum, vol dir jo sóc la xalana. Per tant, en aquest cas, a les Illes Balears fan servir una forma molt més semblant a la del llatí. I per què carai nosaltres hem posat una C a jo sóc? Perquè ens hem copiat d'altres verbs que tenen aquesta C. Jo dic una paraula. Jo duc, per tant, jo sóc la xalana. En altres verbs que originalment no tenien cap C, també n'hi posem a vegades. Heu sentit algú que et digui et donc això en lloc de et dono això? És el mateix fenomen. En català, els verbs es copien entre ells.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Cançoneta incerta, per Josep Carreras.

0: Memòria de Josep.
1: Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
2: L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
1: Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i parafarmàcies.
3: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
4: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-7062. Lliurement i anònimament.

0: que realmente las figas només se podrían caracteritzar com a bones y molt bones. Dolentes n'hi ha tan poquetes.
1: Montserrat Pons és farmacèutic i té dèria per la fora vila, com diu ell, especialment per les figueres i els seus fruits, les figues. En el seu camp de Son Mut Nou, a Mallorca, té un total de 1.287 figueres de 387 varietats d'arreu del món. I és que les Balears són, segons ell, el paradís d'aquest arbre fruiter.
0: Totes les de les illes recuperades, noves, varietats conegudes, els tenc quasi bé totes. Alguna que pugui estar exaurida sí que no la tenc, però sí moltíssim de recuperades i a nivell del món ficari representatives de cada indret: Líbia, Síria, Tunísia, Marroc, Estats Units, Amèrica del Sud, inclús de Xina, de Japó, una varietat de cada, sí.

0: dinar.
1: El seu llibre Les figueres a les Illes Balears és ja un referent per als estudiosos d'aquest arbre fruiter. No hi ha res sobre les figueres i les figues que en Pons no sàpiga. Per exemple, a quins països del món es cultiven?
2: La figuera va néixer en el Turkmenistan, a les mesetes de l'Iran, i aquí se va repartir a tota la Mediterrània. Això és el més característic del món ficar. Ja se va estendre a través de missioners, se va estendre a Amèrica del Sud, està escampada per Amèrica del Nord, sobretot Califòrnia, i des d'aquí inclús arriba fins a Xina, i ja t'he dit que inclús al Japó hi ha alguna varietat concerta de Japó que és varietat de Japó.
1: Quins tipus de figues hi ha?
2: Molt primerenques, agostenques, tardanes i hivernenques. Bueno, jo tinc figues des del maig fins en el febrer.
1: I quines són per tu les més bones?
2: I destacaria, per exemple, dins les primerenques, la de la Reina, que és una varietat local d'aquí d'Orient, i pues, podríem destacar també la Cucurella, que és una, per jo, és una exquisitès, i a dins les agostenques, pues, les bordissot blanques, i a dins les tardanes, pues, les de la senyora, d'Antià Penya, Cosme Manyo.
1: Com us podeu imaginar, cuidar 1.287 figueres porta molta feina i ell participa en totes i cadascuna de les tasques.
2: Des de la prospecció, que vaig a buscar totes les figueres a puesto, des de la plantació, posterior rec, labors, poda, empels, recol·lecció, tot ho faig jo i un majoral que tinc. Són dues persones que manegem 1.300 figueres. Dues persones sense ajuda estatal de cap classe. És a dir, molta gent se fa creus com un camp d'experimentació d'aquesta entitat, pues, se pot dur dues persones, pues, que hi posen molt de pressa i molta estimació i fan la feina molt de gust.
1: En Pons ens parla de dificultats de tot tipus que fan que no surti a compte vendre les figues al mercat. L'únic que el compensa, diu, és l'interès i la gratitud que li demostra la gent que, com ell, estima el camp. Per això, els mesos d'estiu, organitza visites i tastos per compartir, amb qui vulgui, la seva dèria per les figueres.

0: informació, música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, Paco! No, mira, jo volia fer un petit comentari sobre una notícia que va venir ahir dels Estats Units d'Amèrica, que és que un nen de 5 anys, accidentalment, se li va disparar una arma. Malauradament, doncs, la nena estava en la trajectòria de l'arma i va morir, no? Però és que a mi el que més em va impactar és que aquest nen, aquesta arma era un regal que li havia fet el seu pare, nen amb 5 anys, eh? O sigui, el pare li havia regalat un rifle a mida de nen petit, però un rifle de debò, o sigui, que podia disparar i amb capacitat real de foc. I així ens va ser que el nen, clar, un nen de 5 anys que fa, juga. I jugant, pues mira, va pelar la seva germana. Jo la reflexió que em faig és que si aquests, hòstia, el país més avançat de la Terra té aquests contrastos tan grans, la veritat que s'ho facin mirar, tu, que s'ho facin mirar, que puguin regalar un rifle, un arma, amb un nen, 5 anys, pues, escolta, ja és l'últim encara, com no passen les coses més grosses, Simplement era deixar anar aquest comentari que a vegades volem protegir els nostres, però en aquest cas el que ha fet aquest pare no ha sigut protegir la seva família, sinó que el que ha fet ha sigut donar els elements per destruir-la. I ja està.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: sensació que ha dit alguna cosa important.
1: La clau de volta. Què és la barrera hematoencefàlica?
2: Mònica Mir, investigadora de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, IBEC.
3: És bàsicament el sistema vascular que tenim al cervell. De fet, és com una troca de llana, no? Una bola de vasculatura molt petita, és al voltant d'un diàmetre de 10 micres, que el tenim així de manera ràndom per tot el cervell, perquè arribi al màxim de número de neurones que tenim. D'aquesta manera fa pas del que és aliment i oxigen, però és molt important també l'altra funció que té de bloquejar tot el pas d'altres molècules que poden ser nocives al cervell. Poden ser bactèries, virus, neurotoxines. Per tant, és una part molt, molt important del nostre organisme.

0: sí, sí, de Ral d'Avinyó.
1: Carns i embotits de raça rústica, Ral d'Avinyó.
2: Realment.
3: Bé, no?
4: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Cançó d'amor i d'amistat. Música i interpretació de Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carné.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: tanca els ulls.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Anem ara cap a la Bisbal d'Empordà. Les 24 places del curs que subvencionarà la Generalitat a l'Escola de Ceràmica d'aquest municipi ja estan plenes. La iniciativa té com a objectiu garantir el relleu generacional de l'ofici de ceramista i alhora impulsar l'activitat econòmica als municipis rurals. Gemma Esteve.
3: La formació s'adreça a persones amb estudis o experiència en art, disseny o ceràmica que durant el curs aprendran tècniques com el modelatge, el treball amb el torn i els esmalts. La directora de l'escola, Dolors Ros, explica que un cop acabada l'estada, l'objectiu és que els participants puguin vendre peces, organitzar tallers o impulsar els seus propis projectes culturals i econòmics als seus municipis d'origen.
4: Ja són una gent que no han de fer estudis de disseny, sinó que ells, el problema que tenen és que no troben artesans que els hi faci les seves peces. Per tant, una de les idees és dir, molt bé, si vosaltres no trobeu artesans que us facin les vostres peces, nosaltres us farem un curs perquè vosaltres podeu crear les vostres empreses en els territoris.
3: La iniciativa forma part del programa Arrelament, que busca frenar el despoblament rural i alhora treure els joves cap a l'ofici de ceramista. El curs començarà al setembre i està subvencionat per la Generalitat. Els alumnes procedents de les 11 comarques en risc de despoblament tindran un 40% de descompte en l'allotjament.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
6: Les noves tecnologies augmenten la diversitat en la ràdio. La difusió d'àudio digital, la transmissió en línia, la ràdio per satèl·lit i l'expansió de tecnologies de baix cost han ampliat l'accés a la ràdio.
7: Han obert la porta a noves formes de produir, una gran varietat de continguts disponibles.
8: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
9: Recança, per Jaume Coll, comissari dels actes del cinquantenari de la mort de Josep Carner.
10: Recança, qui sentís renovellat per la bruixantesa, aquell gust precipitat de la jovenesa. Pluja i vent arremorat i la càssia en tot esclat i deixant per l'empedrat tanta flor malmesa. Ah, l'anar sota l'aiguat com fent-li escomesa d'un sonet mig començat en l'embriaguesa. I amb paraigua foradat i la lluna pel forat i rient al meu costat una noia encesa.
8: Memòria de Josep Carner.
11: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla,

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: L'arbre de l'esperança, per Túrnez i Sessé.

El darrer diumenge de gener, els amants de les tradicions gastronòmiques tenen una cita obligada a Valls. La capital de l'Alt Camp celebra la gran festa de la calçotada, una jornada inoblidable que impregna tots els carrers i places d'un tipisme molt particular i que es desenvolupa al voltant del calçot. A partir de la una del migdia, a les places de l'Oli i de la Zeta, hi té lloc la menjada popular. I també hi ha graelles preparades per a aquells que vulguin cuinar altres viandes. A la mateixa hora, a la plaça del Pati, s'hi celebra el concurs de menjar calçots, en el qual guanya qui és capaç de menjar més quilos de calçots en un temps determinat. Per acabar d'arrodonir la festa, tota mena de cercaviles, exposicions i balls amb elements

Els folclòrics autòctons amenitzen la diada. A Valls fa més de 100 anys que s'hi fan calçotades. Però no fou fins l'any 1946 quan el calçot va ser conegut més enllà dels límits locals, gràcies a la difusió feta durant les trobades humorístiques de la penya artística L'Olla. Amb el pas del temps i gràcies a l'augment considerable del cultiu d'aquesta hortalissa per tot l'Alt Camp, es va originar la primera trobada anual de la Gran Festa del Calçot de Valls, que anà creixent i fent-se molt popular fins a arribar a la seva plena consolidació l'any 1982, quan el Congrés de Cultura Catalana recuperà els elements històrics de l'acte. Diu la tradició que els calçots no s'han de menjar en solitud, ja que la seva degustació forma part d'un ritual col·lectiu de festa i alegria. Els calçots es couen en graelles posades directament damunt d'un foc de flama viva, feta amb sarments obtinguts de la poda de les vinyes. Se sap que estan cuits perquè són tous de la punta i totalment negres per la part de fora. Normalment se serveixen en una teula de fang que en manté el caliu. Però si no es poden menjar just quan surten de les brases, cal guardar-los embolicats en paper de diari per mantenir-los calents. Un cop cuits, els calçots es transformen en un regal capaç de satisfer els paladars dels gourmets més exigents. Per assaborir-los, cal treure'n la part cremada i a l'interior apareix la seva part blanca i comestible. Si els calçots per si mateixos ja són d'una exquisidesa proverbial, quan se suquen en una salsa original anomenada salvitxada, a la qual cada cuiner dona el seu toc personal, la menja ja és excepcional. L'àpat es pot acompanyar, si es desitja, amb carn tendra de vedella, llonganissa de Valls i botifarres a la brasa. Un bon pa de pagès, el vinegre de la terra, la crema catalana, el cafè i els licors fan que la taula del calçotaire es visqui un ambient de diàleg, d'amistat i de festa. Per fer-ho possible, la capital de l'Alt Camp rep cada any amb els braços oberts a tots aquells que s'hi desplacen per viure una jornada inoblidable que obre la temporada de calçotades que es perllonga fins al mes d'abril.

0: els clàssics.
1: Ara, tota la música clàssica i derivats.
2: Doncs així, en principi, diria que m'agrada més. Perquè així la meva pau mental pateix menys.

0: cada cop hi ha més catalans que tant els fa que hi hagi una dictadura o una democràcia, segons un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Són prop de l'11% dels ciutadans, quan el 2008 eren poc més del 2%. Aquesta indiferència erosiona la democràcia, segons els experts. Pilar García.
1: El percentatge d'indiferents vers la forma de govern s'ha multiplicat per 5 en aquests anys. I és la franja de 18 a 24 anys en què hi ha més catalans que els és igual que hi hagi una dictadura que una democràcia, el 17%. Pel director acadèmic de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, Oriol Bartomeus, això és preocupant, perquè vol dir que els joves desconnecten no només de la política, sinó també de la democràcia.
2: La idea aquesta de que la democràcia no els hi serveix i que, per tant, tant li fa que hi hagi un sistema democràtic com que hi hagi una altra mena de sistema. I aquest despenjament és el que, en el fons, està erosionant el suport a la democràcia. És a dir, s'està baixant del carro de la democràcia. Això es considerem que és un problema important i a tenir en compte.
1: Hi ha més nois que noies indiferents davant el règim de govern. Són un de cada 5, el 20%, 5 punts més que les dones joves. El segon grup amb més ciutadans que tant els fa un règim dictatorial que un de democràtic són els més grans de 65 anys, amb prop d'un 15%. I en aquest cas, les dones superen els homes en percentatge d'indiferents. L'Institut d'Estudis de Ciències Polítiques també indica que hi ha més indiferència entre els ciutadans amb menys estudis, els que tenen feines no qualificades i els que es consideren de dreta i extrema dreta.
3: Pensa, pensa.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

De les 8 hores del matí del 31 de desembre del 2006 a les 8 hores del matí del dia 1 de gener del 2007, un grup de persones vam realitzar les primeres i úniques 24 hores de ràdio de la història amb un sol locutor, i va ser a l'Alt Empordà. Us oferim un resum del que va ser aquella exclusiva fita.

0: Com sou os vós? Com o Mundial.
1: José Lluís.
0: Què ha passat aquest any nou?
1: Que li serà molt bo.
0: Voleu dir alguna cosa?
1: Bon any.
2: Hola, sóc la Neus i bueno, us felicito perquè tingueu un bon any a tothom que ens escolta i bueno.
3: Bon any a tots els empordanesos.
4: Molt bon any per tot l'Empordà.
5: Yes, happy new year to everybody in Garriguella.
6: Bon dia, em dic Juanjo i us vull desitjar un feliç 2007.
7: Hola, sóc la Clara d'Espolla i volia desitjar-vos unes bones festes.
8: Em dic Jaume Carberó i us desitjo bon any nou i bones festes a totes les ràdios escoltant.
9: Molt bon cada any.
10: Hola, em dic Alfredo, vinc de Sabadell. Us desitjo que l'any proper us foti un pet de tramuntana que no us aguanteu. Això sí, que us porti molts bons regals als Reis.
11: Feliz fiesta y que el año que viene sea mejor que este.
12: Iván Kirilov, Stita Nova Godina.
13: Sóc en Xavier Comte, us desitjo bones festes i bon any nou i salut i força al canut.
14: Sono Rodrigo, buongiorno. Tanti auguri per Natali, que è già passata un buon anno. Grazie.
15: Un bon any per tothom i que vagi bé.
16: Bueno, Guita, jo desitjo que tothom que ens escolti un bon any, feliç any nou, el que es diu clàssicament, però que verdaderament que el tingueu ben bo, perquè vull dir, si tenim salut i encara que ens hagi tocat la loteria, com és el meu cas, encara que haguéssim jugat una mica, vull dir, ens podem considerar afortunats. Salut i endavant a tothom.
17: Moltes felicitats a tothom i que l'any que ve porti pau i prosperitat a tothom.
18: Sí, doncs que facin un bon any i les coses, doncs tu...
19: Que anem aviat, que vagin marxant així.
20: Bon any i bones festes per tothom.
21: A veure, doncs un any com aquest, el millor si pot ser. Molt de petons per tots.
22: Bon Nadal a tots els oients de, i productors de ràdio K25 i que aquest any que ve sigui millor que l'últim.
23: Doncs que tinguin un bon entrada d'any nou i salut per tothom.
24: Hola, guapa, ¿de dónde eres?
25: Bolivia.
24: ¿Y qué haces por aquí?
25: Trabajando.
24: ¿Cómo se presenta al final de año?
25: Muy bien, muy bien.
24: ¿Quieres hacer una felicitación a toda la gente de tu país que está aquí?
25: Bueno, a todos mis hermanos que están aquí y que se la pasen todos bien.
24: ¿Dónde están?
25: Aquí en Figueras.
24: Vale, ¿y puedes decir los nombres?
25: Bueno, Javier, Justina, José Luis y Lucho, y ya está.
26: Los buenas fiestas a todos los que escuchan la radio.
24: Usted es alemán, ¿cómo se llama?
27: Ich heiße Baumheuer.
24: Me gustaría que hiciera una felicitación en alemán a toda la gente que vive aquí en el Alto Empordà.
27: Gutes neues Jahr und alles Gute im neuen Jahr für ganz Empordà.
24: Muchas gracias y feliz año nuevo. ¿Usted se llama?
28: Basile.
24: ¿Eres?
28: Romano.
24: Haz una salutación a toda la gente de Rumanía que habita aquí en Alto Empordà.
28: Multe salutări din partea unui român, pentru toți românii din Empordà.
29: Très jolie comme région et je souhaite à tout le monde une bonne et heureuse année.
30: Přeji hodně štěstí k novému roku všem lidem z Horní Empordy.
31: Hola, sóc un oient i us desitjo un bon any a tots.
24: Igualment, moltes gràcies.
32: El so de l'Empordà a K25.

0: Doncs molt bon dia a tothom, 31 de desembre, i comencem una aventura que, si Déu vol, ens portarà fins demà a les 8 del matí sense interrupcions, dins d'un programa de 24 hores que ens proposem dur a terme sense més intenció que obrir una porta a l'esperança que ja ens arriba. Molt bon dia, Ivan.
1: Molt bon dia, Xavier.
0: Però no et sento, tu. Espera't, tranquil, tranquil, no et posis nerviós, eh? Ara sí.
1: Ara sí. Bon dia, Xavier, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, content.
0: Com ho veus, això?
1: Bé, jo ho veig bé.
0: Arribarem a demà?
1: Jo, segurament sí, eh?
0: Sí?
1: Jo crec que sí, amb una mica d'esforç i una mica de col·laboració.
0: Tu creus que sí?
1: Jo crec que sí.
0: Creus que és una aventura arriscada?
1: Home, és una aventura, poder no, per mi no arriscada, però una aventura molt difícil.
0: Sí.
1: No? Perquè estar 24 hores al peu del canó, com qui diu, doncs té la seva... Costa.
0: Ens costarà?
1: Home, jo espero que no. Una mica d'esforç sí, no? Però que podem arribar.
0: Sí.
1: Podem arribar a les 8 del matí del dia següent.
0: Sí, vinga. Doncs bé, amb aquest programa especial de 24 hores que ens hem proposat a portar a terme, el que volem fer és obrir una porta a l'esperança, que ens ajudi a les persones a tenir més seny, que ens ajudi a les persones a intentar conviure en pau i amb tolerància, que ens ajudi a entendre'ns millor uns amb els altres. I que ho fem d'una emissora que és senzilla, i que ho fem des de la millor terra del món, ara per ara, l'Alt Empordà. Cal dir-vos que, a hores d'ara, cap emissora del món, al llarg de la història, ha portat a terme un programa de 24 hores conduït per un mateix locutor. I molt més en dates com aquestes, al cap d'any. Per tant, demà al matí, si hi arribem, podrem dir que K25 és la primera emissora del món a la història de la ràdio que ha fet una cosa com aquesta. Senzillament, a més, eh? Tenim molt clar que aquí no hi ha cap raó econòmica. Sí, hi ha molt de sentiment i molta entrega desinteressada. Quina pot ser l'evolució d'una persona que es proposa estar 24 hores davant d'un micro? A veure, pensem, quina creieu que pot ser l'evolució? Què pot passar? Tens alguna idea? Què pot passar?
1: Què pot passar?
0: Què pot passar? Aquestes 24 hores que ara comencem.
1: Què pot passar?
0: Què pot passar?
1: Doncs que trobis amb gent que feia temps que no veies.
0: Podria ser.
1: No? 24 hores segur que tenen temps de venir a saludar i...
0: Podria ser.
1: Coses dolentes. No sí. Crec que cap, no?
0: No?
1: Espero que cap.
0: Et quedaràs sense veu, em deia un. No podràs suportar-ho, em deia un altre. El cervell, Xavier, no t'aguantarà la pressió, va arribar a assegurar algú. Sigui el que sigui, durant aquestes 24 hores i a partir d'aquest moment, només a través de K25 o a través de la nostra web serà possible saber-ho. Com sempre, família, com sempre, K25 us ofereix una sensació en exclusiva. Us haig de dir també que gravarem aquest programa ja, de fet, l'estem gravant ja, i farem unes còpies que enviarem a l'Arxiu Històric de Catalunya. Per tant, el que estem començant a viure a partir d'aquest moment és una experiència única a la història. Benvinguts al sol.

0: Doncs molt bé, ja ens hem posat en marxa en aquestes 24 hores que hem començat a les 8 i que dediquem al Centre de Lleure per a Joves amb Disminució Psíquica de l'Alt Empordà. Per si voleu acabar l'any fent una bona acció i donar un euro per a aquests joves, podeu deixar el vostre nom, la vostra donació i el vostre telèfon al nostre contestador. I el sol. Ella. Ella. Bé, jo abans us parlava d'esperança. I us dic que al llarg de la història de l'home ha estat sempre un punt de partida en tot allò que ha marcat l'evolució de l'home. Però què és el que entenem per esperança? Ja t'ho començo a posar difícil, Ivan.
1: Sí, és el que estava pensant ara mateix.
0: A veure, què entens tu per esperança?
1: Home, per mi, esperança.
0: Sí, què és l'esperança?
1: Jo poso un exemple, en algun cas, no? Un cas pràctic. Proposa't, per exemple, comprar un cotxe. No? Tu tens esperança, no?, per comprar-te un cotxe. Doncs jo crec que això és el que t'ajuda a poder estalviar. No? L'esperança, per mi, és el que t'ajuda el teu cos a poder estalviar per poder-te'l comprar.
0: I com la definiríem, així, per exemple?
1: Una motivació. Jo l'esperança la definiria com una motivació que ens ajuda en un cas en concret.
0: Sí, sí. Pues,
1: sí, no?
0: S'accepta com a animal de companyia.
1: Bien.
0: Ara bé, què vol dir exactament esperança? Ara, en èpoques del Nadal, jo m'he fet moltes preguntes referent a aquesta pregunta. Una d'elles és, quan Jesús va morir a la creu per tots els homes, va morir amb alguna esperança? Què en penses tu, aquí?
1: Aquesta, cosa difícil.
0: Difícil, eh? Ell va morir a la creu pels homes.
1: Sí.
0: Per tant, si va morir pels homes a la creu i es va deixar matxacar de la manera que es va deixar matxacar, entenc que és perquè ell tenia alguna esperança o possiblement no la tenia, l'esperança.
1: Què en penses tu? Possiblement sí, no? Clar, no sé el que pensaria en aquell moment, però si va morir pels homes, segurament és per alguna esperança que tenia de que poguessin tirar endavant o alguna cosa.
0: O que milloressin.
1: O que milloressin, exacte.
0: Jo ara us pregunto a vosaltres, família, en aquell amor, què penseu? L'esperança tenia alguna cosa a veure o no? Una sonrisa de tus labios para sentirme feliz. Si nosaltres ens ho posem fàcil, com fem sempre, i ens anem directament a conèixer quina és la definició exacta de la paraula esperança, començarem pel Diccionari de la Llengua Catalana, que ens diu esperança, confiança en aconseguir una cosa. Veus que fàcil, que pensa que es compliquen la vida?
1: No, home, no. El
0: Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua ens diu esperanza, estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible algo que deseamos. Per exemple, compras un cotxe, un d'estres respon d'altra vez. També tenim frases, evidentment, frases d'aquelles que ens parlen de l'esperança, que sempre ja saps que ens agrada molt buscar frases.
1: I tant.
0: Una primera frase ens la va dir Federico García Lorca. Ens parlava de l'esperança. Ell ens va dir, el més terrible dels sentiments és tenir l'esperança morta.
1: Déu-n'hi-do.
0: Mahatma Gandhi també ens va deixar una altra frase que ens parlava de l'esperança i ens deia, qui viu amb l'esperança corre el risc de morir-se de pena.
1: Mahatma Gandhi.
0: I Miguel d'Unamuno també ens va deixar una frase que ens parlava de l'esperança, que deia, qui camina per l'esperança encara camina.
1: Ah, veus?

0: millor.
1: Què t'han semblat aquestes tres frases?
2: Increïbles, en mans d'un d'experts, grans poetes.
1: De les tres, quines em tries? Tria'm una.
2: L'última m'ha agradat.
1: Qui camina per l'esperança encara camina.
2: I tant. Curta i efectiva. No?
1: Molt bé. Doncs ja, com qui diu, ja tenim les tres frases del dia.
3: Des de Ràdio Vila-sacra us desitgem un feliç any nou ple d'esperança i salut.

0: Doncs molt bé, molt bé. Aquí continuem. Portem 29 minuts...
1: Ja?
0: D'aquestes 24 hores que hem començat a les 8. 29. Ja, dius?
1: Ja veiem el final, eh?
0: Que t'ha passat molt ràpid.
1: Sí, pensava que portaven 5.
0: Què dius ara?
1: Home, 10 minuts.
0: Doncs molt bé, anem tot seguit a conèixer efemèrides un dia com el d'avui, 31 de desembre.
1: I van haver-hi?
0: A veure, van haver-hi, però d'anys diferents.
2: Ah, ja.
0: Per exemple, segons les efemèrides que tinc davant, un 31 de desembre del 1851 es va inaugurar el primer cable submarí de la història.
1: 31?
0: El 1851.
1: Déu-n'hi-do.
0: El 31 de desembre del 1851 s'inaugurava el primer cable submarí de la història.
1: Ojo.
0: Tu dius, bueno, i quan es va inaugurar el primer cable submarí de la història? El 1851, 31 de desembre.
1: Ho estava preguntant, això.
0: Veus? I entre quines ciutats va ser això?
1: Ah.
0: Ah.
1: Entre quines ciutats va ser això, Xavier?
0: M'agrada que em faci aquesta pregunta. Veus? Entre Dover, Anglaterra, i Calais, França.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ja.
0: També era un dia 31 de desembre, un dia com el d'avui, de l'any 1900, que a Espanya es va fer un balanç d'habitants. Es va fer una estadística, es va dir, a veure, quan som en el 1900 a Espanya?
1: En el 1900 ja es feien estadística.
0: Home! Quants habitants hi havia a Espanya en l'any 1900? A veure, un, dos, tres, que l'Ivan lo diga otra vez. Tiqui-toc, tiqui-toc.
1: Jo lo digo. Ei, 6 milions, ai, que poco. 10 milions.
0: 10 milions en l'any 1900?
1: Sí.
0: Et deixo que diguis tres xifres. No.
1: Tres xifres?
0: Sí, o sigui, 10 milions, no.
1: No, vale, fos 100 milions.
0: No.
1: No. Pues posem 20 milions.
0: 20 milions, no.
1: Menys?
0: Sí. Entre 10 i 20.
1: Entre 10 i 20? Mm. Doncs 15.
0: Pues no. En l'any 1900, un 31 de desembre, es feia pública la xifra de que a Espanya hi havia 18.616.630. O sigui, 18.616.630 habitants hi havia a Espanya, 18 milions.
1: Ho van comptar bé, no? Perquè...
0: Jo calculo que sí.
1: El pico...
0: Jo calculo que fins i tot aquells que vivien sota el pont...
1: També
0: estaven censats. I també era un dia com el d'avui, un 31 de desembre del 1912, que es va crear Espanya... Què es podia crear Espanya en l'any 1912? El xurro mecànic, no.
1: No. M'ho has tret.
0: La píndola de la felicitat. No.
1: No?
0: No.
1: Què trobem a faltar?
0: El trilirili trilirili. No. Es va crear a Espanya el títol de medicina. Fins al 1912 no hi havia títol de medicina a Espanya.
1: Tothom podia exercir sense títol.
0: Bueno, m'imagino que era el boticari, bueno. O era, no sé, com se li devia dir a aquella època. 1912, no sé, com se li podia dir al metge. No ho sé, no ho sé.
1: Curandero,
0: segurament. Doncs el títol es va crear un dia com el d'avui, de 1912, el títol de medicina a Espanya. Què et sembla?

0: A veure, gent, quan arribem a casa, què? I quan arribo a casa, un caputxino, doncs no.
1: Els teus ulls, les teves orelles, les teves mans, els teus dits, la teva pell, les teves cames, el teu cap, els teus peus, els teus cabells, la teva veu, els teus llavis, necessiten sentir.
2: Sensacions K25.
3: Doncs molt bé, tu quan arribis a casa fes el que vulguis. Si vols un caputxino, un caputxino. Si vols un cafè llet, el que vulguis. Si vols una tassa de te, com els anglesos, cap problema. Un Colacau, com aquell que d'allò, que escoltava el Barça i ell sempre es prenia un Colacau a les vespres, però aquell dia es va prendre un cafè llet. L'has sentit aquella trucada?
4: No, t'ha de tindre que escoltar.
3: Què deia? No sé el que deia.
4: Allò.
3: Ah, sí. Doncs vosaltres quan aneu a casa, el que vulgueu. Però aquí, el que us tenim preparats avui és, a part del cafè llet, us tenim uns polvorons, uns torronets i una xocolata de trufa. Avui el nostre esmorzar ja és d'allò de dir de primera categoria.
4: Ara.
3: Avui és Sant Silvestre, també és Sant Fabià.
4: Fabià.
3: Sant Fabià. Sant Corneli.
4: Corneli.
3: Sí, Sant Corneli. Santa Paulina, Santa Hilària, també.
4: Hilària.
3: I Santa Caterina.
4: En conec, també, felicitats.

0: la millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa. Radiofórmula informativa.
1: El so de l'Empordà a K25.
2: Doncs acabo de rebre un missatge de la nostra estimada Mari Carmen des de Celrà, que ens diu textualment, anem a buscar el missatge, en diu: i tant que compliràs les 24 hores. Ens diu que ets... Bon dia, diu: i tant que compliràs les 24 hores. Ets un lluitador de mena, ens diu la Mari Carmen des de Celrà. Des d'aquí, Mari Carmen, ja sabem que estàs connectada amb nosaltres per internet. Un petó i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres lluitant ja, com que diguéssim, des del principi.
3: Des del principi, bon cap d'any.
2: Molt bé, jo m'imagino que avui, a part de ser dia 31, hi ha hagut notícies d'aquelles que dius: Déu-n'hi-do, triliri, triliró. Sí o no?
3: Sí, sí, sí.
2: Hi ha hagut titulars avui també?
3: Sí.
2: No diguis, eh? Sí.
3: Tu creus?
4: Jo.
2: Pot ser que hi hagin hagut titulars avui també?
3: Home.
2: I destacats o no?
3: Xavier.
2: I tant.

0: Molt bon dia, Toni.
1: Hola, molt bon dia tinguem.
0: Què tal, com anem?
1: Molt bé, home. Però jo havia picat,
0: sí,
1: perquè he anat a córrer i m'emporto un aparell que tinc de ràdio molt petiteta.
0: Sí.
1: Ja us estava escoltant des de les 7 i després quan he arribat aquí, pues, he pensat felicitar-vos i donar-vos ànimes perquè directe que us heu proposat.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Aviam.
0: Digues.
1: Sí, home, ja ho lograreu.
0: Però tu, sí, tu creus que sí?
1: Ho lograràs, ho lograràs. Bueno, sento que hi ha d'allòs aquí, també l'Ivan.
0: Sí, l'Ivan també, sí.
1: Bueno, t'ajudarà tot avui.
0: A veure, durant tot avui tindrem diferents col·laboradors.
1: Sí.
0: Però la base, o sigui, el repte, és que sigui un locutor que porti el fil, perquè això mai s'ha fet.
1: Sí.
0: O sigui, en programes de 24 hores on hi ha hagut diferents locutors, sí que s'ha fet.
1: Sí, home, ja ho comprenc,
0: Això ja no seríem els primers.
1: És com fer una marató de relleus.
0: Ah, exacte.
1: Escolta'm, cada un fa 5 quilòmetres i ja està.
0: Ah, exacte.
1: El recte és fer-ne 42 i acabar-la.
0: Sí, l'Ivan estarà amb mi una part del matí, perquè després ell marxa i després ells el tindrem en contacte per telèfon, l'Ivan, que ens anirà explicant allà on ell estigui el que troba.
1: Molt bé.
0: Eh?
1: Molt bé, que sempre que vaig a córrer, pues, tinc la gran sort que me posis aquella Ave Maria tan maca.
0: Bueno, jo no la poso, a l'ordinador perquè...
1: Bueno, home, ja ho sé, home. Però no la casualitat. Que mira, que carai, que allò m'acaba de donar ànimos per poder acabar d'arribar a casa, no?
0: Clar.
1: Bueno, doncs pues, mira, pues, desitjau-vos a tots un bon any nou, eh? Potser faré una escapada per aquí a venir-vos a veure.
0: Sí, home, i tant que sí,
1: eh?
0: I tant que sí.
1: I desitjar un bon any nou, que hi hagi pau, que sembla que per desgràcia... no és el que ens donarà que aquest any puguem acabar el bé, amb els fets, i que l'any que ve pues, que sigui ple de salut i ple de bona harmonia per a tothom. I aquestes entrevistes que ha fet en...
0: El Guillem,
1: molt bé, eh?
0: Pues encara no hem acabat, n'hi han d'unes que són molt interessants,
1: pues,
0: eh?
1: Això no... m'han agradat molt i hem parlat persones que molt bé, m'han agradat molt.
0: Sí, sí.
1: I aquell alemany que s'ha expressat amb alemany, vull dir, molt bé, molt bé. Mira, us seguirem escoltant tot el dia i vinga... tot el dia i part de la nit, o la nit.
0: Sí, espera que l'Ivan em diu que et vol felicitar l'any.
2: Ei, Toni, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ivan.
2: Feliç any nou, eh?
1: Igualment per tu i per tota la teva família.
2: Gràcies, gràcies, igualment.
1: Bueno, com et presenta tot això?
2: Bé, amb un sol que està a punt de sortir, que ja el veig tímidament.
1: Bueno,
0: doncs molt bé, Toni.
1: Una salutació per a tots, que tingueu un bon programa i una abraçada per tots.
0: Doncs pues molt bé, Toni.
1: Un petó molt gros per aquesta noia de Celrà.
0: Sí, la Mari Carmen.
1: Per dir que jo havia sigut un antic jugador de Celrà i quan sento Celrà m'emociono, perquè vaig jugar-hi 2 anys a futbol.
0: Ah.
1: I allà vaig conèixer la meva dona, que ara és.
0: Doncs pensa que tenim... jo estic cada dia més sorprès, Toni,
1: sí,
0: perquè fins i tot el divendres va trucar una noia que l'estava escoltant des de Mèxic.
1: Carai.
2: Des de Mèxic.
0: Des de Mèxic. I després ja ho escoltarem, aquesta trucada de Mèxic, perquè és realment sorprenent que truquin una noia des de Mèxic dient que ens està escoltant per internet.
1: Déu-n'hi-do.
0: O sigui, sabem que per internet ens escolta moltíssima gent, la Judit de Premià de Mar, la Mari Carmen, en aquest cas de
1: Celrà,
0: però també sé que la Flor ens està escoltant també des de la... des de...
1: La Flor, sí, molt maca, sí. També, molt maca.
0: Que avui també
1: també l'escolto, sempre que connectes amb ella l'escolto.
0: Sí, també la tindrem en directe, també.
1: Molt bé.
0: Doncs,
1: que
0: Toni...
1: Que t'acompanyi una bona salutació meva,
0: sí,
1: i de tots els de casa meu.
0: Doncs pues espera,
1: i segur,
0: Toni...
1: I segur que ens veurem.
0: Molt bé. Toni,
1: digue'm.
0: Ara quan pengis...
1: Sí.
0: Escolta'm atenció, que et dedico aquesta cançó.
1: Hosti, no fotis, tu.
0: Tota per tu.
1: Que m'emociono, tu.
0: Tota per tu, Toni.
1: Molt bé, moltes gràcies. Que havia una bona abraçada per tots.
0: I també la dona.
1: De part teva.
0: Vinga.
1: Adéu, Xavier. Adéu. Bon dia a tothom.
0: Adéu.

0: Des de Ràdio Vila Sacra us desitgem un feliç any nou ple d'esperança i salut.
1: De les 8 hores del matí del 31 de desembre del 2006 a les 8 hores del matí del dia 1 de gener del 2007, un grup de persones vam realitzar les primeres i úniques 24 hores de ràdio amb un sol locutor de la història i va ser a l'Alt Empordà. Us oferim un resum del que va ser aquella exclusiva fita.
2: Com el veus, el gener?
3: Ara mateix, després dels últims aconteixements de les notícies que he tingut del món, un batibull.
2: Un batibull.
3: Serà, bueno, ja m'espero que m'equivoqui,
2: Però em sembla... Un batibull.
3: Serà, bueno,
2: bé.
3: Començarem l'any...
2: Crec que busco el diccionari, però el batibull què vol dir?
3: Un merder. Ah.
2: Home, doncs mira, hi ha una notícia que ara escoltarem tot seguit. A veure vosaltres què en penseu. Evidentment, ser mare és maco.
3: Sí.
2: Ser mare, ningú pot negar que és un fet maco.
3: No ho he experimentat mai, però...
2: Però, home,
3: sembla que sí.
2: Tu ets pare.
3: Sí, sí.
2: Bueno, i ser pare no és maco?
3: Sí, molt maco.
2: Vale. Doncs imagina't ser mare, que és el que realment porta la criatura dins, que la sent quan li dona les patadetes, quan es mou cap aquí, quan es mou cap allà, i que va... Vull dir, ara jo em pregunto, aquest any 2006 l'acabem amb una notícia d'avui que ens parla de que una mare... ha arribat a tenir bessons amb 67 anys. Això com ho veieu?
4: 67 anys?
2: 67 anys i ha sigut mare.
3: Déu-n'hi-do.
2: En aquest moment és la mare més gran del món.
4: Doncs aquí una felicitació perquè...
2: 67 anys
4: i ha sigut
2: mare. Anem a escoltar la notícia.
4: Sí.
5: Una dona de 67 anys ha donat a llum dos nens bessons a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. És un fet excepcional que la converteix en la dona de més edat al món que aconsegueix amb èxit anar de part i a sobre de bessons. Mare i fills estan bé. Segons han confirmat aquesta emissora fonts mèdiques del centre, el part va ser divendres amb cesària i tenint en compte l'edat de la mare, 67 anys, va anar prou bé, tot i diverses complicacions. Els dos bessons, que són prematurs, són ara mateix a la incubadora.
2: Algun comentari?
3: Déu-n'hi-do.
4: Segur que la locutora, Déu-n'hi-do, quin...
2: La locutora què?
4: Estava
2: flipant.
4: Clar, exacte, jo també.
3: No, no, és al·lucinant, això.
4: 67 anys.
2: Sí, sí. I bessons, eh?
4: I bessons, exacte. I si fos un, dius, difícil, però és que sobre dos, portar dos...
2: Uh-huh. Un altre... Ja, sí, digues.
3: Ja això va amb un pack, i va més que agafis el pack complet.
4: Sí.
3: No, que vingui un. El que té que ser maco és que si aquesta senyora doncs, té... Si no, deu tenir un de fills i deu tenir algun net, doncs ara poder tindrà... Els nets tindran... uns avis, uns tios que seran més grans que ells, no?
4: Ostres, sí, és veritat.
3: És molt seriós, això.
4: Els tios més joves.
3: Sí, és molt divertit, pot ser, això.
2: El cos, creieu que amb 67 anys està preparat per ser mare?
4: No tots,
2: El fet de que l'hagi tingut demostra que sí, no? O no?
4: Home, potser és que estava molt bé de salut, perquè, no?
3: Tampoc explica com va concebir el nen, no?
2: Els sí, nens. Sí, a través d'una...
4: Cesària.
2: No, d'allò in vitro.
3: Un in vitro.
2: Ah, sí, una...
3: Si es van arriscar els metges, suposo que sabrà que van veure que hi havia possibilitats.
2: Tal com us avançàvem ja dilluns, estem treballant durant tota la setmana per aclarir exactament aquest titular que ens van plantejar solucionar i treure-li conclusions abans de divendres. L'Antàrtida perd 152 quilòmetres cúbics de gel cada any. Avui tenim amb nosaltres l'Antoni Rosell, que és professor d'investigació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, perquè ens aclareixi una mica més aquest titular. Bon dia, Antoni.
6: Hola, bon dia.
2: Què és exactament la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats? Què és això?
6: Doncs això, de fet, és una fundació privada, però que depèn de la Fundació Catalana per la Recerca, la Fundació Catalana de la Recerca, i està finançada per la Generalitat. I és una manera que va trobar la Generalitat de contractar investigadors que, sobretot, havíem viscut molts anys a fora. Actualment només s'hi pot accedir si has estat 4 anys visquent a l'estranger o ets estranger, però per treballar a les universitats públiques o als instituts del CSIC, no? El Consell Superior d'Investigacions Científiques. Llavors, diguéssim que som investigadors, que diguéssim que hem treballat molts anys a l'estranger i que ara estem treballant doncs, a Catalunya, no? A diferents institucions públiques. i és una institució creada senzillament per això, per poder contractar gent.
2: Bé, la notícia que nosaltres tenim, que es va publicar dilluns en el Punt, d'aquí de l'Alt Empordà, doncs ens diu que l'Antàrtida perd uns 152 quilòmetres cúbics de gel cada any. Nosaltres ens preguntem, 152 quilòmetres cúbics és molt o és poc? O és normal?
6: De tot una mica, eh? depèn de en què ens volem fixar. Evidentment és molt de gel, no? És molta aigua dolça que va al mar. Des d'un punt de vista nostre és moltíssim, no? Des d'un punt de vista del planeta, diguéssim, doncs potser no n'hi ha per molt, perquè l'Antàrtida ha canviat de volum i ha vessat molta gel al mar i s'ha encongit i ha crescut de manera molt, molt variable durant milers i milers d'anys, no? Ara, posats dintre el que és el context d'aquest tema que és l'escalfament global, doncs sembla, o els investigadors que han fet aquests estudis, diuen que hi ha una correlació entre aquestes pèrdues de volum de gel de l'Antàrtida i l'escalfament global, no? Que equivaldrien, doncs, a un increment del nivell del mar de menys de la meitat d'un centímetre, però, bueno, a l'any, és a dir, uns 4 mil·límetres a l'any, que, home, no sembla molt, però si es va acumulant, doncs és bastant, no?
2: Però aquesta quantitat que tu en parles, Toni, de 0,4 mil·límetres l'any...
6: 0,4 mil·límetres,
2: sí, perdó, sí. No és perceptible per la gent que va a la platja, no?
6: No, exactament, no és perceptible, però es va acumulant, no? I llavors, dintre de 100 anys, 200, etc., doncs podria ser més notable, no? Per tant, a curt termini no ens ha de preocupar. També les dades que es tenen, doncs, són molt curtes, només tenen dades de 3 anys. Hi ha altres investigadors que diuen, doncs, que de fet l'Antàrtida està en equilibri, perquè encara que hi hagi l'escalfament global, això vol dir que també neva més a l'Antàrtida, i llavors hi ha zones de l'Antàrtida, la part est de l'Antàrtida s'acumula neu, i a la part oest, que és aquesta on es veuen les pèrdues, doncs, diguéssim, se'n perd més cap al mar que no pas s'acumula. Però tot en conjunt l'Antàrtida estaria com en equilibri. I llavors, doncs, diguéssim que podria preocupar més que podria passar a Groenlàndia que és el que està passant actualment a l'Antàrtida. El que passa que ens falten moltes dades, i doncs aquest estudi, doncs, encara que només siguin 3 anys d'observacions, doncs apunta cap a una direcció, no? Suggereix, no? Que la cosa, doncs, avança com a mínim a una part de l'Antàrtida, i que potser aquest equilibri en què es troba actualment el continent antàrtic, doncs potser es va trencar, no es pot trencar. I en el temps pot representar una contribució notable, doncs, a la pujada del nivell del mar. I aquesta pujada del nivell del mar, doncs, s'ha de tenir en compte que estem parlant de clima, i llavors clima són coses que passarien sobre dècades, no? No serien variacions d'un any per l'altre. I llavors, doncs, des d'un punt de vista climàtic, des del punt de vista d'una generació, dues generacions humanes, doncs sí que podria representar uns canvis notables, i a més tenint en compte que la major part de la població del planeta viuen a la vora de la costa, i també hi ha llocs, doncs, que viuen molt, tenen un nivell, viuen molt a prop del mar, diguéssim, no? I qualsevol pujada els pot afectar. Més que res són més dades, no?, que confirmen que l'escalfament global va avançant en unes parts del planeta, i que l'equilibri que a vegades es manté, com podria ser l'Antàrtida, doncs potser s'està trencant.
2: Sí. Des de quan, no sé si se sap o no se sap aquesta dada, però des de quan es fa un seguiment del desglaç de l'Antàrtida?
6: Des de fa... A veure, que es va prendre consciència de l'escalfament global, doncs no fa pas gaire, no? Això com va començar a finals dels 80, dècada dels 90. Abans es tenia unes altres preocupacions des d'un punt de vista d'estudi del clima, que era quan seria la propera glaciació. I llavors, doncs, tenim poques dades. S'intenta llavors tenir dades històriques que puguin confirmar estudis, o algunes hipòtesis, però són molt puntuals, és a dir, només podrà, per exemple, tenir un lloc, una estació, una part de l'Antàrtida, que és insuficient per tenir una visió de conjunt. I llavors el que realment seria, que realment és útil, que són els estudis per satèl·lit, que donen aquesta visió de conjunt de com canvien les coses sobre una superfície molt més àmplia, que no pas una estació meteorològica, es pot indicar, doncs és molt recent, són dades que fa 4 dies que tenim, com aquell que diu, vull dir, estem parlant d'en pocs anys, A part no tenim moltes dades, però bueno, hem de treballar amb el que tenim, no? I llavors dintre de la manca de dades hi ha unes incerteses que s'han de tenir en compte, no?
2: El fet de que l'Antàrtida estigui perdent 152 quilòmetres cúbics de gel a l'any pot ser una clara progressió natural o està clarament relacionat amb l'acció de l'home, això?
6: Poden ser les dues coses. Poden ser les dues coses. No tenim prou dades per poder descartar totalment que sigui una progressió no natural, eh? És a dir, que no fos pas una variació natural. Podrien ser les dues coses, i de fet s'ha de tenir en compte això, que les glaceres són molt dinàmiques, tenen doncs els seus propis ritmes de creixement i de creixement i d'abocar gel cap al mar, i llavors doncs això doncs s'ha de tenir, doncs s'ha d'estar a l'aguait de que no tot pot ser culpa de, diguéssim, de l'home a través de l'escalfament degut a l'efecte hivernacle, no? Però diguéssim que això, dintre del que serien tota una sèrie d'observacions a nivell global, aquesta seria més una peça més al trencaclosques, que apuntaria doncs que hi ha un creixement progressiu de, o diguéssim, una disminució del volum de gel continental que estaríem a les glaceres, tant als diferents continents com a l'Antàrtida o Groenlàndia, i que aquesta és una evidència més, doncs, que algunes grans glaceres estan perdent volum i que això doncs pot contribuir doncs al canvis del nivell del mar.
2: Bé, ja sé que és molt demanar-te, Toni, però de continuar aquesta progressió, què pot passar i en quant de temps?
6: Hi ha una miqueta de... entraríem al realme de l'especulació, no? I llavors hauríem de també de començar a fer servir evidències indirectes, tant el que proporcionen els models climàtics, que són eines de predicció incertes, perquè intenten simular el clima i no sabem exactament el clima com funciona, diguéssim. I després també una altra manera d'entendre què pot passar és anar enrere en el temps, mirar a veure què ha passat en el passat, fa milers d'anys, no?, quan en una situació anàloga del que podia passar actualment. Llavors, per exemple, si miràvem el passat, quan es va produir de manera natural un gran degel, sortíem de l'última època glacial, on el volum de gel era molt més gran al continent del que és avui actualment, i quan va haver-hi grans entrades de gel cap al mar, és a dir, que podrien estar en lloc de 0,4 mil·límetres l'any, estaríem parlant de 50 mil·límetres l'any que podia canviar el volum de gel. Llavors el que sí que succeïa és un canvi a la circulació oceànica globalment. I de manera paradòxica, quan aquest degel es va produir a l'Antàrtida, això va dur que l'hemisferi nord, la zona sobretot d'Europa i Amèrica del Nord, s'escalfessin. És a dir, que un gran abocament de gel i que es fongués cap al mar podia dur a un escalfament de zones de l'hemisferi nord degut a un canvi en els corrents oceànics i una reorganització de la manera que es transporta calor des dels tròpics cap a les altes latituds. I després també això seria, diguéssim, d'observació i confirmat per models, i evidentment l'altra manera, l'altre efecte seria el canvi del nivell del mar, no? Això estaria estretament lligat a canvis en la temperatura. És a dir, quan hauria d'incrementar-se la temperatura perquè es fonguessin les grans glaceres, no? Aquí és difícil de posar la temperatura, però diguéssim que si s'incrementés prou 3-4 graus les temperatures mitjanes, i això es traduís en uns canvis a les temperatures locals de l'Antàrtida o de Groenlàndia, doncs també doncs, en qüestió de 100 anys podria posar el nivell del mar suficientment per començar doncs, ja a afectar a poblacions costaneres, a països que estan, doncs, tenen molt poca altitud sobre el nivell del mar, etc. I això, diguéssim, es pot simular.
2: Però les solucions reals hi han per evitar això o no?
6: Si la solució...
2: O no n'hi ha de solució ja?
6: A veure, jo crec que la millor solució és prendre consciència de que pot passar coses i llavors doncs actuar en conseqüència, no? Poder-nos adaptar a qualsevol canvi, perquè el canvi climàtic és un fenomen natural, encara que ha de ser l'extrem accelerant degut a les nostres accions sobre el nostre entorn, és un fenomen que no deixa de ser natural també, no? I llavors el clima canviarà, fem el que fem. i potser el millor que podem fer sempre és estar al tanto, no? Estar a l'aguait de què pot passar i llavors doncs, intentar predir-ne les conseqüències i optar en conseqüència. És a dir, o bé canviant els cultius de lloc o bé doncs, construint barreres de protecció per les costes, etc. No? I això és una banda, no? És a dir, adaptar-nos a una situació canviant que es produirà en les properes dècades, com ha anat succeint sempre. L'altra acció, és, evidentment, és intentar minimitzar el nostre efecte sobre el canvi climàtic de manera que només hàgim de tractar amb el canvi natural, que és complicat de per si. Si, a més a més, nosaltres encara hi afegem més incertesa al sistema, és a dir, fem canviar el nostre entorn, encara se'ns fa més difícil poder predir què pot passar, podem accelerar alguns dels canvis. Llavors, el que hauríem de fer és intentar doncs, minimitzar aquest impacte que tenim sobre el nostre entorn i, evidentment, doncs, disminuir les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle, i això doncs, ho podem fer tots cada dia, començant per avui, no? Gastant menys energia, gastant menys combustibles fòssils i estalviar energia és la part més important. I és una acció individual que també poden fer els governs dirigida a la indústria, i ajudar-nos a tots a que també doncs, gastem menys energia, no? I contribuïm també a gastar energies que siguin més que siguin sostenibles més amb el nostre desenvolupament, que no emetin gasos d'efecte hivernacle.
2: Sí, ja per acabar, hi ha altres mitjans de comunicació que a l'hora de parlar d'aquest desglaç que s'està produint a l'Antàrtida diuen que se'ns està acabant la major reserva d'aigua dolça del món. Què vol dir amb això?
6: Bueno, sí, però és a dir, el 70% de l'aigua dolça del món està a l'Antàrtida. Però d'aquí a que s'acabi, doncs, home, no, ni és una mica d'una exageració, no? L'aigua, com moltes coses, està molt mal distribuïda a tot el planeta. I llavors doncs ja la majoria està atrapada doncs als pols, però clar, aquesta aigua tampoc la fem servir nosaltres per beure. Nosaltres fem servir l'aigua que tenim a l'abast, als nostres aqüífers, als nostres rius. Per tant, no és una reserva d'aigua dolça teòrica, perquè no l'anem a buscar tampoc, vull dir que què anem de fer, no? I llavors doncs no és una exageració, és a dir, és tenir en compte un recurs que en el fons no per nosaltres és com si no existís, no? I el que ens hem de preocupar és de preservar els nostres recursos hídrics més a la vora, perquè si hi ha hagut polèmica amb el tema com el traspàs de l'Ebre, de l'aigua de l'Ebre o el traspàs de l'aigua del Roden, imagineu-vos de portar aigua des de l'Antàrtida, no? Crec que avui ja ho ha parlat de fer, no? Sí, sí. Però vaja, doncs a mi em sembla una exageració bastant fora de mida, no?
2: Antoni Rosell, professor d'investigació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, gràcies, Toni, i fins una altra.
6: Adéu.

0: Des de Ràdio Vila Sacra us desitgem un feliç any nou ple d'esperança i salut.
1: El sol de l'Empordà a K25.
2: Escoltes la ràdio de casa.
3: El nostre aire.
4: K25.
3: De cop i volta.

0: Cuina amb la Maria.
1: Bueno, doncs ara explicarem l'escudella i carndolla, o el caldo, diguem-li com vulguem, tot és el mateix. Posem una olla gran, una olla bastant gran, bueno, això a casa, perquè som colla i em faig força, i allà, bueno, sí, tota classe de verdures, les que es tinguin, de ceba, porro i àpid, hasta julivert, hasta fulles de nap hi he posat jo, i nap també, però poquet de nap, perquè llavors deixa molt i molt el gust, però quan en tinc els pèlos ben pelats i ben nets, i també n'hi poso. I desempoes, bueno, tot això, i la carn que es vulgui. Esclar, perquè surti bo, també hi ha d'haver alguna cosa. Hi poso careta salada, peus de porc, ossos de l'espinada, també com fem lloms, que salem els ossos, desempoes costelló de vedella, una mica de pit de xai o coll, mira el que hi ha, i pollastre, les carcanades del pollastre, perquè com que me'ls mato jo, doncs mira, les carcanades van al congelador, quan mato a vegades 4 o 5, depèn això, però ho guardo tot. I llavors tot va allà a l'olla a bullir, i una boleta de sagí, mongetes seques, un bon punyet de mongetes seques, i el sagí ben amorat amb farina, fer una bola, i amb la mà, me'l poso aquí a la mà, li tiro farina i el vaig apretant, i quan està ben enfarinat, desempues cap a l'olla, i allò que bulli, no sé, jo no tinc ni idea de l'estona que bulli, perquè m'ho miro, i com quan està, que a mi em sembla que està bé, doncs després el colo, el polo amb una trolla, amb el xino, que així es queda ben fi el caldo, bueno, ben, que no s'hi troba res. Després torno a emplenar l'olla d'aigua i afegeixo més coses, perquè esclar, sembla allò mateix, allò ja ha sortit tota la substància, i torno a posar carn, i torno a posar verdura, i altra vegada sagí. Jo el sagí, per mi el fa molt i molt bo, clar, sense passars, perquè llavors potser tindria d'allò de ranci, i queda blanc, queda molt bé. Llavors això que vagi bullint, tinc l'altre caldo apartat, i després també hi poso cebes, que no sé si ho he dit, després faig pilota amb carn, carn picada, si hi ha vedella i porc picat, va molt bé, o a vegades una botifarra picanta, si no tinc res d'això, un tall de petxuga, o si la faig grossa, tota una petxuga de pollastre, a vegades la me surt molt gran i llavors deixo una de feta, però l'altra vegada que torno a fer escudella, la poso tot al congelador, tapadeta, i allà s'espera. I bueno, i tot això que bulli, la pilota li poso quan ja fa rato que bulli el caldo, perquè això no costa bastant de coure, com que tot allò és picat, i la pilota, agafo aquesta carn, la poso col plat, quan la tinc picada la pico amb allò, amb un, dos, tres, amb la picadora, la poso en un plat i poso un parell d'ous o tres o un, depèn de la pilota com és, i ben aixafat amb la forquilla, una mica d'all i julivert, això ja ho poso amb l'all i julivert, ho poso amb la picadora, tot barrejat a la carn, i així ja queda picat. I llavors al posar-lo al plat hi poso els ous i ben aixafat, i després hi poso un pa torrat fins que és espessa, doncs força espessa, ben espessa, doncs. Llavors començo a fer la pilota, que no sé per què se'n diu pilota, perquè és allargada, i després quan això, la pilota és formada, poso farina en el plat, li faig una 3 o 4 voltes que quedi enfarinada, i si ja és hora de posar-la a l'olla, cap a l'olla, i si no la tinc feta i li poso quan toca. I això que vagi bullint, després amb el caldo, doncs clar, això hi està molt, però com que es fa tot sol, un cop tens l'olla amanida, va fent, i jo vaig fent l'altre, el que puc. Després, amb el caldo que ja he apartat, el poso a bullir, de la quantitat que necessitem, que torni a arrencar el bull, i llavors hi tiro les pastes. Això, mitja hora abans, tres quarts abans de dinar, les pastes que hi ha, o que agraden, jo sol posar el que agrada a les netes. Els agrada molt els macarrons, els fideus gruixuts, unes pastes que se diuen colzes, bueno, en fi, va dir que no tinc res d'això i els hi poso el que tinc. Això depèn, hi ha vegades que te la vas a comprar, però també s'acaba, per més que en compris. I llavors quan les pastes són cuites, ja l'escudella està feta. Llavors quan la pilota és cuita, la pesco de l'olla i li poso aquí l'escudella, perquè els agrada molt quan se posen l'escudella al plat, barrejat amb les pastes, i tallen un tall de pilota. I bueno, doncs és això. Llavors ja deixo que el caldo aquell tapat, i quan arriben, que som tota la trupa dinant generalment, llavors vinga l'escudella a taula, la taula parada, i tothom en dansa. i ja tenim l'escudella, l'altre que vagi bullint, i quan està al seu punt, després també la colo, bueno, i posem bullit a taula, però normalment sempre faig una mica de carn rebossada amb l'escudella, perquè abans amb el bullit sí que n'hi havia prou, però ara la gent ens han tornat una mica llepafils o no sé com. Faig llavors carn rebossada o una llonza de porc, depèn de la feina que tinc i del dia que és, però sempre algú més a darrere sempre ho fem, o a vegades una truita de patata i ja està. I això, l'escudella i carn d'olla, penso que no m'he descuidat res, si m'he descuidat d'algú, alabat sigui Déu.

0: Us dèiem aquest matí, quan començàvem el programa, que ens hem proposat estar 24 hores fent un programa en directe, 24 hores aquí enganxats al micro. Portem en aquest moment 3 hores i 2 minuts de programa. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Marc. 3 hores i 2 minuts ja. 3 hores i 32 minuts.
1: Chato.
0: Sí, ja, mira, ja començo a desvariar. Recordeu que us deia, quina serà l'evolució d'una persona que es proposa estar 24 hores davant d'un micro? Doncs ja notem les... Ja comencem a notar.
1: Ja te treus temps?
0: Ja estic, ja començo a... I mira que encara ens queden més de 20 hores.
1: Déu-n'hi-do.
0: També us dèiem que estem gravant el programa, l'estem gravant les 24 hores, evidentment ho estem fent en blocs de 3 hores, 3 hores, 3 hores, uh-huh. I que farem, amb tot això, farem un CD, enviant-ho amb arxius, no amb so, sinó amb arxiu, a l'Arxiu Històric de Catalunya, perquè quedi constància d'aquest fet que, hores d'ara, som la primera i l'única emissora del món que ho ha fet.
1: Ah.
0: Què tal?
1: Que es donaran el Premi Guinness, no? O algú així.
0: No, és igual, premi possiblement cap, perquè com que el Guinness és molt complicat. Ja, si t'explico com funciona el Guinness, et quedaries parat.
1: No, si ja...
0: Lo mateix que les audiències. Tenim una entrevista també d'audiències, que vam parlar amb la cap de premsa de Sofres Madrid i ens va explicar com funcionen les audiències. I després vam fer una entrevista amb una persona que sembla ser tenia un aparell d'aquest que diuen que es medeixen les audiències. Vull dir, si ho tenim tot aquí aclarit.
1: Bueno...
0: Però ara és el moment de l'humor.
1: Així
0: m'agrada. Ara és el moment d'anar a recordar quines coses han marcat el cachondeo, que s'entén d'una manera de carrer.
1: Sí, plana.
0: Perquè n'hem fet de cachondeo, eh?
1: Home.
0: I molt, eh?
1: Per això som aquí.
0: Molt bé, en principi us diré que una de les trucades que possiblement més ha cridat l'atenció de totes les que hem arribat a fer i de totes les coses que hem arribat a fer, possiblement una de les destacades seria la que nosaltres anomenem trucada Agustí.
1: Ah.
0: No sé si et sona.
1: No.
2: Sí. Hola?
3: Hola.
2: Hola, digue'm.
3: No, digue'm tu.
2: No m'ha trucat?
3: No, m'has trucat tu.
2: A mi m'ha sonat el telèfon. Ah, no m'ha trucat vostè, doncs?
3: No.
1: Digui'm.
3: Ei!
2: Què passa?
1: No sé, passa? M'ha sonat el telèfon, digui'm.
0: Hola, digui'm.
2: Un cruce?
0: Digui'm.
2: Perdó?
1: Però quan som aquí?
2: Quan som a la...
0: Aquí, digui, qui m'ha trucat?
2: Hola.
0: Hola, qui m'ha trucat?
2: A mi m'ha sonat el telèfon.
1: Però bueno, a mi també m'ha trucat algú.
0: Però tu ets, tu d'on ets, no t'ha trucat?
2: Jo de Tarragona.
0: I quan som aquí?
2: No ho sé.
3: No sé, que som l'hòstia, eh?
1: Com que l'hòstia? Però què passa aquí? Això és telefònica.
0: Olga, però qui m'ha trucat a mi?
2: A vostè li ha sonat el telèfon? Aquí, bueno, jo sóc de Tarragona.
3: I l'altre?
1: Jo, del Papiol.
3: El Papiol?
1: Sí, sí.
2: Què és això?
3: Me cago en l'hòstia.
0: Jo sóc de Líbia.
2: Què riu vostè? No sé qui és.
3: Jo sóc de Campordón, jo.
2: Campordón?
3: Ei.
2: Ostres.
0: De Camprodon és vostè?
3: Sí.
0: I vostè m'ha trucat a mi?
2: Vostè ha trucat?
0: Vostè em coneix, a mi?
3: A mi m'ha trucat aquí un número privat i...
2: Eh?
0: Qui m'ha trucat a mi?
1: Oi, a mi?
2: A mi m'ha sonat. Jo l'he agafat i he dit sí. Bueno, i no sé què ha passat.
0: Però qui ha trucat aquí?
3: Qui la és... mare que ho va parir, tu.
0: Però algú ha trucat, no?
3: Algú ha trucat, no sé.
0: Però qui ha trucat?
3: Pues jo no que sé.
2: No sé, que és raro.
0: Però vostè és de Camprodon?
3: De Campordón.
0: I a vostè li ha sonat el telèfon?
3: Hosti, tant, clar. Si no...
0: Però quin soroll li ha fet?
3: Com quin soroll?
0: Sí, com li ha sonat el telèfon?
3: Què li ha fet? Com sona?
0: Però tiling.
3: Tiling, no, home.
1: Home, el meu sona i vibra, perquè és un mòbil.
3: Sí.
0: Ah, vostè un mòbil li ha sonat?
2: A mi m'ha sonat un fixe. Ui.
0: Però jo no tinc telèfon, tu. I també m'ha sonat.
2: Què diu vostè ara?
0: Déu és un cruce.
3: Mare de Déu, quin cacau, no?
2: Quin cacau, aviam si solucionen aquesta telefònica ja.
1: Però si no té telèfon...
3: Què arte tiene? I què collons és? La mare que em va parir. És un cachondeo, això, eh?
2: Però què passa?
0: Quina cosa...
3: El telèfon, l'artista, caramirubi, jo sé que tiene que cada dia me gusta más.
2: Però què passa?
0: Ai, xiquitica de bonança.
3: La mare que ho va parir. El Fari, tu, això no és el Fari, això.
2: Però què passa?
4: Agustí!
2: Què és això? S'han incorporat un altre?
3: Cago la mare que te... Senyora!
4: Agustí!
3: Senyora!
4: Gamberro!
2: Joshua, sube per arriba!
3: Cago l'hòstia! Mare de Déu!
2: Però què passa aquí? Qui és vostè?
3: Bueno, jo què sé, tu, aquí, no, qui ha passat aquí?
0: Jo penjo perquè això és un cacau, eh? Adéu, nois.
3: Això, vinga, això...
2: Però què passa, aquí no ho entenc.
3: Això, aviam, a tothom li ha sonat el telèfon aquí.
2: A mi m'ha sonat, sí, sí. I a mi m'ha vibrat i tot. I a vostè? No ho entenc. Què és això?
3: Què és això?
2: Què és això?
3: Què és això?
2: Qui és? Què és això? Que està alterat tot. Això sembla un film musical, això. Tirorirora. Ah, em sona aquesta cançó. Aviam.
3: Mare de Déu, senyor.
2: Però què?
3: Bueno, però...
2: Jo estic flipant.
3: Aquí no treballa ningú, què?
2: Jo estic flipant, jo. Jo estava a casa tranquil, estava mirant la tele i em sona el telèfon.
5: No sé. Tu el que eres su pare?
2: Eh?
3: Qui és aquest?
2: Un altre que s'ha posat? Jo que és un crucer...
5: Tu i va ser.
3: Toma
5: ahí. Santa niña, la respeto como mocita. Y anda vestido melón. Y si no quiero gitano, me espera esta noche.
2: Però hi ha cruces, hi ha música,
5: i
2: però no què és això? Què passa?
3: Què, no, tu, jo,
2: a mi, també, a mi no? No m'havia passat mai això.
3: Hòstia de Déu.
2: A vostè li havia passat?
3: Tot, eh?
2: No. No ho entenc.
3: A mi, jo estic flipant, això és per portar-ho a...
2: Això és per posar... Què?
3: Què és això? Qui és aquest ara?
2: Jo estic al·lucinant. Això és per portar... Per presentar-ho, eh?
3: Això
2: és per posar-ho, enviar-ho telefònic a dir alguna cosa, no? Jo estava tranquil a casa mirant la tele, vaig sonar el telèfon i passa això. Jo no sé què està passant.
3: No.
2: Jo estic flipant. Però què és això?
1: Ja, qui és aquest?
2: Ostres, jo passo, eh?
6: Ai, ai.
3: Què és això?
2: Ah, aquí, què ha
1: dit? Un altre que s'ha posat aquí? O jo
6: ai, que bueno! Ai!
2: Eh?
3: Oh, que bueno!
1: Però... Això el papió, ai, això el papió no passa.
6: Ai, carico, ai, vamos.
2: No, això s'ha de solucionar. Jo crec que això s'ha de solucionar ja.
6: Dale, macaré, ai, dale, ai, que te lo juro que te miento que me voy.
2: Què li va tocar a tu ara?
3: Eh?
2: No sé, ha dit a algú que li va tocar no sé què.
3: Sí, adéu.
2: Bueno.
3: Però...
4: Joaquí!
3: Què és? Això és l'altre, no?
2: Sí, aquí...
1: No sé, cada cop
2: n'hi ha aquí. Jo m'agradaria saber quants n'hi ha aquí, fotuts, perquè... Ara una línia eròtica, tu, el que faltava.
3: La mare que em va parir.
1: No, es cago en Déu.
4: Salva, sí.
2: Ostres, sí que està godina, aquesta tia.
4: Salva.
1: Què diu, què diu? Que la salvin?
2: Sí, algo així. Bueno.
3: Hòstia,
2: mira, s'ha tranquil·litzat.
3: Bueno, tu, jo penjo, perquè escolta'm...
2: Sí, no, perquè això és un lío.
3: Així un del Papiol i l'altre de...
2: Tarragona, jo soc...

0: En què estaven fent-li una broma tota junta amb ell, o perquè al final fixa't que diu, però bueno, un d'un test a l'altre i l'altre, ell d'alguna manera ja té les dubtes també, no?
1: Exacte, no? Però està bé, això em passa a mi i ja no puc agafar el telèfon, em cago a terra.
0: De riure.
1: Sí, sí.
0: El Guillem ahir va entrevistar el rei dels calçots.
2: Ja, vostè no és ni el rei blanc, ni el rei negre, ni el rei ros. Vostè és el rei dels calçots. Com es diu?
3: Per Josep.
2: I d'on és?
3: Pues de Vilasacre.
2: I com és que fa tant de calçots vostè?
3: Pues mira, perquè ens vam començar a viciar-nos-hi, començant pocs, i en 20 anys he anat arribant de mica en mica als, a aquests pilots que fèiem ball.
2: Sí. I hi haurà molta gent que començarà l'any menjant calçots. Volà fer una salutació a tota la gent de l'Empordà?
3: Oh, i tant, no faltaria més. Sí, sí, això ho he descomptat. Sí, sí.
2: Bones festes.
3: Vull dir, bones festes a tothom i bon any.
4: En sessions K25.
5: Des de Ràdio Vilasacre us desitgem un feliç any nou ple d'esperança i salut.
0: Què, t'has quedat sorprès o ja el coneixes tu?
1: No, el conec.
0: El coneixes, i és el rei dels calçots?
1: És el rei dels calçots, sí senyor.
0: Sí. I és de Vilasacre?
1: És de Vilasacre. És un nano molt, molt, molt maco, és un tio molt ben parit, de veritat.
0: Bueno, doncs mira, el rei dels calçots.
1: Sí, l'he conegut la veu de seguida. És un nano, ens van a conèixer quan jo treballava a Roses i, bueno, ja dic molt bé.
0: A tu t'ha passat mai un cruce?
1: No, a mi el que em va passar és que quan van instal·lar el meu telèfon a Vilanova... Jo sempre parlo de Vilanova perquè és l'últim any que tinc i és el més record que tinc més freqüent, no? Però em va passar una cosa molt rara i molt estranya. Em trucaven a mi i anava a parar la trucada a casa d'una veïna. I després em trucaven a la veïna i em trucaven a mi. I va haver-hi un punt en què, bueno, doncs ja assumit doncs, que en algun moment es va cruzar la línia, o que el senyor que va venir a posar el meu telèfon doncs va agafar i es va equivocar i va posar el cable malament, i em van trucar, doncs... en aquesta telefònica que ho solucionés, no? I cap problema. Va venir un senyor cap de res i ho va arreglar. Però durant el dia va haver-hi una senyora que va trucar com 20 vegades que aquest és el número de telèfon de tal. Dic que aviam, senyora, que s'han equivocat, i això que està malament. Vull dir, no pateixi que demà podrà trucar vostè a la senyora, no sé, Paquita, em sembla que es deia. Doncs no li podies fer entendre a aquella bona dona que tota la vida havia trucat en aquest telèfon, que ara li sortís jo, no? I jo contestava jo, sí? No, vostè no, montés. Bueno, aquella senyora un disgust que va tenir. Em sembla que va venir tot a veure si trobava la persona en qüestió per preguntar-li directament, no? Perquè no em podia trucar. I jo li vaig dir, faci la prova, truqui vostè en aquest número que li dic i veurà com surt la senyora. Ah, que s'ha canviat el número. Que no, però provi-ho, no? Va ser un dematí, aquella bona dona ja dic, va tenir un disgust, oh, llavors es va trucar per dir-me, donar-me les gràcies, perquè trucant-me a mi... va poder parlar amb la seva amiga o amb el seu familiar, no? Vull dir, va ser... Però, bueno, va haver un rato que trucava... Era constant, eh?
0: O sigui, costum. Que els cruces de telefònica són possibles.
1: Sí.
0: Sí?
6: Sí?
0: Sí?
6: Què?
0: Digue'm.
6: Oh, no, digue'm, digui.
0: Però no m'ha trucat.
6: No, m'ha trucat a mi.
0: No, home, m'ha trucat vostè, no?
6: No, jo he agafat el telèfon perquè trucava el meu telèfon, jo no he trucat a ningú.
7: Hola, digui, qui és?
6: Ah, deu ser un altre.
0: Però a veure, amb qui estic parlant jo?
7: Què passa aquí?
0: Què m'ha trucat a mi?
6: Jo no he trucat a ningú, a mi m'ha trucat el telèfon.
0: I a mi també.
6: Ah, pues, deu ser que hi ha un cruce, no ho sé.
0: Però com pot ser un cruce?
6: Bueno, jo no
7: sí, bones
6: trucat.
7: Tardes. Digui'm.
6: Mira, hi ha un altre senyor. Jo penso i entén.
0: Però a veure, a vostè, senyora, que li ha sonat el telèfon?
6: Sí, però...
7: A mi també,
8: a mi també.
0: I a mi també.
6: Bueno, però hi ha dos senyors que deuen ser els dos que es deuen telefonar i jo no he trucat a ningú.
7: Ai.
6: Bueno, jo penjo, escolta,
0: no,
6: jo
0: penjo. Però a veure, ara ja que estem, per què no fem un concurs d'endivinalles?
6: Escolti, però jo estava aquí sentada, m'ha tocat el telèfon, l'agafo i res més.
0: Sí, a mi també m'ha tocat el telèfon.
6: Però és que hi ha un altre senyor que sento que en roda.
0: Sí, a veure, qui hi ha aquí en la línia?
7: Jo, hola.
8: Jo,
7: hola.
0: Quan som? Vostè d'on és?
7: Jo de Vilafranca.
0: De Vilafranca. I vostè d'on és, senyora?
6: Jo d'aquí al carrer d'Ibau.
0: No, i vostè?
8: Del Papiol.
0: Del Papiol? I jo sóc de Tarragona.
6: Oh!
0: Aquí telefònica deu haver-hi algun cruce. I a tots ens ha sonat el telèfon.
6: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs podem aprofitar i fer un joc d'endivinalles.
8: Va, aprofitem.
7: Vinga, va, no tinc res a fer jo.
0: Jo tampoc.
6: Bueno, doncs,
0: bueno,
6: jo penjo,
0: Vale, doncs, gràcies,
6: Adéu-siau.
8: Adéu-siau.
9: Sí, sí, vostè.
10: 1. És única.
9: 2.
10: No s'assembla cap altra.
9: 3.
10: És
11: K25.
10: De mica en mica.

0: trucades que hem arribat a rebre en el nostre contestador.
1: Pitufos, pitufitos, vamos a pitufar.
2: Hola, cracs, sou uns cracs.
3: Este programa és d'hòstia!
2: Sou collonots.
4: Soc un oient del vostre programa i de la vostra ràdio. Endavant i màquina, que això va collonut.
5: Ei, que som uns cracs, som els millors.
6: Ei, sou els millors.
7: Hola, sou la hòstia, condueixo i escoltam-vos a vosaltres i des de luego que m'ho passo teta, tio. Sou la canya, sou els millors, tio.
8: Que tiene España son lo mejor que escuché de radio. Felicitaciones, son muy, muy, muy grandes y sí, sí, son buenos, muy buenos.
9: Jo des d'aquí em repeteixo com la Lioli, però més igual, vull donar les gràcies a la vostra emissora perquè m'he quedat molt decebuda de les emissores dels pobles veïns. Per nosaltres és l'emissora que sentirem, que sentim Ràdio i que tenim posades les 24 hores del dia, perquè és impressionant veure que us preocupeu de la gent de peu, perquè a vegades les coses petites són aquelles que ens fan grans.
10: Olé! Cada matí em llevo per anar a currar i, hòstia, l'escolto i està de puta mare. És l'hòstia! Que em mola això, eh?
11: Toma que toma, que toma, que toma.

De les 8 hores del matí del 31 de desembre del 2006 a les 8 hores del matí del dia 1 de gener del 2007, un grup de persones vam realitzar les primeres i úniques 24 hores de ràdio amb un sol locutor de la història i va ser a l'Alt Empordà. Us oferim un resum del que va ser aquella exclusiva fita.

0: I aquí continuem, dins d'aquest especial 24 hores. Yeah. Cal dir-vos també que hores d'ara, cap emissora del món, al llarg de la història, ha portat a terme un programa de 24 hores conduït per un mateix locutor, cap. I molt menys en unes dates com aquestes, en el cap d'any. Exacte. Podrem dir, som la primera emissora del món a la història de la ràdio que ho ha fet, senzillament. Tenim molt clar que aquí no hi ha cap raó econòmica, i sí molt de sentiment i molt d'entrega desinteressada. Quina pot ser l'evolució d'estar 24 hores davant d'un micro? Et quedaràs sense veu, en deia un. Podràs suportar-ho, en deia un altre. El cervell no t'aguantarà, Xavier, em va arribar a assegurar també fins i tot algú. Sigui el que sigui, el que pugui passar, una altra sensació en exclusiva. Fins al moment hem fet moltíssimes coses. Tu em diràs, bueno, Xavier, com et trobes?
1: En 20 hores aquí segut, en 20 hores aquí segut.
0: Doncs a veure, us ho explico. En aquest moment estic com una mica amb un núvol. Porto ja des de les 8 del matí aquí sentat. En aquest moment estic totalment sol. I bé, continuo afrontant aquest desafiament. I ho faig amb una gran esperança.

0: Des de Ràdio Vilasacra us desitgem un feliç any nou ple d'esperança i salut.
1: El sol de l'Empordà a K25.
2: Doncs sí, 24 hores de sol, d'una manera exclusiva. Que quedi clar, ens estem entregant amb cos i amb ànima. Que quedi clar. No, no, no es tracta de fer una ràdio per... Mira, anem a fer una ràdio. No, home, no, no. Es tracta de donar sentiment, de donar alegria, de donar energia, de demostrar... Fixeu-vos que amb aquest temps fins i tot hem arribat a donar oportunitat a tota aquella gent de la nostra terra que ens ha vingut i ens ha dit: ei, jo faig música, jo composo cançons, me les podeu fer sortir per antena? Nosaltres què hem fet? Sí. Sí, sempre diem sí a tothom. Aquest fet ens ha portat a tenir en el nostre arxiu de música, de tenir cançons realment increïbles, de gent que sembla mentida que puguin estar, doncs, a lo millor buscant-se la vida, mentre altres, d'Operación Triunfo o d'Operación Vete tu a saber, doncs estan guanyant la vida sense fer, no pensis tu, que gaire més. Un exemple clar, la Fàtima. Un altre exemple clar, el Didac, de Vilafant. Recordeu aquella Nadala del Didac?

podem estar tots molt contents de que estem fent una ràdio propera, una ràdio de casa, una ràdio del carrer, una ràdio empordanesa. Que aquí, evidentment, els diners són importants. Qui diu que no? Però, i les persones? No són més importants les persones que els diners? Cal buscar només diners i deixar les persones de banda? No, no.

0: Doncs sí, xa-xa-xa, amb una idea fixa. Hem de fer 24 hores de ràdio amb un mateix locutor, aquí aguantant el tipus... Tu.
1: Jo.
0: Jo.
1: La luna.
0: La luna.
1: Yes.
0: I el sol.
1: Ella.
0: Ella.
1: El.
0: El.
1: La rosa.
0: Una rosa.
1: El.

0: A vegades el món ens dona sorpreses. A vegades el món ens il·lustra de coses que tenim al nostre voltant i no ens adonem ni compte. Hem de reconèixer que el nostre Alt Empordà és una comarca que sempre ha donat, doncs, il·lustres persones, reconegudes persones arreu del món. També ha donat, doncs, persones que han passat totalment desapercebudes per tothom, però que han tingut aquella xispa que d'alguna manera les fa estrelles. Estrelles íntimes, estrelles del poble, però en definitiva estrelles. Si escoltem aquesta cançó una mica més, ens adonem de seguida que en aquesta veu hi ha una estrella. I no la tenim gaire lluny, eh? No, no, no, no la tenim molt a prop. Solo tu ausencia puedo yo aprobar. La tenim al poble veí i amic de Vilafant. Ella es diu Fàtima Ayats. Amb el títol Mirada al Mundo, ens presenta un CD amb 11 cançons. D'entrada, doncs, li direm... Hola, Fàtima.
1: Hola.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, quina veu, no?
1: Sí, bueno.
0: Què has fet per tenir aquesta veu?
1: Bé, jo vaig començar als 9 anys...
0: Sí.
1: ...a una coral que tenia la Patrícia, que era la directora de la coral. I un dia, pues, em van descobrir. Em van descobrir cantant. Van dir que és aquesta veu, que és aquesta veu, i a partir de llavors vaig començar a fer solos en aquella coral. Més endavant, la coral es va acabar i ella em va obrir una altra i jo li vaig demanar per entrar-hi. I des de llavors, pues, jo vaig fent pel meu compte.
0: Hola, Patrícia.
2: Hola, bon matí.
0: Què tal?
2: Molt bé.
0: A veure, explica'ns com vas descobrir la Fàtima.
2: Com bé ha dit, vaig obrir una coral a l'escola Paula Montal i va venir com les 45 mainades que tenia, com aquell qui no vol la cosa, però després d'un parell d'anys de tenir-la, allò que sents una veu que surt de les altres i comences a buscar, no? I a l'hora de buscar-la, doncs, vaig poder descobrir que era ella. I vaig recomanar o vaig donar la meva opinió als seus pares de que busquessin alguna persona que professionalment s'hi dediqués i pogués polir aquell cristall en brut que per mi, per la meva modesta opinió, tenia la Fàtima. Va anar a l'escola del Casino Menestral amb la Montse Cristau, seguint amb mi a la coral Paula Montal, i fa classe amb la Carme Rodríguez, professora del Conservatori de Música de Girona, que també és una gran professional.

0: quina cançó us agradaria despedir aquesta entrevista de totes les 11 que hi ha aquí?
1: Por ti volaré.
0: Per ti volaré. Doncs molt bé, molt agraït per haver estat aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres per oferir-nos aquesta oportunitat.
0: I que sapigueu que bé, teniu les portes obertes i qualsevol cosa, casa vostra.
2: Moltes gràcies.
1: Merci.

A mi, perdoneu que insisteixi, perdoneu, però els hi tindria que donar vergonya en aquests directius tan intel·ligents de la música actual espanyola de tenir veus així i no aprofitar-les. Molts Operaciones Triunfo, molta payasada televisiva, però, sincerament,

De les 8 hores del matí del 31 de desembre del 2006 a les 8 hores del matí del dia 1 de gener del 2007, un grup de persones vam realitzar les primeres i úniques 24 hores de ràdio de la història amb un sol locutor, i va ser a l'Alt Empordà. Us oferim un resum del que va ser aquella exclusiva fita.

0: De les 8 hores del matí del 31 de desembre del 2006 a les 8 hores del matí del dia 1 de gener del 2007, un grup de persones vam realitzar les primeres i úniques 24 hores de ràdio de la història amb un sol locutor i va ser a l'Alt Empordà. Us oferim un resum del que va ser aquella exclusiva fita.
1: Jo, en el 93, vaig deixar el món de la televisió i vaig passar al món de la ràdio. Sabeu per què? La ràdio és imaginació. La televisió, actualment, més que en el 93, són payasades.
2: Pitufos, pitufitos, vamos a pitufar.
1: Amb tots els respectes als payasos, evidentment els payasos fan una feina molt millor que la que pugui fer la televisió. Actualment la televisió, entre nosaltres, pena. Evidentment, hi ha excepcions, evidentment que n'hi ha, home, només faltaria.

Què és el que jo us puc dir? Us puc dir que estem totalment en directe, que jo estic aquí des de les 8 del matí, que estic disposat a fer 24 hores i que em sona un telèfon.

0: M'he deixat el micro obert, però és igual, el Mauri ens vol dir alguna
1: cosa. Sobretot us volia desitjar, doncs, molta sort, bones festes a tots els oients del K25.
0: Ara només cal saber quan vindràs tu.

ser el més fotut d'aquella experiència de la que ningú es va fer ressò, però que fins aleshores ningú més ha portat a terme, i menys un cap d'any, van ser les darreres 4 hores, de les 4 a les 8 del matí d'aquell dilluns 1 de gener del 2007, on la solitud, la foscor de la nit i el silenci només era trencat per les ones de la ràdio. De les 24 hores que va durar l'experiment, us hem ofert un resum de 2 hores com a record a una fita que cal fer-la possible per saber el que se sent. I en aquest cas, tan sols nosaltres us ho podem resumir. Ara mateix, ningú més.

0: la millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa. Radiofórmula informativa. Sensacions
1: K25. Només a Ràdio Vila-sacra.
2: Si voleu les 24 hores complertes amb tot el que aquella experiència va suposar, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
3: Teatre radiofònic.

Senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui recuperem un dels clàssics del teatre català, L'hereu i la forastera, del poeta, novel·lista, dramaturg i traductor barceloní Josep Maria de Sagarra. Després dels grans èxits teatrals de començaments dels anys 30, amb títols destacats com La corona d'espines i L'hostal de la glòria, que s'han convertit en referents i obres capdals del teatre català, l'octubre de 1936, i a causa de la situació política que viu el país amb l'esclat de la Guerra Civil, Sagarra es veu obligat a marxar a l'exili passant per Marsella, Tahití i les illes de la Polinèsia Francesa per acabar establint-se a París el 1938. El 1940, acabada la guerra i ja de retorn a Catalunya, s'incorpora a la vida literària clandestina. El 1942 forma part de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i més tard du a terme la traducció de la Divina Comèdia de Dante, reconeguda pels experts italians com la millor traducció d'aquesta obra a qualsevol llengua. A partir de 1945, reprèn l'activitat com a dramaturg després de la reposició de L'Hostal de la Glòria, que esdevingué un èxit. S'anima a escriure alguns drames en prosa i d'inspiració existencialista, com ara El prestigi dels morts, de 1946, La fortuna de Sílvia, de 1947, o Galatea, de 1948, que, malgrat l'interès, obtenen poc ressò. És aleshores que retorna la vella fórmula del poema dramàtic que l'havia consagrat com a dramaturg, i títols com L'hereu i la forastera, Les vinyes del priorat o L'alcova vermella aconsegueixen un major èxit de públic. L'hereu i la forastera és un poema dramàtic en tres actes estrenat el 1949 al Teatre Romea de Barcelona sota la direcció de Pau Garsavall. L'acció se situa a mitjans del segle XVIII, després de la Primera Guerra Carlina, a la Masia del Pradell, un indret rural a les rodalies de Roda de Ter. La Isabel és una noia que a causa de la guerra ha vist marxar els seus pares i no n'ha tornat a saber res més d'ells. Ara, els seus únics ingressos són els diners que any rere any algú deixa a la porta de casa seva pels vols de Nadal. En Raimon del Pradell pretén conquerir el cor de la jove, però topa amb la competència del jutge Vallhonrat, que també la ronda. L'amor conviu amb l'odi i es desvellen els antics ressentiments, rancúnies i venjances. Isabel rep la visita inesperada de Pere el Bandoler, una arribada per sorpresa que la condueix a nous horitzons. La versió radiofònica que avui posem en antena és un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 2008, segons l'adaptació de Joan Rodon, sota la direcció de Joan Garrigó, i amb les veus de Margarida Fabregat en Isabel, Joana Palau com a l'àvia del Pradell, Laura Castillo és Calàndria, Dolors Trencs, Amàlia, Sandra Beló interpreta a Rosalia, Jordi Bernat és en Raimon, Manuel Arissó, el jutge Vallhonrat, Joan Salvador és en Pere el Bandoler, Albert Puig, el Fadristern, Aurelio Rodríguez en Grau Polit i Joaquim Vidal, el Campaner. La narració és d'Ismael Major i el muntatge musical i la realització tècnica de Joan Borràs. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui. Aquí comença L'hereu i la forastera, de Josep Maria de Sagarra.

0: Menuda, en aquest poble, com a tot arreu, si cantes o ets ocell que fa la muda, et posen de seguida un nom i un preu. I pels galants de bé, i per les fresques dames de primera. Jo sóc la inconeguda forastera que viu al casalot del campaner. I és per això que em solen girar l'esquena i solen fer-me un paperet de gos.
1: Però a l'església hem vist les empentes i la mala manera de deixar-nos soletes al darrere, sense ni un sol reclinatori trist.
0: I les dents, i els ullals, com rates, amanint les xerradisses de les senyores més formals. Igual que si dos grans pecats mortals haguessin de bracet entrat a missa.
1: I tu? Què penses fer-hi?
0: I tu què vols? Acceptar tot el gust d'aquesta bresca, que on està els vergonyants misèries sols es prenen en menyspreu o bé a la fresca. Guaita qui ve. Ho entens?
1: Quina vella més seca i més passada. No té galtes, ni queixals, ni dents.
0: I s'acosta talment com l'ambaixada de tots els delicats ressentiments.
1: I diríem prou feines que camina i que empena la guanta el seu bastó. Ai, Isabel, et juro que tinc por. Déu la guard, padrina.
2: He vist aquest matí com les casades i les solteres s'han rigut de tu. I com que les conec totes plegades, i com que sé que no és tot or el que llum...
0: Però a què ve, senyora, la visita?
2: De dir-te francament que tu pots ser més gran o més petita, més lletja o més airosa o més vistent, però que tens un cor molt diferent del cor que aquí s'estila. I com que sé que el d'aquí és buit i corcat, potser amb el teu m'hi senti més tranquil·la, més a la vora de la veritat.
0: Però, senyora, no comprenc encara en què puc ser-vos útil.
2: A mi en poc. Els meus hiverns se m'han menjat la cara i el fred del cementiri és el meu lloc. A més, si aquí l'escardot mata la rosa i tu, que et tinc per rosa, vens aquí, ans l'escardot no et mati amb el verí, potser et pugui servir d'alguna cosa haver-me conegut i parlar amb mi. Si més no, per saber que la carrella de les que no et perdonen ni l'alè, has trobat una dona, la més bella, que entre totes no et guaita mala fe. I com que de les pintures no se'n fia i només del que és ànima fa cas, quan sentis que et preparen un mal pas, el meu braç podrà fer-te companyia, que feble i tot no deixa de ser un braç.
0: Senyora, us he de dir que estic encesa de vergonya pel que he cregut de vos en veure-us arribar, i tanta sorpresa jo no em pensava que possible fos. I us he de dir que m'heu deixat parada amb aquest to de fina caritat, amb aquest gest com d'abraçada, tan després i tan cosa insospitada que ni de lluny jo hauria imaginat.
2: No és caritat, és gana continguda, cercant un aliment que arreu es fon. Si vols, és una voluntat tossuda que no resigna abandonar aquest món, creient que res no és menta i tot és ruda. Però si et dono el braç, has de comprendre que alguna cosa deus donar-me a tu. I crec, fadrina, que no et pot ofendre si et pregunto qui ets. Què hi ha de segur en el teu viure? Quin abric de llana va servir per bolcar el teu cos petit? Quin pit de dida t'ha pagat la gana? Comprens? Jo vull saber d'on ha sortit. Perquè si llengües baixes a la fira et marquen amb el preu més rebaixat, pugui la meva bona voluntat assentar-te en la sòlida cadira de la decència i de la dignitat.
0: Voleu saber qui sóc? No és fàcil cosa.
2: Canta d'on vens.
0: No trobaria el to.
2: En quin llinatge el teu orgull reposa?
0: En cap llinatge,

0: que conegui jo.
1: Però aquests ulls que tens i aquesta cara mantenen, si més no, l'aire i el drink dels que et van posar al món.
0: No ho sé. Per ara ignoro el nom del pare i de la mare. No puc dir ni qui foren ni d'on vinc.
1: Però tu no tens galtes de perduda ni abandonada.
0: No.
1: Doncs qui et manté?
0: No en manté cap persona coneguda.
1: Però et guanyes la vida.
0: No sé fer res que pugui guarnir la meva taula ni que serveixi per comprar un vestit.
1: Doncs, noia, no n'entenc mitja paraula. És molt estrany, això.
0: Jo ja s'ho he dit. El meu viure no és flor de cada dia, ni el meu cas té el color d'un fet corrent. Si el conto tal com és, qui se'l creuria?
1: Jo me'l puc creure.
0: Vos?
1: Naturalment. Jo em crec allò que nega la gentalla, i no em crec el que jura el més granat.
0: Doncs encara que sembli una rondalla, us contaré la pura veritat. En el punt que l'infant veu i endevina el món que està quiet i el món que es mou, vaig trobar-me als genolls d'una padrina que, si en tinc de dir bé, no en diré prou. I ella, quan em va veure amb prou senderi per comprendre, em digué, sense fer-ne esglai, com el meu naixement era un misteri i que els meus pares no els veuria mai. I vora d'ella vaig pujar, ni massa viciada ni amb manca del precís. Vivia a Rupià, que és terra grassa, i per salut i empenta, bon país. I quan la meva pell ja era madura perquè em rondessin i em tiressin flors, la que em feia de mare sentia el cos amb ganes de repòs i sepultura, i anys de morir em donà llarga moneda i em va dir: no te'l tris ni gelós ni dels de mà tancada i boca freda, i no duguis cotó si pots o seda, i viu, que el món s'ha fet pels teus colors. I no t'esveris perquè cada anyada, a la mateixa vetlla de Nadal, algú et vindrà a deixar al portal una bossa ben plena i ben forrada que et servirà perquè mai en dejú apaguis el teu llum, ni passis pena, ni necessitis a ningú que et digui que li peses a l'esquena.
1: Però la història que has contat, qui penses que et deixa aquests diners cada Nadal?
0: No és ningú de les meves coneixences.
1: És aleshores sobrenatural aquest fet.
0: No ho sé pas. Jo juraria que és algú de carn i ossos com sóc jo. No és cap miracle.
1: Però qui seria? No has vigilat? No t'ha arribat el so d'algun trepig, d'algú que t'entra a casa?
0: No en guardaria prou, que ella em va dir: un cop difunta la darrera brasa de la nit de Nadal, vés a dormir, i en tot el que et vindrà no hi fiquis base.
1: Ja és estrany.
0: Sí, és estrany. Però quan un és com jo, que no sap ni el bé ni el dany dels que l'han fet, en pena o en fortuna, tot el que sol passar-li és molt estrany.
1: I aquesta, que té dents de bona gana i en veure'm arribar a callar tan sec...
0: Més que minyona, més una germana, mal que faci poc temps que la conec.
2: Senyora, això que us deia la senyora, i a vos us ha sobtat, no són cabòries d'una embruixadora. Jo m'ho crec com la pura veritat, perquè Isabel és una criatura més blanca que la gebre del matí. I si dubteu, podeu estar segura que de mentides no en sap dir. I si arribeu a veure-la una mica com jo me la conec i em sé de cor, no trobareu al món dona més rica, perquè de cap a peus és tota d'or.
1: Ja m'ho crec, petita. No porta burla el comentari meu. Però mireu, sembla que tens visita, i que et visita tot un bé de Déu.
3: Es presenten el jutge Vallhonrat, el regidor Graupolit i Raimon, hereu i net de la senyora del Pradell.
4: Podem entrar, senyora forastera?
0: No visc com una fura dins d'un cau. El jardí és ben obert.
4: Doncs de primera.
5: Som gent decent, venim en so de pau.
4: Com bon ocell haveu garrit la gàbia. Quines flors.
5: bell jardí per rebre un tret.
1: Un tret d'amor que et deixi satisfet?
5: No pensava trobar-me amb la meva àvia.
1: Ni pensava trobar-me amb el meu net.
5: No atineu cap mena de follia. Jo estava amb ells i han decidit venir.
0: Haveu vingut per fer-los companyia? Haveu vingut per ells i no per mi?
5: Per vos? No tinc motiu.
4: Li fa feresa el risc el vostre net.
5: No serà tant, perquè no hi ha de què.
1: Veig amb sorpresa que et gastes un parlar molt poc galant.
5: Per què m'ho dieu?
1: Perquè no s'explica que un hereu com ets tu, franc i després, davant d'una persona tan bonica, fingeixis no tenir cap interès.
0: Senyora, per Déu.
4: No és la parada del galanteig que ens porta aquest jardí.
6: I la senyora està molt equivocada.
1: Equivocada? Què m'haveu de dir?
4: Jo penso que he vingut tan decidida a veure aquesta noia amb el sa intent d'amonestar les passes d'una vida que peca de lleugera o d'impotent.
1: No és ben bé això. I us deixo sols amb ella, perquè si amonestar és allò que us cal, sé massa d'acabar. I sóc massa vella perquè em vingui de gust vostra moral.
5: Àvia, jo us acompanyo.
1: Criatura, no fingeixis ni facis compliments. Amb el bastó m'hi sento prou segura i el braç te'l guardes per millors moments.
5: Àvia, jo no us entenc ni sé què us passa. És natural que us acompanyi a vos.
1: A la teva àvia la coneixes massa. I en aquest forn... si pasta un pa més ros...
6: Sou una mal fiada.
1: No és possible, i per això vigila tu, Isabel, que aquesta gent són de la gent que fibla i no es pentinen per no res el pèl.
4: Creieu que el bon desig que aquí s'escampa no és lleial? Que jo, personalment...
1: La més viva pot caure dins la trampa.
4: Sou d'una candidesa sorprenent. La trampa. Prou segura i prou entesa és ella en salts, arronsaments i vots. I us dic que aquesta mena de princesa, a la trampa, ens hi pot fer caure tots.
0: Senyor, i us dic senyor, i potser us dic massa. El comentari que acabeu de fer, si és dit en broma, és una broma grassa. I si no és broma, és un insult groller.
4: Per Déu, pobilla, jo de cap manera he intentat insultar-vos molt ni poc. Vull dir que sou com un foc de primavera. I ningú pot lliurar-se d'aquest foc.
1: Jutge Vallhonrat és llengua pura i és elegant, cortès i delicat. Per això et recomanava, criatura, que no et fiïs del jutge Vallhonrat. I adeu-siau, senyors, a vostres dones diré, si és que les trobo en el sermó que us ha deixat aquí fent obres bones.
6: Aquesta, almenys, és nostra intenció.
1: Ei, tu, Raimon, no perdis els teus dies... ni et facis el valent ni el desmenjat. Que aquesta respectable...
5: Àvia, què voleu dir? Què us heu pensat?
1: Que en aquest món, per culpa del diable o de qui sigui, entre dolents i bons, el que sol fer el posat més respectable és, de vegades, el més cap de trons.
4: Parleu per mi?
1: Més que per vos, per ella i pel meu net. Per això no us espanteu.
6: La vostra àvia, a mesura que es fa vella, és més viva de nervis i de veu.
1: No, grau polit. El meu parlar no és vera.
6: Doncs de vegades, senyora, ho feu massa fort.
1: Quan s'és a dues passes de la mort, no val la pena de no ser sincera. La vostra dona, que s'esmuny dels galls i que té 16 vides i que té boca per 100.000 badalls, es pot permetre el gust de dir mentides i de fer escarafalls. Però jo... adeu, minyona. Tu aquí restes, aquí et deixo entre els homes, i ja ho veus. Tant si et venen en punxes com en festes, ets tu sola que els has de parar els peus. Adeu-siau.
4: Mireu que la vostra àvia quan s'hi posa...
6: Bé, anem al gra i cantem per què hem vingut.
4: Les nostres dames diuen que feu nosa a la Vila de Roda.
6: I han cregut, o per tu, que nosaltres, a les bones...
0: m'obliguéssiu a anar-me'n com si res.
4: Això és el que voldrien nostres dones, no el que volem nosaltres. Està entès?
6: Nosaltres desitgem tot el contrari.
0: I vos? Què opineu d'aquest revolt?
5: M'entretinc a parlar amb vostra criada... Teniu una minyona que és un sol.
2: I ell, Isabel, és un galant d'altura. I quan parla, t'hi posa pebre i sal.
5: No serà tant.
0: Doncs fes-te el teu, criatura. A mi em ve més de gust la gent formal.
4: Ah, Isabel, que en sou de flor de menta. I el món, ai, de vegades, que és injust.
0: Però a mi no em commou ni em violenta. Per això no cal passar-ne cap disgust.
4: Teniu raó. Ja veig que sou sensata i que fareu el que us hem indicat.
0: I si no ho fes?
4: Seria un disparat.
0: I si ho fes?
4: Urturíem en safata vostra felicitat.
0: Voleu dir...
6: Que les dones amansides i lliure-vos de murmuracions...
0: No me'n parleu, que sento les ferides de les vostres fatals intencions.
6: Jo ho deia que éreu fulla i or de palma. I jo què? No em podré sentir ferit?
4: Graupolit, una mica més de calma.
6: Què vols dir?
4: Que t'aturis, Graupolit.
0: Per què? Si és el seu cor, a qui ho declara?
4: Entenem-nos. També ho declara el meu, però em sé moderar.
3: En aquest moment entra d'una manera sobtada la senyora Rosalia, esposa del regidor Graupolit.
6: La meva mare, vull dir, la meva dona. Ai, valga'm Déu.
7: Encara que és violent per a una dama tenir d'anar a certs llocs.
0: Certs llocs? I què vol dir? De què s'exclama?
7: Perdoni'm, senyoreta Ventafocs. Certs llocs vol dir el jardí d'una soltera, que es permet, entre moltes llibertats, fer sortir tot el món de polleguera, donant escàndols i rebent casats.
6: Rosalia!
7: Tu, calla!
0: És preferible que calleu, que qui sóc i em basto jo. Lamento aquesta cara tan terrible i la indelicadesa d'aquest to. Però comprenc que això que a mi em fa riure, això que està passant i que no és res, per vos, senyora, és tot el vostre viure, és tot el vostre món i el vostre pes, i és tot el que la vila representa. El comentari, el xafardeig, el dir, comprenc que us ho prengueu a la valenta, i per això no m'ofeneu ni així.
7: No s'ofèn, està clar, si es perd de vista.
0: Si em perdo, no serà amb aquest senyor.
7: Amb vos no vull cremar gens de saliva. Graupolit, cap a casa.
4: Déu-n'hi-do, Graupolit, dona teva com les gasta.
6: Això és la creu del matrimoni sant.
4: Vostre marit és de molt bona pasta, perquè no n'hi ha per tant.
0: I per molt més? Però que hi guanyaria dient-vos el que va el vostre marit i amb quina intenció se m'oferia, si tot és tan tronat i tan petit. Si volgués, bé podria defensar-me i demostrar-vos que us equivoqueu. Però és malaguanyat fer servir una arma contra adversaris tan baixets de preu. Jo em confesso de cara a les estrelles, davant de Déu, m'importa ser com cal. Però amb una parada de titelles, que pensin el que vulguin, m'és igual. Per això, senyora, és allà baix l'entrada i la sortida.
6: Ja no té remei.
0: I comprendeu que estigui desolada. Per sempre, senyor, al vostre servei.
6: Anem, anem, Rosalia.
5: Noi, la teva mestressa és de primera.
2: Us pensàveu potser que no té mans?
5: Caça les prunes sense baduquera. Avui el safret serà dels grans.
4: Ja veieu com són nostres casades. No ho entenen.
5: Potser ho entenen prou.
0: Senyor galant de mosses i criades, us ha fet peça l'enrenou?
4: Que no se'n parli més. No representa res que suposi el nostre pensament.
0: És ben cert.
4: Tot plegat, aigua calenta. En Graupolit l'ha dut molt malament, perquè si a mi se'm presentés la meva esposa a fer-me fer aquest paperet de gat, us juro que no queda així la cosa, i s'imposa la meva autoritat.
0: Naturalment, i prou. La qüestió es tanca. I així aquest jardí meu té més sentit i estem millor. Perquè, si us he de ser franca, m'era antipàtic aquest Graupolit. I ara l'hereu viurà per la minyona i vos en parlareu més descansat.
4: Us parlaré, però no massa estona.
5: Jo no tinc pressa, jutge Vallhonrat.
4: Ni jo tampoc. Però la trencadissa que aquí s'ha fet la sap tota la gent.
5: I potser teniu por d'una pallissa.
4: Home, aquesta brometa, francament, no és això. Però la trista farsa d'en Graupolit ja corre davant mà. I què us diré? Podria presentar-se a la meva dona i és millor evitar.
0: Evitar el cop de geni.
5: I la potència de la mirada dura de l'espòs.
4: A mi no em fa profit la violència. Després et venen amb un riu de plors. Per això, per d'ell, abandonem la dama que ja és hora i tal dia farà un any.
5: Jo no tinc esposa que em reclama. Jo sóc lliure.
4: Però és de mal company que em deixeu una sol.
5: És gelosia. Por de que me n'aprofiti.
0: Vos? De què?
5: De la criada.
4: No, és la companyia.
5: La companyia? Ja esteu ben serè? Mireu, si la mestressa no s'hi oposa, jo em quedo. Perquè sí.
4: Sou insolent.
5: I en el cas que arribés la vostra esposa...
4: Raimon, No és gens correcte el que esteu fent. I vos ho consentiu?
0: Si és una mica només que vol restar.
4: Ja us veig el joc.
0: Veureu com la criada és tan bonica.
2: Isabel, a poc a poc. A mi deixeu-me estar. No m'interessa aquest senyor galant tan desinflat.
5: Serà per la criada o la mestressa, però no us acompanyo. I s'ha acabat.
4: Doncs si és per la mestressa o la criada, que us aprofitin força, senyoreu. Està molt bé. M'apunto la jugada. I un dia o altre me la pagareu.
5: Ja veieu com se'n va, amb la galta encesa i amb un mesquí engelosiment de gos.
0: Per què heu fet aquesta estupidesa?
5: Suposareu que no serà per vos.
0: Ho suposo, i n'estic ben convençuda. Hereu, Raimon, que Déu us faci bo.
5: Què voleu dir?
0: Que us deixo amb la menuda, però amb molt seny en olorar la flor. Que aquesta és pell de vell car cristiana, i vos no sou ni dels tendres ni dels fins.
2: Ah, no, Isabel, se m'ha acabat la gana. Jo ja en tinc prou de burla. Me'n vaig a dins.
0: Doncs ja ho veieu, us ha girat l'esquena, que fins per la criada sou garric. Pel que aneu trent no haurà valgut la pena aguantar el punt i molestar un amic.
5: Ho he fet sols per això, per la molèstia que n'ha sofert. Perquè aquests goliards volen fer l'eixerit i el mala bèstia, i en el fons són uns llèpols i uns covards. I el jutge més que tots. Braceja i trona. No hi ha un oli prou bo pel seu setrill. I una mirada de la seva dona el té garrativat com un conill.
0: Doncs ja esteu satisfet. El jutge és fora.
5: I què més?
0: Que em podríeu deixar en pau, perquè no hi ha de què, i ha arribat l'hora.
5: De que me'n vagi? Doncs adeu-siau.
0: Adeu-siau.
5: Només una pregunta. Què us ha dit la meva àvia?
0: Ui, negre i ros, i verd i blau, i amb punta i sense punta. Me n'ha dit tot un sac. I fins de vos.
5: De mi també?
0: De vos, senyor Gatbaire. De vostres ungles i de vostres dents.
5: De debò?
0: De debò. I no us doneu aquest aire. El que m'ha dit no m'interessa gens.
5: És natural. I no us en porto ràbia.
0: Si me'n voleu portar.
5: No hi ha raó, però... Que és xerrameca, la meva àvia.
0: Amb què quedem? Us en aneu o no?
5: Me'n vaig, però...
0: Què passa?
5: Us importuna si insisteixo un moment?
0: Per quin fi?
5: Per pregar-vos que em fessi una engruna d'allò que la meva àvia us ha contat de mi.
0: Doncs, una engruna. Si és que tant us tira, que us regalin l'orella amb bona veu. La vostra àvia, puc dir-vos que us admira i us té pel net millor i pel millor hereu. M'ha fet saber que vos, pel que és la vida, sou reservat i fred i dur de pell, que no perdeu la calma ni la brida, i que sent un jove sou més vell que un vell, que la preferiríeu sorda i muda a la de vall, de gresca i tabalot, i us casaríeu amb un brot de ruda si un brot de ruda us pogués dur un gran dot, i que us mireu la llar com una gàbia on s'ha d'estalviar, comptar i manar. De vos, tot això em deia la vostra àvia. Ja esteu servit i us en podeu anar.
5: I si no me n'anés... Què passaria?
0: Passaria que us deixaria sol en el jardí, esperant la companyia d'algun xivot o algun mussol, perquè comença a fresquejar, i la tarda ja es va acabant, i la foscor ja ve. I malgrat que no tinc gota de covarda, dintre de la casa estic més bé.
5: Doncs entesos.
0: Veureu, jo sentiria que us penséssiu que us trec.
5: No, no, què va, treure'm, no.
0: No me'n guard, no gosaria... Ser descortès amb un que em pot mirar tant pel damunt de l'espatlla i que projecta venir-me a veure amb aires de lleó perquè el meu cau no li fa més respecte que una taverna o un indret pitjor.
5: Exagereu.
0: Amb un que amb dos sapastres, tot passejant i tot prenent el sol, imitant la cresta dels pollastres, com si jo fos una dona qualsevol, ha vingut mig sorrut i mig baboia, i quan ha ben tafanejat i vist, ha deixat la mestressa per la noia.
5: Perfectament, mestressa, sou molt viva. Ara sí que me'n vaig, però sorprès i amb un gust molt amarg a la saliva, perquè m'heu vist, però no m'heu entès.
0: Que no us he entès, i massa. I fins fa riure que ara us armeu amb aquest aire de ferit. Vos heu fet el que heu fet, i sou ben lliure. I sóc ben lliure jo de dir el que he dit. No teniu vos de xai ni jo de bleda. Perdre el temps i el que fem és el mateix. Poseu-se la mà al pit, però s'enfreda. Jo per vos no sóc ni car ni peix. No sóc ni aquella que s'imaginava el jutge Vallhonrat passant de viu, ni sóc la que amb el cort o amb mala bava arribarà a l'escalf del vostre niu. Aquella que vosaltres, amb la cara de l'enze o de valent, rebeu del braç del pare o de la mare, ben mansa, ben no res, ben innocent.
5: Prou, prou, mala bruixa, no em torturis més. Prou, Isabel. Oh, no em faràs creure que el que et deia amb els ulls no ho has tastat. No em faràs creure que has deixat de veure el vermell de la meva veritat. Si he estat imbècil i groller, imagina que era tot culpa del meu seny ferit, perquè quan un es crema no domina el daltabaix que li engabanya el pit. I el daltabaix aquest fa que no goses esbravar cara a cara el sentiment i t'entrebanca i et fa fer coses del més estúpid desguitarrament, que són les que jo he fet per defensar-me, per mirar de sortir-me'n dels embulls i per lluitar impotent contra aquesta arma que tens en cada espurna dels teus ulls. Pots tapar-te l'orella ressentida, però ni tu que vulguis, ni ningú dubtarà que la meva pròpia vida en aquest moment tota depèn de tu. Ningú no dubtarà de la gran gana de confondre'm amb tu fins a morir, ni de la violència sobirana i del gran esforç que faig per detenir l'impuls que es precipita i se'm desboca, i aquest desig tan fort de clavar-te les dents contra la boca i de xuclar-te l'ànima amb el cor.
0: Mantén-lo, aquest esforç, que podré dir-te si jo també voldria el que tu vols. Però calma, no abusis de sentir-te que ets home i que estem sols. La teva llengua esperitada, parlant-me amb groc de sofre i blau de cel, m'ha fet l'efecte d'una punyalada que et deixa el cor ferit i ple de mel. Més, tot és tan recent, tot és tan tendre el que acaba de néixer entre tu i jo, que una paraula ens ho podria ofendre, i ens ho podria ofendre fins un plor. Per això, ni plor ni mot, que res no venci aquest perfum de febre i d'esperit. Deixem-ho tot suspens dins el silenci i el platejat desmai d'aquesta nit. I beneieixo el verd de les acàcies del meu or que t'han fet verd de la veu. I si vols que et respongui, et diré gràcies per tot el que amb tu es veu i el que no es veu. Gràcies, però res més. Gràcies. No em resten altres mots que em desfeia el teu braó. I ara, per caritat, t'ho prego. Vés-te'n, vés-te'n, perquè tinc por.
5: Sí que me'n vaig. I aquesta por tan franca que t'arriba de l'ànima al sentit serà com un gran vel de núvia blanca que farà voleiar dins de la nit. Aquesta por, que és una meravella i un càstig i un deliri i un repòs, encanta clarament que hi ha una estrella en el teu front que et fa sagrat el cos. Adéu, princesa. No em cal dir si és dura la terra que trepitjo en el moment que m'aparto de tu, i se m'afigura que cada passa és un enyorament. Però tu tens raó, que la nit sola vegi el brotar de febre d'un destí. La nit d'avui és per l'amor que vola i encara no sap què fer, ni sap què dir.
0: I el dia de demà és per tu i per mi.
5: I amb la viva batalla que ens espera de cara al món i cara al cel,
0: he de guanyar de tot nostra bandera.
5: I guanyarà, no ho dubtis, Isabel, tant si ostenta el vermell de la venjança com si es pinta amb el negre de la mort.
0: Ni negre ni vermell, em diu el cor que es tenyirà del verd de l'esperança.

0: És l'interior de la casa on viu Isabel. Una habitació de forma irregular amb les parets de molt gruix, pintades d'un vermell terrós. Una finestra amb els muntants i el marc de pedra sòlida. En el fons de la finestra, que restarà oberta, es veuen unes branques d'ametller i un cel estrelladíssim. En la paret al fons, un gran marc barroc de fusta pintada i a la mateixa paret, l'alcova. Un noble tocador amb mirall. En començar l'acció ha passat una setmana. Isabel i la seva minyona Calàndria s'entretenen amb el campaner de roda. Amo de la casa on viu Isabel, el qual ha vingut a cobrar el lloguer i a passar una mica l'estona, perquè el campaner és un gandul i un plaga, des que els agrada escalfar cadires i arrossegar la conversa.
1: Campaner, aquí teniu vostra moneda.
2: I què? La casa us va?
1: Per ara em va.
2: Vos, aquests panys heu aixecat la veda.
1: Què voleu dir?
2: Em costava de llogar aquesta casa. Deien que portava mala sort de viure aquí. Però també us hauríeu vist brava per trobar-ne una altra. El campaner no té les venes fluixes i no li importa els xerroteig dels vius. Vos em pagueu i com a llogatera no sou ni bòrnia ni us coseix a res. El que us digui de vos no em desaltera, que en el que es diu hi ha molt de malentès.
1: És cert.
2: I a tantes els he pres les mides i sé que tot és fel i enronar. Jo, aquest ramat de pòtols i aigualides, com que me'ls miro des del campanar, els veig la closca a tots, que no és granada ni allarga molt. En fi, ja m'enteneu-vos. Fresca com perdiu la cantada, i jo fi com un sucre si em pagueu. I bona nit. I si us diuen que les vigues no aguanten, que si bledes, que si naps, no us creieu res.
1: Fugiu.
2: Ai, les ortigues que broten dintre dels estrenyacaps. Les ganes de fer mal. Ni que em cansi de dir la veritat. Déu meu, els guits. I no se'n queda gens d'aquest birranci?
1: Cuita, Calàndria, posa-n'hi tres dits.
2: I encara la bescanten. I les merles, com que són fosques, només veuen fum. Una dona que em paga com les perles i que és més ben deixada que la llum i que per torna t'ajup tota una vinya dintre la copa, que aviat és dit. És allò que, si l'enveja es tornés tinya... en fi, Déu us ho pagui i bona nit.
1: Bona nit, campaner.
2: I si us manca alguna cosa, no us esteu de res. I si teniu por, us reforçaré la tanca.
1: No cal.
2: Bé, bona nit. Ja m'heu entès.
1: A tu i a tots us hem entès. Quin poble. Però no em vull dir mal, perquè d'aquí n'ha tret les gràcies al galant més noble, el meu.
3: El teu, que me'l vas prendre a mi. Mira que la comèdia va ser fina.
1: No me n'estàs ofesa.
3: Jo, ni un brot. Vaig servir-vos només de medicina. Pensa que jo em vaig adonar de tot en veure-la arribar. I amb les mirades que fent el bot venien de tu i d'ell.
1: I què te'n sembla?
3: Que és melós de pell i és estirat com unes arracades i com a galta i morenos un clavell.
1: És més que tot això. No té doblec ni trampa i és dret de pensament com un pollar.
3: Ui, que n'estàs.
1: Vols que t'ho digui? Massa. He perdut el dormir i el pit em cou de tant sospirar.
3: No vindràs grassa. Hauries d'aturar-te i de dir prou. Et tanco la finestra?
1: Encara és d'hora i la frescor em fa bé.
3: Sí, sí, et fa bé. Potser el galant et ronda per aquí fora i esperes que s'enfili l'atmetller i que et salti aquí dins.
1: Que t'emboliques.
3: És una broma. Però, francament, tu no faries gens la ploramiques.
1: Què dius?
3: Que no et vindria malament.
1: Boja.
3: No tant. Perquè si tu t'hi canses, i si et mereixes, i si el cor no et riu, ens a perdre la nit per enyorances, més val perdre la nit per un motiu.
1: Ai, Calàndria, Calàndria.
3: No som lloques, ni som velles de llàgrimes i reny. Em diràs que no hi toco?
1: Potser hi toques, però jo encara no he perdut el seny ni ell l'ha perdut. Per això, prou comentari. Ves a la teva golfa i santa nit. Vés, dona. Bona nit.
3: Sento quimera de deixar-te.
1: Per què?
3: Un pressentiment.
1: Mira, no facis més la romancera. Jo no tinc por de res. I està content aquest cor meu que riu i es balanceja com un blat tendre.
3: Doncs jo no. He sentit el crit de la cabrassa.
1: No, és enveja.
3: Enveja? Jo de tu? No. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Se'n va calandri a dormir. Isabel resta sola a la cambra. Es comença a desfer els cabells, asseguda davant del tocador. Per la finestra puja un home i salta dins la seva cambra. Té uns 60 anys, fort, colrat i massís. És el famós bandoler Pere de Rupià. Isabel, en veure'l, fa un posat de gran esglai i se li nua el crit a la gola.
4: Ah! Xxt, no cridis, no t'esveris. No, petita, que no s'enfonsa res. Ha estat un salt perillós. Si et fa estrany aquesta cita, no tinguis por, que no et faré cap mal. Per del pas he lluitat amb la peresa, i ans del salt ja m'havia repensat, perquè em sembla que faig una vilesa, més que vilesa, una brutalitat. Sí, no tenia dret a l'escalada, ni a que els teus ulls matessin el meu fred. Perdona'm aquesta ànima arreujada i aquest mal pas. Jo no hi tenia dret.
1: Doncs fugiu ben de pressa en mala via. De pressa, us dic.
4: No, encara.
1: I bé, qui sou? Un orat que ha deixat la bogeria? Un assassí que no troba tou el catre dels seus crims?
4: Les dues coses potser ara sóc per tu en aquests moments. Però tapo la boca si no goses creure que és el més gran dels sentiments el que contra el que tu em diu la consciència i fins contra la pròpia voluntat m'escup pels teus genolls i amb ta presència em deixa lívid, indefens, glaçat.
1: El més gran sentiment per mi, i encara em guaita. I no és el més torrat dels folls? Amor per mi, i ve a dir-m'ho cara a cara. El més gran sentiment i els meus genolls. Fugiu de pressa. Fugiu, perquè em fan por vostres silencis i m'esgarrifa de veure-us.
4: I a mi em tens molt més esgarrifat del que tu pensis. Que qui m'hagin portat aquests intents. Mira, jo al cel li ho fes moltes vegades i he llançat contra el cel tot el verí. Però aquestes paraules escaldades dient això que has suposat de mi...
1: Però aleshores què voleu?
4: Fugies, no res. Més val que calli com un pou. El que a mi em passa, tu no ho entendries. Deixa'm fugir.
1: Però acabem, qui sou? Per què heu vingut?
4: Per veure't. L'esqueixada ja s'ha fet. Si li vols posar un pedaç, no preguntis. I avall, que fa baixada. Deixa'm sortir com pugui d'un mal pas. Imagina't que el salt i la punyida i el teu esglai no són de veritat. T'estaves al llit ben adormida i tot això que has vist ho has somiat.
1: No és possible. Em feu més angoniosa vostra presència amb un silenci fred. Qui sou?
4: En fi, si ets tan curiosa, no tindré més remei que tirar el dret. 7 anys de guerra m'ha colrat la cama i 30 anys de partida m'han fet sa. Aquí on me veu sóc bandoler de fama, em dic Pere Pujol de Rupià. Com que sóc dels d'empenta que no escorca, la justícia, el meu cap ha posat preu, i no tinc més sortida que forca si és que m'atrapen o em rellisca el peu. I com que els anys hi són, i la partida em volta mig desfeta pel país, he decidit fugir i portar una vida que no em resulti tant de compromís. Però abans de menjar-me a la frontera, com que m'havien parlat molt de tu, ha vingut cap a roda de cacera, t'apunto la finestra i tret segur.
1: I res més.
4: I res més. Deixa'm fugir, comprens? Que es necessita el tremp d'un bou i jo no ho aguantaré. Deixa'm fugir i vés a dormir, petita. Ara ja saps que sóc un bandoler.
1: Però vull saber més. que ja em rebrota un pensament estrany i sense que ho comprengui em sento tota trasbalsada pel dubte i per l'engany. Vos, ho heu vingut a dir-me alguna cosa molt greu, o aquí us portava un pas molt dur i us feu enrere i el vostre ull no gosa ni mirar-me. Què us passa?
4: Contra tu no em passa res. Ni a tu no t'interessa res de les coses que jo sé.
1: Mentiu.
4: Calla!
1: Què?
4: Et dic que callis i prou fressa. Si no creus, et faré creure el viu i veuràs si t'esclafo, si no és fina la meva mà.
1: És inútil, no em feu por.
4: Naturalment que no et faig por, fadrina. Naturalment. Tens tota la raó. No puc més. No puc més, no puc més. Em sents menuda? Creu-me que és pel teu bé, deixa'm fer el salt.
1: Us dic que no.
4: No siguis tossuda. Aquest entretenir-me et farà mal.
1: Vull saber-ho.
4: Isabel.
1: Sí, i us vull creure.
4: En fi, tu ho has volgut. I ell ho permet. Ell, vull dir Déu. Escolta, deixa'm seure. Perquè et juro, no m'aguanto dret. Acosta't. No sospites qui t'envia els teus diners el dia de Nadal.
1: Sou vos?
4: Sóc jo. I la cosa es comprendria. No t'esveris, la cosa és natural. Jo he conegut els teus. I força, força.
1: Vos? Així vos sabeu qui són els meus... els meus pares?
4: Però no em deixo torça. No foren ni uns heretges ni uns jueus.
1: Però...
4: No, Isabel, prou preguntes. I ara vine. Oi que no sents angúnia al meu costat? Oi que si et toco aquesta galta fina, no hi sospites ni una ombra de pecat?
1: Què voleu dir?
4: Que si et toco la cara...
1: Així vos... així vos...
4: Tu ho has volgut, sí, filla meves. Sóc el teu pare.
1: Però per què heu vingut? Per què heu vingut?
4: He vingut perquè els llops, quan van de caça i quan freguen les urpes del perill, tenen després un cau amb una llaça on llepen el pèl tendre del seu fill. I el que és cadell de llop i es desenyonya al punt que arriba el pare tip de mort, obre els dos ulls petits sense vergonya i sense maleir la seva sort. I el més perdut del món, mal que li esbravis l'odi del món i el deixi sec i blanc, mal que s'ensorri tot, pot fondre els llavis amb el que és fruita de la seva sang. Pot dir fill meu a algú, i això compensa. Això, el que no té fills no ho sabrà mai, perquè no és res, i és una cosa immensa que et juro que no cap dintre l'espai. I jo, Isabel, veient com em perilla la vida a cada punt, he anat vivint 20 i tants anys sense poder dir-te filla, sense de gust al blau d'aquest instant. 20 i tants anys. Però al meu cap ja hi neva i em ressento del nervi del vençut. No, no he pogut aguantar-me, filla meva, comprens? Digues, comprens per què he vingut?
1: Sí que ho comprenc. Però el que sento ara és un cervell fet d'un estiragany i em poso a tremolar si us vull dir pare. Dir pare meu a algú em fa tan estrany, i dir-ho a vos em sembla com un càstig. Oh, perdoneu-me, no, no és ben bé això. Fa només un instant que em fèieu fàstic i ara em feu un respecte moll de plor i d'angúnia. El ressò dels vostres passos aquí dins m'ha englaçat els moviments. Voldria fer un esforç, i vostres braços, us confesso, que no m'atrauen gens. I jo no sóc dolenta, però encara no he pogut retornar del cop brutal. Sobtadament m'heu dit que m'éreu pare com qui dispara el tret d'un pedrenyal. I jo que l'he rebut, jo que deuria sentir brotar de cop un sentiment i una humitat als ulls i una alegria i besar-vos esbojarradament.
4: No pots, esclar. Per la dolenteria, per la brutalitat del meu intent.
1: No ho digueu.
4: Perquè en la meva esquadra no hi ha honor.
1: No és cert.
4: Perquè pels fums és molt pitjor saber aquest sang d'un lladre que no saber de quina sang presums. Tens tota la raó. No em pots ofendre. Ni pietat puc exigir de tu. Perquè en el verd d'una esperança tendra jo t'he clavat el ganivet més cru. No, no tinc dret ni força per dir-te: ajup-te, els fets som com són i menja't d'aquest plat. Perquè he vingut a destruir el teu dubte amb una inconfessable veritat.
1: Oh, pare, això no és cert. Deixeu que us digui que cap avorriment feu néixer en mi. Si m'heu donat la sang, sigui com sigui, perquè me l'heu donat, l'he d'agrair. Ni jo us ofenc a vos, ni em sento ofesa. I rancor no us en duc cap, sincerament. I si el pit no m'hi brota la tendresa, m'hi brota encara menys l'avorriment. I digueu-me, mal sigui més eixut a la veritat i el cas més vergonyós. Amb les empentes de la vostra ruta, qui fou la que sentia els grans dolors per posar-me al món? Quin raig d'aurora i quin capvespre viu el seu destí?
4: La teva mare fou en tot senyora, i perquè tu visquessis va morir. Penso que és allà dalt, i va vestida amb el premi que aquí guanyen les creus. Si no hagués mort, potser la meva vida no seria el farcell que et llenço als peus. Si no hagués mort, et juro que era tota feta d'aquesta pell que veig en tu. I dins el cor de Ju, ella m'hi va posar l'única gota de sentiment autèntic i segur. I en un món de trabuc i d'escopeta, de punyalades i traïcions, fou com aquells torrents d'aigua tan neta que em pot guaitar perfectament al fons.
1: Doncs per aquests torrents i l'aigua clara d'aquests torrents que us tenen amansit, ara voldria que entenguéssiu, pare, tot el mal que em vindrà d'aquesta nit. Jo no tinc anys per veure un cementiri tranquil·lament. Jo estimo, m'heu comprès? Jo estimo una mena de deliri que és com la flaire d'un clavell encès. I quan vos m'heu sorprès, jo respirava aquest perfum que tinc ficat per tot. I vos, no amb mal intent, no amb mala bava, sense voler, m'heu esquitxat de llot aquest lliri de neu que jo tenia. M'heu rebregat la fresca il·lusió, m'heu escanyat el cor. I si us devia la sang, ara ja us dec el meu dolor. I no per mi, enteneu-me. Això no resa per mi sola, ni nega el que jo abans us he dit. De debò, no em sento ofesa. És sols per ell que m'heu lligat de mans, perquè ell, sabeu, pot acceptar el temperi de les males llengües contra mi. Veu el meu naixement com un misteri i s'imagina el meu destí igual el d'una estranya criatura que el propi viure se li ha fet cançó i em vol per ell, perquè no s'afigura aquesta veritat que és per fer por, i ell quan sabrà qui sóc?
4: No, pastorella, ningú no sabrà mai el nostre plet, ni ell ni ningú nascut d'una femella, m'entens? Això d'avui és un secret, el teu secret. Cap fum no pot haver-hi del meu trabuc en el teu blanc febrer. Tu ets encara la filla d'un misteri. La veritat és morta.
1: No pot ser. Jo li diré la veritat pelada a ell només. No mentiré ni un mot, us ho juro.
4: Però desgraciada.
1: No, pare, no. Més val que es perdi tot. Jo dar-li el cos, l'ànima i la vida sense que ell vegi clar el que jo veig clar. Jo fer del meu amor una mentida.
4: Ara comprem que no em pots perdonar. Mai no em perdonaràs.
1: Calleu. Qui truca?
4: Deixeu-me fugir.
1: Espereu. Allà hi ha gent. Si salteu, us veuran.
4: Com una cuca de llum em caçarien.
1: Què esteu fent?
4: Ja pots obrir, minyona. I si algú troba que hi sóc de més?
1: Oh, no. Amagueu la pistola. Veniu.
5: Isabel,
0: apartant la cortina de l'alcova, l'amaga dins la cortina tirada.
4: No és pas el primer cop que faig servir una alcova de castell.
0: Isabel obre la porta i veu el jutge Berllonrat.
1: Vos trucàveu?
5: Sí. I el cas no és tan estrany, mestressa.
1: Estic mig morta de son i anava a ficar-me al llit. Per això trigava tant a obrir la porta. Però em direu que hi ha, si sou servit?
5: No vinc amb nas postís ni amb cucurulla per espantar-vos.
1: No m'espanteu gens.
5: Però esteu tremolant com una fulla.
1: Doncs feu-vos càrrec que no són moments de rondar ni d'anar feta bola. Ni és gaire pertinent que un home sol vagi a trucar una noia tota sola, per molt jutge que sigui.
5: Ho caso el vol i ho apunto. Però poseu-vos ben tranquil·la. I us demano primer que em perdoneu. Però veureu, aquí som una vila i un que té un càrrec té de fer el que deu.
1: Feu-ho, doncs.
5: Mireu, noia, mal que crida dient mil flors de bous l'hereu Rimon, un que sap el que sap, sap de seguida que el diable no bat en aquest món.
1: No us entenc.
5: Ja veureu. Això demostra que el primer pensament és el que val i que teniu un home a casa vostra.
1: Què?
5: No, si en certa part és natural. Jo no m'escandalitzo. No m'estranya que entremeneu un jovenet dels prims. Això, encara que és vila de muntanya, no es veu a galet, ni es viu als llims. I és natural que vos, de la manera que aquí us ha presentat, no poseu entrebancs a la gatera i rebeu la visita d'algun gat. I la visita aquesta és una cosa que mal que es produeix discretament...
1: Prou, senyor! El que la vostra llengua gosa em sembla intolerable.
5: No, aneu fent. No vinc a destorbar-vos.
1: Prou paraula, sortiu de pressa.
5: No us poseu així. Ni les valentes ni les gatamaules, ei, sabent-ho, s'han rigut de mi. Si jo vull, us puc escorcollar la casa.
1: I gosaríeu? Vos? Però amb quin dret?
5: Amb el meu dret. I amb el de no ser un as. I per motius que us posaran estret al vostre cort. Que aquí ha perdut la passa un criminal, un avorrit de Déu, i fa tres nits que li donen caça als sometents de Roda i de Manlleu. I en cas així, la porta més honesta s'ha d'obrir a la justícia. M'heu entès? Però no us esvareu. Vos sou prou llesta i no sou dona pels bandits de pes. Vos podeu seguir fent la presumida amb aquest aire d'àngel bufador. Jo em retinc i dic que això és mentida, que aquí no hi ha cap home ni raó de que hi sigui. I l'hereu que va s'espera se'n va dormir content i satisfet. Vos feu sortir el gat de la gatera i de moment haureu guanyat el plet. De moment, perquè jo no vull fer nosa. I allà on parla l'alzina calla el boix. Però si un té nas per olorar una rosa, jo també tinc nas i no sóc coix.
1: No entenc aquesta mena d'impostura i us prego que sortiu.
5: Ja sortiré, però demà jo vinc amb la factura. Vos em pagueu i tot a fi de bé.
1: Però què és el que he de pagar si està borratxa la vostra senyoria?
5: No, Isabel, estic seré i us parlo amb una imatge, perquè els del meu prestigi i del meu pèl no parlem el llenguatge del que vola per les tavernes. M'enteneu? Vull dir que demà jo vindré quan sigueu sola i que em rebreu i que estareu per mi.
1: Que jo estaré per vos? Jo? Quina cara més forrada que gasteu! I un jutge a vos? Fugiu de pressa!
5: No teniu cap vara per fer-me fugir, ni teniu gos, ni una àvia que us empari amb la carronya de les xacres. Quins fums! No teniu res, ni nom teniu, ni cara ni vergonya. Fer-me fugir a mi. Per qui m'heu pres?
1: El que sou, us he pres.
5: Doncs de seguida, feu sortir el que amagueu, o cuit o cru, de pressa.
1: Us juro per la meva vida que a casa meva no hi ha entrat ningú.
5: No jureu. En el món sou molt bregada, o sou un infeliç i us falta un bull. Jo volia salvar-ho amb la trencada. Vos no voleu, doncs pagareu l'orgull. Ei, vosaltres, pugeu.
1: Sou un covard i un brètol.
5: No m'importa el que m'heu dit.
1: Un brètol.
5: Majestat, no us molesteu. Jo els obriré la porta. Deixeu que avui us faci de criat.
0: El jutge tueix Isabel amb una mirada cínica i ràpidament va obrir la porta. Entren el regidor Graupolit, el secretari Estivill i l'hereu Raimon del Pradell.
6: Què significa això? Per què se'ns crida?
7: Què vol, jutge, que està tan content?
5: Res. Se'ls convida a un ball de rams.
6: Què esteu dient, Isabel? Isabel, què fas parada?
1: Què vols que faci? Tu ets el que has de fer. Tu, si ets un home.
5: No, que la jugada ara la guanyo jo.
7: Ui, quin vesper.
6: Prou, senyors.
1: Has dit prou. No tens una arma, no tens ungles. Com un estaquirot preguntes i no goses defensar-me.
5: Gosarà defensar-vos si és que pot.
6: I podré.
5: Ja ho veurem.
6: I de seguida.
7: Oh, bé, Raimon. El jutge deu tenir les tres cartes millors de la partida.
5: Totes les cartes tinc.
6: Què m'heu de dir?
5: Molt us puc dir. Però primer, vull calma. Sé que vos sou un gran enamorat. Vos enterraran amb una palma i pujareu al cel com un albat.
6: I jo a vos us escolto com quan trona. I us exigeixo que digueu corrents què hi esteu fent a prop d'aquesta dona, per què l'heu molestat i amb quins intents heu demanat la nostra companyia i ens heu fet esperar en el seu jardí per acabar aquesta grolleria i aquest escàndol.
5: Fa de molt mal dir a un cap calent que de seguida es munta la pura veritat. I es compromès a contestar tan de pressa la pregunta a desgrat de tenir arguments de pes. Mireu, amic, jo sé que la donzella per vos és com un liri.
6: Aneu al gra.
5: Me'n guardaria prou de dir res d'ella.
6: Prou comentaris.
7: Bé, deixeu parlar. És el jutge.
5: I això és la meva pena, haver de fer de jutge. Vos sabeu que avui tota la vila anava plena del nom d'un home al qual s'ha posat preu. Un bandit perillós.
6: I a què resigna parlar-nos d'un bandit? I ell a què tem la justícia?
1: Et juro que és indigne. Et juro que aquest home s'entreté a torturar-me perquè el que ell desitja...
5: Calma, minyona. Acabaré aviat. Cadascú sap la terra que trepitja i el que és avui jo vaig molt ben calçat. Areu, Raimon, jo accepto que és més blava que un cel d'abril. Però estic convençut que he vist un home que pujava per la finestra i ara se m'acut que aquest home el té dintre de l'alcova. I ho juraria i tot. Si us fon el greix el que jo dic, no costa fer la prova. Entreu a dins i veieu vos mateix.
1: Raimon, si jo fos home i si estimava com dius que m'estimes, el que ha dit, et juro que comença i no ho acaba.
6: Però per demostrar que és un bandit i és un covard, no hi ha prova més fina, ni veig camí més net ni més segur que tu mateixa apartis la cortina i ell es convenci que no hi ha ningú.
1: Però què dius? Quina paraula llença el teu poc seny? Escolta, ja hi veus clar. No sents que el dubte sols és una ofensa? Tu vols que jo em rebaixi a demostrar? A demostrar què? Perquè un covard m'acusa. Té cap valor per tu el que pugui dir? No veus que el que em proposes no té excusa? I si m'estimes, m'has de creure a mi?
7: Oh, bé, minyona. Però el jutge firma. I el jutge és el jutge.
6: Escolta'm, Isabel, no t'ho prenguis així.
1: Té que oferir-me a fer la prova. I tu seràs cruel de consentir-ho.
6: No, de cap manera. Però el jutge està munt i vol un tro. D'aquí dintre Déu sap el que n'espera. La prova que ell vol la faré jo.
1: Doncs tu no la faràs.
6: Però què et passa, Isabel? Què pretens?
1: Veure't un xai. Convença'm de la teva poca traça i saber que no m'has estimat mai.
6: La prova no és per mi, que m'esborrona pensar que algú pugui dubtar de tu.
1: Doncs acabem el neguit d'aquesta estona i fugim tots plegats.
5: És oportú el consell que us dona la fadrina. Fugim, hereu, i tot serà més ros. És millor que no es toqui la cortina, perquè la prova no serveix per vos. Vos no en voleu de proves. No es pot creure que en el món passi semblant atrocitat. Com si fos el primer que paga el beure. Com si fos el primer que han enganyat. Com si la que té cara de més tendre, de mira-m'hi no em tocs i aigua de neu, no fos la que n'ha fet per dar i per vendre.
6: Voleu callar?
5: Si no dic res, fill meu. Si comento el que passa cada dia.
6: No comprens, Isabel, que he d'aguantar les burles de la seva grolleria.
1: Et dic que no entraràs.
6: Doncs vull entrar.
1: Per força i contra mi. Ja no m'ajuda el teu respecte. Tu també, Raimon.
6: Sí, Isabel, jo també. Perquè ets tossuda, perquè no penses que vivim al món i hi ha tres homes com tres guits d'estable que pel que fa s'estan rient de mi. I jo també sóc com aquest diable i em dol que riguin.
1: Quin galant més fi.
6: Ni fi ni res, és la tafaneria.
1: Què és el dubte?
6: És el dubte si no et cou. Sí, és el dubte.
1: Ho veuria i no ho creuria.
6: És igual, Isabel. Jo ja en tinc prou de tot això. Jo vull que siguis franca perquè creuen que ets negra i crec que ets blanca. Però primer, Isabel, la veritat. La veritat, perquè se'm nua la gola i se m'està enfosquint la veu.
1: Perfectament. La veritat, ben crua. Aquí dintre hi ha un home. Ja ho sabeu. I sentiu la vergonya com ressona i com l'escampa el gruix d'aquesta nit.
0: Raimon, en un impuls, va saltar-li damunt, però el jutge l'aparta, defensant Isabel.
5: No, hereu, això no. Que és una dona i vos no sou encara el seu marit.
6: El seu marit? De butxí seu faria. Però, Isabel, tu no pots ser un rebrec. T'ha tornat boja a la tossuderia. El que acabes de fer, jo no m'ho crec.
1: Doncs, Raimon, ho pots creure i pots matar-me i pots fer-ho a la cara de tothom. I si és que et ve de gust, aquí hi ha una arma perquè el meu enganyar

0: És com una desgràcia qualsevol.
1: Canalles, canalles.
2: Jo crec que hem de sortir i que s'ha acabat. Després amb ella ja es farà el que calgui. Però el senyor de dins deu ser privat i dels de pes.
3: No us n'aneu, gallines! Serà per tots la gerra de la mel. A tots han de tapar-vos les cortines. Jo sí que et deixo, pèrfida Isabel. Jo fugiré de tu i de totes. Fins que el meu cos se'm torni un sarment i fins que escupi les darreres gotes del meu fàstic i el meu desmenjament. I vosaltres aquí, amb la rosa tendra, amb el farcell dels cucs pintat de blau.
1: Boig, sou més que boig, no saps comprendre.
3: No vull comprendre res. Adéu-siau.
0: Adéu-siau, no encara. La treta és per fer caure un boteró de niu. Però a mi no. Si el vostre cor s'enceta, va per vos. Ara és l'hora del lleixiu i vos hi heu de ser com testimoni. Ara, amics, és el jutge que insisteix. Perquè a tots ens hi corre el patrimoni i ella deu rebre el tracte que mereix. Aquí sabem que hi ha una cara oculta. Ell ho ha confessat molt descaradament. I aquí resulta que el que ella amaga és un senyor casat. Però qui es fia d'ella? I qui es mereix amb la fe de les dones? Jo sé que el bandoler Rupià es passeja i potser aquí s'hi amaga el bandoler.
2: El jutge té raó. I el jutge hi toca.
3: Però a mi m'és igual.
0: A poc a poc. Hem de reconèixer el fil d'aquesta troca. I el jutge mana i cadascú al seu lloc. Si el bandoler no es passegés, senyora, i us dic senyora, ho heu notat? Impertinència i grolleria fora voler saber quins són els ulls del gat. Però es passeja. I el meu nas, que es brina i ensuma, dolent-li molt, us diu que és necessari obrir aquesta cortina per veure l'excel·lència que teniu.
1: Doncs jo no l'obriré. Sentiu? Per grossos que siguin els embuts dels vostres drets, abans d'entrar, teniu de fer-me a trossos. I ara sóc jo que agafo el ganivet.
0: Jugueu molt malament. Jo tiro amb bala. Per què us guarniu de falsos esbarzers? Per què mentiu?
1: Perquè se m'acorrala i m'esteu torturant i no puc més. Perquè l'ungla mateixa del diable qui heu vingut a pessigar-me el cor i m'heu fet dir una cosa abominable. I ara ja no sóc jo i estic madura pel que sigui. I veieu, ni sé plorar.
4: El bandoler Pere de Rupià surt en aquest moment de darrere la cortina, davant la sorpresa de tots, i es dirigeix a Isabel.
5: No estiris més la corda, criatura. Jo sóc el bandoler de Rupià.
3: Així era amb ell?
5: Sí. Parla, noi d'estudi. Sí. Curt de pensament i curt de dits. Et has vingut a recitar el preludi de la comèdia dels desvergonyits. Sí que era amb mi, marrà. I més ben guardada que amb totes les estrelles d'aquest cel.
0: No us tolerem res més.
5: Una passada m'haureu de tolerar. I després a pèl, i a repèl, m'és igual. Sóc cosa vostra, i compliré la vostra voluntat. Hi haurà temps perquè digui un pare nostre i els timbals i la corda, i s'ha acabat. I tu, jutge mesquí, tu que ets un gana, i ets més baix que les potes d'un cadell, i que jo t'he sentit fent la campana del reclam per menjar-te aquesta pell.
0: Prou insolència.
5: Sí, prou insolència. Que et juro que si no hagués estat per salvar-la del llot de la indecència, ni tu ni cent m'hauríeu atrapat.
0: Del llot de la indecència? No s'explica més gran aplom. I tu per què has vingut?
2: Sí, per l'aigua beneita de la pica. Ah, quina mena de barrut.
5: No feu escarni dels meus anys. Femelles, no insulteu el que tinc d'home de bé. Si vols que t'esclafi les costelles, tu, menuts, repeteix el teu paper. Digues-li el que li has dit. Au, cara a cara.
3: I per què no? Amb més força i amb més veu.
1: No, Raimon! Que aquest home és el meu pare.
4: En sentir això d'Isabel, es produeix un gran silenci. El bandoler fa el gest de treure's la pistola de la cintura. Els tres homes van a detenir-lo, però ell, ràpid, llença la pistola als peus de la seva filla i diu:
5: ara lligueu-me i feu el que vulgueu.

0: Imaginem que era l'any 1845. La cuina d'una masia com la del Pelell, la més important del terme de Roda, i a mig camí de Santa Maria del Corcó. Una taula on han menjat quatre generacions i unes bones cadires. En escena, el fadristern del Pradell, oncle de Raimon. Amàlia, la soltera, filla de la mestressa i tia de Raimon. I el campaner de Roda, que ha anat a tafanejar i a passar l'estona com sempre.
1: A la salut del mort!
2: No se'n fa broma, sents? Poca solta.
1: Calla, fadristern. A la salut del mort, de la maroma i del botxí i les portes de l'infern.
3: Això és pecat. Ai, sort que no et sent la vella.
1: Però tu també hi eres, Agüità.
2: Tu hi has anat?
3: Jo sí.
2: Ai, d'un mal estrella, anar a veure la mort d'aquest bestiar. I una fadrera que manté els teus aires a la plaça, amb la colla dels badocs...
3: D'espectacles així no em passen gaires.
2: Afortunadament, em passen pocs.
3: I és llàstima.
1: L'heu vist per on el files?
3: Dic que és llàstima, sí, amb el pensament de que són coses que les nostres viles els serveix d'exemple i d'escarment. Els bandolers estan massa de moda en els armots, i aquest de rupià, amb el qual han tingut la gent de Roda la gran sort de poder-lo fer ballar, era dels de més gruix.
1: Doncs, noia, tiba i apreta bé el farcell i posa-li preu, que aquí us anava d'un barall de griva que no el teniu per sogre, l'hereu.
2: L'hereu? Això és una altra carnadura. Això és un altre guit que ens va deixar aquell que ja és veí de la sepultura, vull dir, de... el llepa tupins del meu germà.
3: No bescantis les ànimes passades.
2: Passades? I la mare del Raimon? Diràs que era la flor de les cunyades, la beneita que va posar-lo al món?
3: És veritat. Però són tou de cendra aquests que un dia varen ser-nos sang. I tu... no ets pas un tros de ceba tendra perquè presentis els dos ulls en blanc i diguis mal dels morts. Si vols, escura contra l'hereu tot el que no tens de greix, que aquell li sobra esquena i galta dura i ha donat prou motiu per tot un feix de buscallades.
1: Ja sou dues espurnes els solters del Pradell per anar al tot. Ell, un gandul, volta cofurnes amb la morreria del Guillot, i ella, fet un potet de medicina. I pel que és estirada i pel que llu, té el cor com el pader d'una gallina. 3 hores de bullir i encara és dur.
3: I tu, per llengua tens una marquesa. Mira que ets fi parlant.
1: Gasta fideus amb vosaltres. No fos per la franquesa, jo aquí al Pradell no us hi posava els peus. La franquesa... i per aquest vi de glòria, que és com un tros de cel que ve del cup, tan ben deixat que et roba la memòria i en un llençol de guillotins de jup. Diadres, quin vi!
2: No n'encordillis massa.
1: Ja saps que té aguant el campaner.
2: Aguant? Què ens has de dir, cap de carbassa? Si un buf et tomba...
1: Calla, baladré! Tu sé que amb una gota ja et ressona el calendari i vas nedant en sec i veus les pantamelles dalt de la trona.
2: Això era abans, però ara ja no veig, perquè comporta el veure una alegria i un rodar més blau, i per mi tota l'alegria jaure. Avui mateix no m'he mugit del cau i no he volgut mirar-me'l com ballava dalt de la forca, per no ser com ells, per no sentir l'imbècil mala bava d'aquesta estiva de clatells davant d'un acte de justícia dura que es guaita amb certa bona fe. Jo d'això ja em vaig ple i prefereixo els morros d'una fura a totes les converses del cafè. Per tant, ni un got, ni el quart d'una partida, i fins fer un compliment amb cos de nuig, que a més són maneres de veure aquesta vida.
1: I la veus de color de gos com fuig.
3: Perquè ets un desbridat per la peresa. Perquè no ets home, veus la vida així. I aquí les calces de més dura empesa han de ser les teves, que a la fi no ets bord de la mestressa i a la casa ets l'oncle de l'hereu. Sent ofendat al deixar l'amo, no tens cua d'asa per expulsar les mosques d'un albat amb fums de rei, sinó que tu devies adreçar-li l'esquena i evitar els escàndols i les llamencaries, i tant anar amb casats, i tant gastar, i tant pagar begudes.
2: És la sàvia que tots dos hem de perdre en aquest plat. No saps que aquí només galleja l'àvia i sols veu la corbata del seu net? Au, ves, toca-li el menut, que no renilla nostra mare si guaites el cadell. I nostra mare encara és la pobilla i encara és la mestressa del pradell. No val la pena prendre's cap molèstia ni amb l'àvia ni amb el net. Ai, si jo estic sa. Però de jove vaig fer molt bèstia i ara tinc un pulmó que em va i no em va.
3: Excuses del pulmó i la malaltia. No es tracta de fer d'amo. Fer d'armot d'un arbre fluix és el que calia, perquè el pradell no se n'anís al sot. Quan has mirat l'hereu més que la feixa del veí? Que t'importa el confumall? Si esclafat ja l'hauries quan va néixer, l'hauries estimbat rostos avall, perquè els seus plors tenen impertinència i et semblaven manxiules uns bolquers que t'apartaven de l'herència i et feien fadristern per sempre més. Si tothom ho sabia. I la cunyada? De quina malaltia va morir? Si no de veure sempre acorralada per la teva de mirada de verí, com de gat envejós.
2: I no perilles de calumniar-me?
3: Pots estar cofoi. De la morta no et deien les faldilles. Sols et deia la gana del seu noi, que l'hauries volgut. Ullet que es tanca, freixura sense vent i cor parat, tot ficadet dins una caixa blanca i amb un ofici d'àngels ben pagat.
1: Ei, soltera, el pradell no s'acostuma a treure-s'hi, com que aquí esteu passant.
2: Aquí el pradell, quan la caldera fuma, és que el fetge que es cou és embargant, perquè s'hi deixa el fel. Però el que és, filla, t'hi has basquejat amb el minyó.
3: Jo sí. A mi no m'apretava la cotilla, un hereu. Res n'havia de fregir del que perdies. I tant se me'n dona que siguis l'amo tu, o el sigui ell. Homes al mas, soltera, mig minyona, ves si la teva enveja em fas cambell per enfilar-m'hi res. Ja sé el que em toca, però què ens passa avui? No és gens de gras, la perduda i l'hereu.
1: No és prou d'oca.
3: Home, no facis burla, que no és cas. No és cas de riure si el pradell que mena 400 anys de nom i dignitat senti avui que li pengen a l'esquena la història de la filla d'un penjat. Perquè l'hereu diu que li anà al darrere i que si es veien sols i tu per mi i coses que en el plat d'una soltera per decència no fan de bon pair, i val més que me les calli.
1: Això és mentida. Cadeneta, la mossa és un lleciu i amb l'hereu res, i per la meva vida m'ha pagat el lloguer de viu en viu.
3: No, tu rai. Mentre et paguin no demanes ni testimoni ni paper ni mot. Tu ets un esparracat toca campanes que quan tanques el gat ho tanques tot. Però aquí no, que el d'aquí dalt no és ronya, que són diners i terres de suor, i quan s'és del pradell es té vergonya tot el que li falta a aquest minyó.
2: La culpa és de la vella.
3: D'això em queixo, de la vella i de tu.
2: Prou d'aquest so.
1: Doncs mira, aquí el teniu, l'hereu. Ja me'n vaig, i aquí us el deixo. I no us acaloreu, que no us és bo.
2: Tu no hi eres, Raimon?
4: A on?
2: A on seria? A la plaça, ensumant la gent de bé, allà on deia que ha anat la teva tia, a veure com ballava el bandoler.
4: Vos heu tingut el fetge?
3: Sí. Què passa?
4: No passa res. I què? Us ha divertit?
3: Era millor que anessis a la plaça que no a la casa d'ella cada nit.
4: Potser sí. Però avui no em serà càstig vostre parlar. Feu com vulgueu, el gaig, perquè, com a nebot, si jo us faig fàstic, Mai no us en faré tant com el que em faig a mi mateix. Valeu vostra insolència com la primala negra del corral.
3: Saps que el que em sobra sempre és la prudència.
4: Sé que avui sóc pitjor que el criminal més criminal.
2: I no es pot saber la causa?
4: No em fa vergonya dir-ho, no. A ningú, ni a vos.
2: No ens exaltem. Fem una pausa. Que si tu ets la deu, jo tinc més anys que tu.
4: Més anys, més anys. El que teniu m'ho callo. I vos? Què feu parada amb aquest nas?
3: M'estic parada, però no badallo. No saps, hereu, la llàstima que em fas.
4: I vos em feu a mi. Però no, tia. Mal que fingiu l'escarafall i el to de la més repugnant gasiveria, el brètol de la casa avui sóc jo. Vosaltres dos sou àngels, sí. Perquè ella me l'han deixada sola amb l'agutzil i li han dut una mica d'escudella perquè mengés. No li ha quedat ni un fil. Li han pres tot, tot. Diners, joies i roba. I l'han pagat, i fort perquè cantés. I quan no se li troba ni un bri de culpa i ella no pot més, l'abandonen igual que una corpenta, sense esma, sense cor ni voluntat, perquè la plaça representa l'espantosa comèdia del penjat. I allà la deixo, agarrotada i sol amb l'esglai més amarg i baladrer. I aquí sento que el cor se m'esmicola. Com comprendreu, he fet un gran paper. Ara, tia, digueu, sóc el més brètol? No em cau la bava dels tranquils i els farts? O no mereixo un rètol que digui aquest és l'amo dels covards? I vos rieu, vos que heu munyit la cara fins que de sec, vos que la vostra sort ha sigut desitjar la mort del pare i desitjar la meva mort per fer-vos amo del pradell. Mireu-les, les gràcies del pradell són tot això. Parets, envans, taulons, vigues i teules, i la pedra picada de debò que manté en aquesta casa per molts dies, i el bé de Déu de carros i animals, i les 8 masoveries que conreuen jornals i més jornals, han servit perquè avui, un miserable que sóc jo, torturat o patint un feix, quedés divinament amb el diable i quedés com un porc amb ell mateix. I ara rigueu, fent la rialla grassa si us deixa la magror i no us en ve mal. Rigueu de mi. Penseu que he begut massa o bé que m'he tornat boig, més ben bé igual.
3: Sí que t'has tornat boig. Tu no endevines que el que pel cor és dret, pel seny és tort, que hi ha sentiments que són metzines i en lloc de fer-li bé gam en el cor. I en aquest món, segons el to que sones, seràs ben vist, temut i respectat. I tenir miraments amb certes dones, siguin com siguin, sempre és un pecat?
4: Amb certes dones? Oh, i ho afirma fent la cara gruixuda del trampós. Si us plau, faríeu la mercè de dir-me de quines certes dones no sou vos? Ja em contareu si amb aquest tuf d'aranya i aquest pensar tan negre i tan espès, fora d'un, perquè el cos no us hi acompanya, quin pecat capital no veu comès? I del que no heu comès, senyora estreta de front i puny, senyora brot d'arbós, la filla del penjat, n'està tan neta, o si voleu, fins n'està més que vos. Perquè aquí hi ha un ramat de gatamaules d'un aire tan retret i tan coent que no pequen de fets ni de paraules, perquè es migren pecant de pensament. I preneu per vos si no us fa mostra, o us demano perdó i no us ho prengueu, perquè, com us he dit, a casa nostra avui de brètol només hi ha l'hereu.
5: Ui, ui, quins crits, fills meus! Quina senalla més dissabte negre o abocat!
2: Veureu, quan no hi ha morros, hi ha baralla.
5: Però per què, fills meus? Què us ha passat?
2: Res, no ha passat. Que aquí no ets de la tropa ni dels que manen, perquè el Fredistern, si la taula té sempre el plat de sopa, s'ha de bufar les ungles a l'hivern, que de considerar-te ni una engruna. I ni que fossis un Bernat Pudent, si un dormís a les banyes de la lluna trobaria potser més mirament, perquè aquest gínjol És marraca tossa. Nois, quin hereu! A mi que se m'enfum del penjat, de la corda, i de la mossa, i del rentell que s'ha cremat el llum. Mare, jo també em feia de desastres, quan calçava com ell un peu més fi, però no anava com un papa sastres a fiblar les orelles del veí. Però no n'hi ha per tant. I que et retregui que l'aire que respires costa un ral, i que el respecte que ell et deu se'l vegui dient que ets un tros de criminal, és massa fort.
3: I té raó. I encara que el que és, té tota la raó el Fadristern. I la culpa és vostra, mare, que el pradell s'hi mastegui aquest crostó. Vos, mare, sou la sola responsable dels grans pecats d'aquest irreverent, que us juro que les mules de l'estable claven quinzes amb més de mirament, i una es lleva amb el sol i a les calitges i a les gebrades, i una conta els fulls del calendari, i en 5 anys 3 mitges, que de sergir ja no li queden ulls. Vull dir que una estalvia i es rebenta per no pesar en els comptes del pradell, i el braç val com un braç, i escombra i renta, sua la caldera i el cubell, i no diu res, s'ho empassa tot, i es grilla i escanya dintre seu la tempestat, perquè per cloure el cor té una cotilla, i per cloure la llengua té un dentat. I t'ho paga ningú? Per tot ajuda, mare. Ve el vostre net i em fa sentir que un borratxo diu a una perduda. I amb quin costat dels dos jo he de pair?
5: Raimon.
3: Ai, sí, Raimon. Amb aquest aire de la que posa sucre en un crispill. La bava li cau. Ni gens ni gaire se'n cria de vergonya en el pradell. És trist que fora et pengin cua d'asa, i és trist veure com tan gallardament la dignitat s'esborra d'una casa pel net que ho vol i l'àvia que ho consent.
5: Amàlia, filla, en aquest món es peca per no comprendre, i fins la santedat, si només és aixerraïda i seca, en lloc de santedat és un pecat. El nostre hereu potser va parlar d'escorda, potser t'ha dit el que no s'ha de dir, però avui a la plaça hi ha una corda que sosté un pes de molt mal sostenir. Al vol del pes hi ha crueltats i mofes que al nostre hereu no són indiferents, i si a la llengua li han sortit butllofes i li ha arribat el fel als pensaments, tu deus comprendre, filla, que mostrar-li la pell de la fredor i el cor tan ben tancat dins la cotilla no podràs despertar estimació. Amàlia, filla meva, si la vida no t'ha donat espòs, ni t'ha fruitat la freda i resignada clavellina on es manté la teva castedat, no cusis pels neguits de la que encara de 86 anys, no molt serens, sent arrugar la pell d'àvia i de mare. Sents? No els acusis perquè no els comprens. I si els consells no et dolen, esparpilla aquests miraments teus de sostremó. No estrenyis tant el cor dins la cotilla. Creu-me, procura que et respiri el cor.
0: Quan l'àvia del pradell acaba de dir això a la seva filla, entre el silenci agre i concentrat de Raimon i l'actitud despectiva del Fadristern, entra per la porta de la cuina Isabel. Va vestida de negre, embolicada amb un trist mocador de llana fosc, representant un deplorable efecte d'abandó, de misèria i de sofriment.
6: Senyora, vareu dir-me, si algun dia et trobes Isabel en un mal pas, el meu braç podrà fer-te companyia, que feble i tot no deixa de ser un braç. Aquest mal pas d'avui és la febrada basant un sofriment esgarrifós. Avui sóc una bèstia acorralada. M'he pogut escapar i us cerco a vos.
3: Des de quan, mare meva, s'acostuma al pradell rebre cares que no fan? Què vol aquesta, que la llar ensuma, pensant potser que aquí l'espai és gran perquè tothom hi càpiga? Què passa? No contesteu? No es pot saber qui és?
4: Ho sabeu tant com jo i ho sabeu massa qui és aquesta dona. Però vés, vés, Isabel, que aquí t'empestaries de la infàmia d'uns ulls que no són els meus. Vés sota els ponts amb les escombraries. Vés a terra d'heretge i jueus. Vés on la fam s'abaixa i es resigna a conviure amb l'escàndol de més tro, que enlloc no trobaràs un tan indigne de mirar-te la cara com sóc jo.
3: Això és ella? És ella? I no trontolla res aquí dins? Déu meu, Déu meu, on s'ha arribat? Ja el nostre pa podem marcar amb la bolla que representa el fàstic i el pecat. Ja sento dir pels camps de rella a rella, el pradell, tot és catre maleït. Amb la purri es parteixen l'escudella i amanyaguen a la filla d'un bandit.
7: No cridis, tu! No facis de comparsa a la beneiteria dels valents. No obris la boca com un bec de garça que se't podrien refredar les dents. Què vols més? Si és això el que aquí ens calia. Si fins ara el pradell m'he consumit, però avui hi comença l'alegria i tot agafa un aire divertit. Mossa, deixeu els vostres ais planyívols, aixugueu-vos les llàgrimes, si us plau, i entri aquí, marquesa dels patíbuls, que una àvia lloca i un minyó babau de les freixures ens han tret la llonya.
4: Oncle, voleu callar?
7: No sé per què.
4: Perquè em queden tres gotes de vergonya.
7: Doncs aquí les perdràs amb un no-res.
4: Sou...
3: Fills meus! Si és que no us fan efecte els meus cabells de neu i us deixen freds, i no us tanca la boca al meu respecte, per a fer-vos callar, tinc els meus drets. Isabel, benvinguda a casa meva. Meva! I de ningú més. Us hi heu fixat? Doncs benvinguda. I per l'angúnia teva, pel teu mal pas, em tens al teu costat. Deixa que canti el gall i el bau remoui, que avui les pedres planten cara al vent, i jo faré per tu tot el que pugui. Parla, si vols.
6: Senyora, és tan coent el que a mi m'ha passat, tan impossible de suportar, que encara correspon la meva veu i visc, penso que em fibla la punxa esgarrifosa d'un mal son. M'ho han pres tot, perquè han dit que el que tenia era adquirit amb un diner robat, i ara em volen negar la llum del dia i el recurs d'implorar la caritat lliurement. I amb l'escarni se'ls ocorre allunyar-me d'aquí, perquè després volen dur-me una mena de masmorra que la innocent deu ignorar com és. I jo, que m'he vist ja indefensa esclava, lligada dalt d'un carro de trabuc, espio l'agutzil que em vigilava i tio el nervi del meu cor peruc, i en un moment que ell a la golfa arriba, aprofito la calma del camí, baixo al portal i amb una passa viva, com una esperitada, vinc aquí. Però no hi ha remei, perquè m'empaita la canilla dels gossos, i tant més. La meva sang no es mou i l'ull no guaita. No sé el que em dic, senyora. No puc més.
1: Muta mia, mestressa, muta mia. I no us honra gaire el pradell que jo us trobi en tan trista companyia.
3: La porta aquí no sol triar la pell, i és oberta per totes. I la sutja que deshonra i tant si es pot trobar, si m'obliguen, a l'escambell del jutge, com a la pedra del mestrí replà.
1: Caso, i us agraeixo la indirecta, però tampoc ho hem de discutir. Jo segueixo, senyor, el que m'hi recta i deixo que la gent pensi de mi el que vulgui. I avui el so que sona és aquest. La justícia té a les mans la llibertat d'aquesta bona dona.
8: Vivim en un país de cristians i la justícia sap què fa. La dama, discolament, posa el bar del ruc i fuig. I la justícia la reclama i jo que vinc la pesco i me l'enduc. Pel bon nom del pardell, senyora meva, jo no diré que l'he trobat aquí. Però res, que tant si trona com si neva, la justícia, fills meus, s'ha de complir.
5: Però quin mal ha fet? Perquè s'hi fica amb ella la justícia.
8: Ja veureu. De les pobilles vos sou la més rica i el pardell la masia de més preu. Però ni sé qui sou, us dona carta per jugar un joc que juga de debò. Més si voleu, el jutge és qui s'aparta i, com a mi, us parla en aquest to. La noia no ha fet mal i ningú pensa fer-li tampoc cap mena de mal. Però les mosses com ella, el món les llença. No les accepta, compreneu? I cal recloure-les en llocs on es procura ajudar-les, en llocs que tampoc són una presó, però que amb la clausura s'obté que no es barregin dins del món.
5: Sí, doncs, ja és estrany que ella no pugui campar-se-les a gust. I encara ho és més que tot un senyor jutge se l'endugui només per ser filla de qui és. Per què? Si no ha fet mal.
3: Mare, la cosa és més clara que l'aigua. I replicar...
8: En fi, senyora, no vull fer més nosa. Ella vindrà amb el jutge.
5: Oh, no vindrà? Perquè, escolteu-me, aquest motiu que es tria...
8: Deixeu estar, senyora, aquest motiu. S'ha de fer. I què voleu?
5: Doncs jo diria que és injust.
8: Senyora, no insistiu.
5: I bé, us explicaré per què insisteixo. Jo sóc tan vella i ja viuré tan poc que els pensaments del món els converteixo en altres pensaments d'un altre lloc. I no us penseu que del meu mal em plori, perquè abans de dormir-me cada nit m'imagino que sóc al purgatori i en el lloc allà dalt tinc escollit. I al purgatori veig les animetes que es cremen poc a poc, sense xisclar. I allà, l'orgull, i de vestit van netes. No hi ha ni rics ni pobres. Tal hi fa que arribi d'on arribin. El que volen aquells fumerals és la igualtat. I l'ànima d'un jutge se consola resant amb l'animeta d'un penjat. I entre les dues, per si us pot distreure, us diré que no hi ha gens de recel. La del jutge canta si ha de veure la del penjat com puja al cel. I no és per ganes de portar desori a la justícia, però ja és ben trist que aquest procedi vostre al purgatori sigui tan rebutjat i tan mal vist. I és trist perquè qui ho paga és la fadrina. I si vos us penseu que el món fa pes, jo us puc dir que el purgatori s'endevina que tot el pes del vostre món no és res.
8: No és res, si vos voleu. Però les copes s'han fet per beure vi i el pa és el pa. I si el purgatori couen sopes, ni l'olor ens arriba per tastar. Vull dir, senyora, que la vostra gerra té un oli que només amaneix fum. I a la terra toquem de peus a terra. I aquí es fa el que és decent i el que és costum. Ja em direu, quin valent us la carona aquesta perla. Quin traurà profit? Ningú no us la prendrà ni per minyona, ni per dir-li bon dia o bona nit. El vostre hereu que li va anar al darrere ja veu notat com canvia el so quan va veure ben clar de la prunera que aquesta pruna havia tret la flor. I quan ha fet el nyic la corriola per estirar la corda del penjat, el vostre hereu també l'ha deixat sola. Sí, Raimon, també l'heu abandonat. I ara què?
9: I ara què? Mireu, la cara la teniu d'home, però que és per dins, ni una vena gasteu de fill de mare. Però deixem els compliments pels fins. Vos cerqueu un valent que se la miri. Doncs jo us diré que encara que visqués immòbil com el bosc d'un cementiri, al peu del tàlem que me l'abrigués igual que una relíquia, pagaria de lluny el que mereix el seu esclat, i el mal que jo li he fet m'obligaria a passar-me la vida agenollat. Àvia, escolteu-me, i no sigueu gasiva, que si ho convé demanaré el plor. Mai m'he sentit l'ànima tan viva ressonant-me pels dintres com un tro. Àvia, per aquest tro que no es detura i que les venes em manté tibants, voldria jo que aquesta criatura la pogués obtenir de vostres mans. No em feu patir. Tomeu-vos de seguida pel sí o pel no, i que el no no us vingués. I si a la meva mare dec la vida, a vosos tinc de deure encara més.
10: Doncs sí, que te la dono, i puc posar-hi paraula que val tant com jurament, que ni el voler ni ploma de notari han d'esborrar el teu nom del testament.

0: Fins aquí, L'Hereu i la Forastera, de Josep Maria de Sagarra, en un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 2008. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana, a aquesta mateixa hora, en una nova sessió de teatre radiofònic.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
3: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra 24 hores al dia.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bona nit.
2: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: La nit.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a Canal Sant.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren. Ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
5: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
4: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
6: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia. Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.
7: Coses que passen.
8: K25.
9: Jacint Verdaguer, la fada de roses.

Que bonica n'és la mar. Que bonica en nit serena. De tant mirar lo cel blau, los ulls li bevegen. I davallen cada nit amb la lluna a les estrelles. I en son pit, cavat d'amor, gronxades s'abressen. Tot escoltant l'infinit, sa dolça música apresa, na per lo mirall del cel, lo cel de la terra. Ahir vespre la vegí, com dormia en la maresma, com dormia capdallant, escuma i arena. Los coralers de Begú, coralen dins llur barqueta. Coralers, si m'hi voleu, fareu bona pesca. Si voleu saber qui sou, sou una fada empordanesa. Les fades del Pirineu me diuen sirena. Quan ells se tiren al fons, jo en sortia amb les mans plenes. Ells trauen rams de coral, jo aquest ram de perles.

0: 107 de la FM.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat i a Catalunya afecta prop del 17% de la població. La majoria són dones. Respira, amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn, posant-li cara. Valèria Obarera.
1: L'Alice és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu Respira, una paraula que Àurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
2: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respiro. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira. I així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
1: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint. I d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Creuet.
2: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer, si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era al revés, per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
1: Tot passa en una illa, que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que l'Alice no vol afrontar l'ofega.
2: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
1: Àurea Muñoz i Judit Creuet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
2: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava quan canvies d'escrita a dibuix. Anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball al final el que passava és que el guió venia després dels dibuixos, un ordre poc usual.
1: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
3: El més important és la comunicació, fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar, preguntar què necessites, perquè cada persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim, escoltar moltíssim.
1: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.
0: Bona nit.
4: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
0: És l'hora del pati.

aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
1: Sí.
2: Brava, guara. Viu l'estiu més emocionant a Aqua Brava.
3: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
2: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
3: Aqua Brava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
2: T'esperem a Aqua Brava, a Roses.
4: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots, aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
5: Gent que és feliç fent feliços els altres.
6: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
7: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
8: A Figueres, avinguda de Roses 35.
9: Colguen les gens a alegria festes, lluant a Déu entremesclant de ports, places, carrers, delitables horts. Si encercats a racon de grans gestes, e baixa jo lo sepulcre cercant, interrogant ànimes infernades, e respondran, car no són companyades, d'altre camí en son continu plant. Cascú reque e vol a son semblant. Per son no em plau la pràctica dels vius. D'imaginar mon estat son esquius, si com d'hom mort de mi prenent espant. Lo rei xiprer, presoner d'un heretge, en mon esguard no és malaurat, car so que vull no serà mai finat. De mon desig no em porà guarir metge. Cell teixion, qui el buitre el menja el fetge, e per tots temps brota la carn de nou, e en son menjar aquell ocell mai clou. Pus fort dolor d'aquesta em té l'ocetge, car és un verm qui romp la mia pensa, l'altre lo cor, qui mai cessen de rompre, e llur treball no es podrà interrompre, sinó absò que de bé se defensa. E, si l'amor no em dugués tal ofensa, fer-m'hi absent d'una tan placent vista. No li graesc que de terra no vista lo meu cos nu, que de plaer no pensa de perdre pusca lo imaginar, los meus desig no poder-se complir. E si em convé, mon darrer jorn finí, seran donats termens a ben amar. E, si en lo cel Déu me vol allugar, part veure a ell, per complir mon delit serà mester, que em sia d'allà i dit que d'estar morbós hagut a plorar, penedint-vos com per poca mercè mor l'innocent e per amar-vos martre. Seny qui lo cos de l'arma vol de partre, si ferm cregués que us dolria de me. Llir entre cars, vos sabeu, e jo sé, que es pot bé fer hom morir per amor, creure de mi que so en tal dolor no fareu molt que hi doneu plena fe.
10: D'un estil anem a l'altre.
11: Extra! Extra!
12: Perfecte.
13: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
14: Et volem escoltar.
15: Des que vam veure la pel·lícula de Tocibago, la meva dona, la Eli, a casa, tot el sempre està cantorreant el tema de l'Ave. I avui, com que fa 60 anys que es vam casar, doncs jo li he volgut dir, mira, doncs trucarà perquè el celebrarem tots junts. A més, tinc la sort de viure sense medicaments. Sí, i em va tocar a la loteria. Vaig anar a Burgos, de militar, de milícies universitàries, i em trobo una xica allà a Burgos, i mira, un dia dijous sant, se va plantar al davant el passeig de l'Espolón, se planta al davant meu amb tres amigues i es van posar a enraonar. I fa 60 anys que parlem. Vaig anar a casa a la plaça de Rei San Fernando, segon pis, número 9, a Benali per ser novi de la seva filla. I llavors vam escriure les cartes durant un any. I després ens vam casar. Vaig anar a demanar permís per ser novi. I vam casar a l'església de Santa Gadea, on va fer justament el CIP, a Santa Gadea, Santa Àgata de Burgos.

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Aquest poema està dedicat a un gran constipat i, si l'escoltem bé, trobarem algun remei per poder alliberar-nos d'ell.
6: Hola, soc la Lota Bastida Batícel. El poema que he escollit es diu Constipat i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè és el que te passa a l'hivern. Constipat, el meu nas està esverat, el coll em fa pessigolles i la tos m'ha replegat. La gola la tinc ben resposa, com si fos un fregall vell. El mocador a tota hora, mel i suc de llimona i un drap mullat al clatell. Quin constipat que tragino, el cap el noto bullent i la mare, que és molt sàvia, em porta un brou ben calent. Apa, t'abriga, no t'amoïnis, com tu hi ha una pila de gent.
5: Moltíssimes gràcies, Lota, per escollir aquest poema tan i tan curatiu. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.

0: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà, hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, Dalí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
1: Espai Ràdio Vila-Sacra.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Per mi són família, són cultura popular.
7: Històric, màgic, emocionant, místic, únic, espectacular i inesborrable.
6: I és cultura, música.
8: Vaig anar descobrint que això no és pertànyer, és conèixer gent, és saber que sempre hi ha algú amb qui trobar-te. I això avui és gairebé un miracle.
6: Tradició, cultura i molta xerinola.
9: Tradició, cultura, tradició i bon ambient.
10: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
11: Truca!
10: Repetiràs.
12: Mare meva, quins oients que tenim.
13: Doncs sí, oients fidels.
12: Clar que sí.
14: Què vols?
12: No, no, increïble. Abraçada gegant.
14: Us estimo.
15: Comença a haver-hi nivell.

Llibres per somiar. La cançó del soldadet, de Pep Puig, publicat per l'Altra Tribu, a partir de 10 anys.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: La clau de volta. Quines funcions desenvolupen els bacteris del nostre microbioma?
2: Roger Paredes, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, investigador d'IRSI Caixa.
3: Compleixen funcions essencials. La primera de totes és estimular bé el desenvolupament del sistema immunitari, però alhora també tenen una funció de digestió i metabolisme dels aliments que nosaltres mengem. Hi ha alguns aliments que realment requereixen que els bacteris els metabolitzin perquè nosaltres els puguem absorbir i fer servir.